Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: Rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Muska, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Biznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101 a 87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: Bon dia. Soneta.
4: Bona mica.
3: Us costa arrencar?
4: Ja ho farem, eh?
3: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
4: I tota la temporada, també.
3: Tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort li posarem una mica d'humor.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si ve el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona, es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho haureu notat, a l'interior, i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona, Lluc Sarelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses, es reuneix el Constitucional i farem cor i àgora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau, Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Molt bé, està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra.
0: Els beneficis... Aquestes hores del matí...
2: Aquestes
0: horetes... No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
2: Jo crec que ens faríem tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva fundació de defensa dels animals. Els admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
0: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
3: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys i per molts més.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
4: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que es tira, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
0: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
4: O anar a viure al Japó.
0: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
4: Ui, ja en parlarem.
0: Ja en parlem d'aquí 50 sí. anys. Dos minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sator, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
5: I el Palau Sator ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí ha canviat.
6: A partir del testimoni de dones de diverses generacions reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau Sator, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
7: Matàvem les gallines.
8: I el col·legi també. Les cruixàvem.
9: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble, mitja hora.
6: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau-sator.
0: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
4: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
10: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zohran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria al capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit, el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

0: Amb la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.
1: Elàstics, xicats encantats, porto el meu enamorat i el barret de costat de color verd.
0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu, i és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El Convidat d'Albert Tom, a TV3.
2: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
3: Tu vius sola?
4: Sí.
3: Sempre has viscut sola?
4: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
3: Home, ja m'ho imagino.
4: Però, bueno,
3: ja m'ho imagino.
4: Home, tampoc, eh? Perquè...
3: Però mai conviure.
4: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Mm. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
2: L'Albert Tom li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
4: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
3: I de jove t'enduies els nois o et costava?
4: No. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I, a més, era molt coco. No. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar a Núria Feliu en el seu moment, per favor?
2: No que malament.
0: Passar... No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
2: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
4: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que el deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot plegat. I aquí, perquè vaig esperar a morir, me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Mm. Jo vull sortir a ballar, saps?
3: Què val fer-se una geganta?
4: Home, depèn, perquè jo vava amb tanta pedreria, però no. Jo em creia que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el Premi a la Trajectòria i s'ha atrevit amb l'eusquera.
2: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
5: Rabon Donostia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay. I'm already. It's gonna go gosh. How do I say it? Donostia. Gotcha. Okay, yeah.
2: Ja està, ja ho intenté, eh?
0: Esquerra Casco.
2: Va amb la xuleta, va amb el paperet.
0: Ha de costar.
2: No se n'acaba de sortir. Després sí que va amb anglès, diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames. Un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí. També hem de parlar de Maya.
6: Hay un parque en mi, Pamplona.
0: La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó, que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
2: És preciosa, m'agrada molt.
7: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
2: Efectivament. És un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola, sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de la Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
6: Que soy yo quien te haré los minutos y horas que muero por dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, se equivoca.
0: ¡Muy bien! és igual.
2: Que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, ha corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
2: Sí, sí,
0: és
2: sí. Sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
2: No té veu de nena petita.
0: No.
2: És que té un xorro.
0: És una meravella, és una meravella. Recordant a Maia aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Jo és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I, a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i, per tant, redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
7: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
9: Se'ns n'oblida que, al final, això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses, perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com, no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu, el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
7: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
10: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ortizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932017474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, què li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànega, que fa anys en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex de Na Mena. És nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28. No m'ho puc creure! Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris.
2: Sí.
0: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats. Però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
12: Són dos segons.
2: No. A la gent li
12: ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent passats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners!
14: Eloi Vila, periodista i bona persona, presenta el programa El Cotxe, de TV3.
13: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. S'us acut una cançó amb més força per arrencar el dia. Va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
14: els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijó torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijó va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zeroport, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ucet, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Arribat ja 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia: la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
7: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijó aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijó. Semblen 2 fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada: Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
7: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
7: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
7: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
7: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
7: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
7: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
6: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
6: Clar que sí.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
6: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim en tindran una per pis, en funció de la zona, ja que n'abarateix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
0: Del menjapomes al devorapomes.
6: El devorapomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al Matí Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció, i una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, s'han dut el premi del públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades, que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Totes dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 6:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va haver-hi aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh?
1: Espero que no que digui fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Catela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No. Molt, una cosa, Bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà àlgid.
1: Ah, val, val. Bueno. Maria.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: eh? Ah, sí, també tens tota la raó. També tens tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Emperito Roca. Emperito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21-22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. De quin any és? No sé què.
2: Quin any es va estrenar el pas doble en Perito Roca?
1: Wow. Molt bé,
2: Canalies, això ho has encertat.
0: De sí, sí, sí. Has fet trapes?
1: No. Si la Maria no, però si la Maria no apunta res aquí al guió.
0: Ho apunté tot.
1: No, la resposta no.
0: Ah, no, la resposta no. La pregunta sí.
1: No, però no l'estava mirant. Estava al sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta al programa. Quin any?
0: Fa anys, fa anys.
1: Fa anys, fa anys.
0: Fa anys i panys.
1: Però clar, és d'aquest segle?
0: No.
1: No, oh. Oh, té més anys.
0: Sí, sí.
1: Jo diria... 1800... No, no, no, oh, es queda ser més nou, tant. Això. 1900, jo diria 1940.
2: 1940, Canalies, vinga.
1: Vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre la Lara i la Marta...
0: 1980.
1: Marta Viana, va.
0: Doncs jo 50.
2: 1950.
1: Sempre veniu com una pista, eh? Veniu perseguint sempre a mi, eh?
0: M'he passat, jo.
1: A veure, Lara García ha dit... Ho dic bé? 1980?
0: No, jo he dit 80.
1: La Marta. La Marta, 1980. Lara García, 1950. I jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera, que s'emporta avui la dada, Maria, és...
2: Canalia!
1: Podeu aplaudir, sisplau? No sigueu
0: sí, sí,
1: rancurioses.
0: Molt bé. Visca, visca.
1: Ah, sí, ja porto dues de seguida. Explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, del País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà, allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Mm-hmm. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels Xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
1: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, mm-hmm, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torné, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
1: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des de l'altar de la Seu a la Catedral fins a la Plaça de la Font, no parar. A tope, a tope.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu.
1: Tres quarts de sis del matí, això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sedelles. Parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives, i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
1: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93207474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 93207474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton, a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
1: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues!
1: Ah.
5: Tres són trigèmines!
1: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
5: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
6: Hòstia, és veritat, això?
7: És veritat, és veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi...
1: Que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha adormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura, així que truca en via web.
1: Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca tres vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure... Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. Bueno.
1: Doncs si no el tenim... Sí, el tenim. Eloi! Eloi!
4: M'has posat amb la Cati.
1: Ara! Què t'ha passat?
4: Ah, jo? M'ho dius a mi? Hola,
1: sí,
4: bones.
1: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia. Eloi, hi ets?
4: Hola.
1: Ah, va, sí, a veure, un moment, anem a ordenar-ho tot, això.
4: Eloi Cordomí, bon dia. El normal, avui.
1: Bon dia.
4: I bona hora.
1: Què t'ha passat?
4: No m'ha passat res. Jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Potser un minutet.
1: Un minutet o dos.
4: Doncs un minutet, ah, doncs mira.
2: Escolta, és que un minutet
4: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
1: No gaire cosa més.
4: Ai, senyor. Tot a lloc.
1: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
4: El cap de setmana, bé, hem tingut els cunyats per casa, família, bé, ha estat divertit, la veritat.
1: Molt bé. Alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
4: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
1: Ah, ja hi som.
4: Sí.
1: Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
4: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
1: Ja t'ho dic ara, amb aquestes coses has de vigilar.
4: Ho faré.
1: Posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
4: No, és una mica l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera per avui?
4: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana, ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com el diumenge començaria a canviar una mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
1: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada.
4: Això mateix.
1: Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
4: L'espatlla.
1: Doncs porta't bé, sisplau.
4: Tot evoluciona correctament.
1: Gràcies, Eloi.
4: Merci,
1: una abraçada, fins ara.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, que avui us convidem al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93 201 7474. Ens encanta regalar teatre també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre us convidem a La primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Leonor?
5: Bé.
1: Com va aquest dilluns?
5: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
1: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
5: Cap a les 5 o així.
1: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
5: Sí, quasi bé.
1: I a què et dediques tu, Leonor?
5: Jo treballo per l'administració.
1: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
5: No,
1: horari de matí o horari de tarda?
5: De tarda, matí i tarda.
1: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
5: Per tant, treballem.
1: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
5: No. Tampoc.
1: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
5: Tot controlat,
1: molt
5: controlat.
1: Bé. Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, que d'innocent no té res, que Ricard Postrell escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. T'envio una abraçada, Leonor.
5: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Guim, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Guim?
6: Molt bé.
1: Fas veu una mica de son, eh?
6: Bueno, sí, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
2: Oh, però quina ara... veu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Una senyora veu.
1: El Quim podria ser locutor de ràdio.
2: Sí, sí, sí.
6: Això és alt, perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
1: Guim, des d'on ens truques, per cert?
6: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I ens hem llevat, sí. Entenc que fa què, 5, 10 minutets?
6: Sí, 10 minuts, així.
1: Uns 10
6: sí.
1: minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
6: Sí, ara el frem, sí.
1: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
6: Soc auxiliar administratiu.
1: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Sí, jo començo a 8:15.
1: Ah,
6: i acabo a 3:00 o així.
1: I per què et lleves tan aviat?
6: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
1: Poc a poc i bona lletra, eh? Fas, sí. Fas alguna cosa d'esport? Abans no comences a treballar?
6: No. No ho faig després.
1: Molt.
6: No, abans no. No, escolto la ràdio i llavors vaig fent tranquil·lament.

0: Ara o no?
1: S'està molt bé, el cap de setmana.
2: Clar, i tant.
0: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
1: Sí.
0: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
1: Fantàstic.
0: Una abraçada,
1: bon dia.
0: Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
3: L'encens?
0: Ara sí. Albert, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
3: De Barcelona, també.
0: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
3: Bueno, sí, despert, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
0: I d'on ve? D'on ve?
3: Sí, sí, sí. Està... ella treballa fora, va estar aquí 3 dies fent una boda i ara ha aterrat a Boston.
0: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
3: No, va marxar ahir.
0: Ah, va marxar ahir.
3: El que passa que ara ha aterrat.
0: El missatget de que tot ha anat bé, que ha, tingut ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí. Sense cap problema.
3: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa que ara està despert per això.
0: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes
3: adéu,
0: gràcies.
3: Adéu.
0: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i a veure, ja hem fet el mateix, que passa ràpid.
2: Ja està, ja ho tenim, ja anem a dimarts.
0: Començat a les 5, que dèiem, hòstia, ara hem de començar la setmana... No, pues
2: no, sí, no? T'acabes activant, t'acabes
0: sí, després
2: activant.
0: Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adéu. També la Lara Garcia, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
2: Adéu, Lara.
0: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del Quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament us sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Bé, el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis Demà Innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui, déu-n'hi-do, per començar la setmana, el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia, i per tant volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència, i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta'm, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè de...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
4: Vinga, doncs molt ràpid.
3: Què et sembla?
4: Vinga.
3: Quan val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
4: Doncs
3: ho repeteixo?
4: Sí, vinga, digues.
3: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
5: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
4: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
5: Ja. També ho que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
4: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
5: Ah, la del dibuixant.
4: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
5: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
4: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
5: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda. Bones.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que, a part de treballar a la ràdio, soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment, avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet, absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló, i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, Beget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines, i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, sí. això sempre, no?
4: Sí. Sí, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Mm-hmm. Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do,
4: sí,
1: eh? Que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 del migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot amb... en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit, més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu, que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De... quan era ben petit ella em va com... iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Uh-huh.
4: Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No. Però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sempre que dic de canviar ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, estar com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer. Però així del celler no, encara no. Mhm.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Ostres, mala sort.
4: Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, el que, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: Ei, Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, eh? Però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Pública. Escolta'm, busquem un forat de l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent, per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo, i que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i, per tant, doncs, bueno, que ens n'arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues,
7: són,
1: és molt interessant aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
7: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
8: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color, rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
7: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu, i com bé comentes no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
8: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix. El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
7: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
8: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
7: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
7: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
7: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
7: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
7: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
7: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
9: Som-hi, Marga, quan vulguis.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Pots dir meua, eh?
10: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
9: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional, no sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he de trobar molt,
6: no? Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar com vulguem, i és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel, té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven, estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, uns pares se van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
11: A tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
12: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors, amb la Dolo, teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, dir, per què no? Dir, si tota la vida ets un assalariat, dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
12: A Vilallonga, el Morell, s'ha quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està, allí és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i diuen és que el meu carnisser és jubilat. El meu carnisser s'ha jubilat. I on t'he d'anar? Doncs he vingut a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, la llengua, i vaig a les botifars o anant-se'l combinant.
12: I llavors vostè, vés allà, vés a Cal Miquel, vés a Cal Daniel, vés a Cal Anton, que no fallarà.
10: Per la gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent.
12: Es passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost, i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això... I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tallador, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
12: Sí, que ha canviat.
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser... I sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar... un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Pepito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
12: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, un nostre, un menys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir... Si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que hagués dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies que ja ho hem estat explicant abans, tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
12: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, i ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla, que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve i l'altra. I jubila tothom, i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
10: Total. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves. Vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Els de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això. Tot això diuen, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i sandalles, tot això, això és història ja. Sí.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu paisatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
11: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
13: Ostres.
14: Rambla 54, Marta...
11: Amana Morgades,
14: Vall d'Osera. Rambla 54, Amana Morgades,
11: Vall
14: d'Osera.
11: Vale, un altre cop.
14: Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
11: Perfecte.

0: és 18 euros.
1: La xarxa.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
3: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
5: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
1: Salut activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que

0: Hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana, que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again, to feel, to smell my country.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7:05 d'aquest matí, dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals. I, en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en Banca Ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 7:45 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
21: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
22: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entrar tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb dos accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc que el conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte a ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
9: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
7: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
9: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
10: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
9: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
11: Obviously, Catalunya és diferent ara.
12: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
11: When I quit the country. During all this time.
12: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
11: I know. It's not the same.
12: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
11: The people. That is my first.
12: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
11: To touch again, to feel, to smell my country.
9: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
13: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
14: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
15: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
9: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
16: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i, en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
17: Notícies en xarxa. Informació al detall.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
18: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
19: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro. Per què penso? Que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
18: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
20: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
18: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
9: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
21: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places, ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys, ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
9: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos, a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia, gràcies a vosaltres.
9: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
0: Doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors, això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, els tròpics, subtròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i al desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
9: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes S-alert que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
0: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent em refereixo a uns vents que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
9: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
0: Gràcies a vosaltres, igualment.

0: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David.

0: 11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
1: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes. Però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
0: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Asobal. Va imposar-se per 27 a 39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquesta art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara.

0: servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provitola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cants al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda d'Alt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
5: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
2: Us ho destacàvem a la portada, PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també a les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
6: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
7: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
2: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
8: Obviously, Catalonia was different now Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
9: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
9: But I know it's not the same.
8: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
9: The people. That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
9: To touch again, feel, smell my country.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
10: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
11: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
12: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
2: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
13: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir, doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
13: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions, és a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
2: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
13: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això. Però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera. O de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament en una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
2: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
13: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
13: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
14: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
15: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
14: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
16: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
14: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
2: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
2: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
17: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
2: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són 6ens a la taula.
18: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
2: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart, de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23 i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals. Una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Mm.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames amb Rubén Anaya.
6: Escoltant Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
9: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
8: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
10: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
8: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
11: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. La C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins a Barcelona. A la 2 hi ha Cua Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona. Destaquem la Ronda d'Alt i retencions del Nus de Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Notícies en Xarxa. Edició Matí.
8: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
12: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
8: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
13: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
8: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
14: Obviously, Catalunya és diferent ara.
15: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
14: When I quit the country. During all this time.
15: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
14: I know it's not the same.
15: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
14: The people. That is my first.
15: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
14: To touch again, to feel, to smell my country.
8: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
9: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
8: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor, que estrenem alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brusset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
8: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra, a 11:45 del migdia, la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí, va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
16: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
17: Hola, bon dia.
16: Bé, com valoreu des de

0: L'associació de veïns, la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida.
1: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això és part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure d'una manera democràtica com fem aquí a Lleida. I per una altra banda, doncs sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
0: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
1: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
0: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
1: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs, que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guarda de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guarda de barri donaria, o el guarda de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
0: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
2: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon, i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
3: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
4: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
3: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
5: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
3: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
2: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
7: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
6: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
6: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup, disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
2: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
6: Que vagi bé.
2: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
9: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
10: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest

0: El quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana

0: alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa P7 també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també enregistra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estalvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9 i 3 minuts del matí. Som el dia 21 de setembre de l'any 2000. Avui s'acaba l'estiu? Avui s'acaba l'estiu? Avui sí, ara mirarem a quina hora. Acabo de caure jo. I sé que ho han dit, per alguna banda ho he sentit, però no, el meu cap no ho havia retingut. Avui acaba l'estiu, nois. A partir d'avui la tardor. Una tardor que, pel que sembla, ens arribarà a temperatures que fregaran els 30 graus. Bueno, tenint en compte com ens ha anat l'estiu, doncs ja és normal, era d'esperar que això anés així. Tampoc no passa res, vull dir, al final ho viurem, ho passarem i ja està. Però avui arriba l'estiu. De fet, comencem la darrera setmana completa del mes de setembre. La setmana vinent, demà a les 6 i 6 del matí. De la tarda. Bueno, encara viurem dos programes amb estiu. Bueno, doncs escolteu, ja, demà ja ho comentarem, això dels 30 graus, la calor i els incendis i tot, per cert, i totes aquestes coses que els bombers l'altre dia van estar manifestant-se a la plaça Sant Jaume per demanar més mitjans. Bueno, el camió de bombers d'Arenys s'ha passat part de l'estiu a Pineda, perquè bueno, a Pineda se'ls va espatllar i van dir, hòstia, on tenim un camió? Vinga, Arenys, tu, i Arenys han agafat i se'l van emportar. Com deia, la darrera setmana completa del mes de setembre i no tindrem prou temps per explicar totes les coses que us hem d'explicar. N'hi ha moltíssimes. Per una banda, amb clau local, si em permeteu, avui a les 12 sabrem el resultat de la consulta que es va fer que es va fer, que s'ha fet fins ahir diumenge, sobre què s'ha de fer al Rial de les Canalies, què volen els veïns, si que s'aparqui, que si no s'aparqui, que si dos carrils, que si un carril, que si pujada i baixada, que si... Bueno, tot això, en principi, es desllorigarà a les 12 en punt del migdia. Per què a les 12 en punt del migdia? Doncs perquè la votació va acabar ahir i perquè han de recomptar els vots. Tant de vots que no ho poden fer fins les 12? No és així. És que l'alcalde treballa fins les 12 i està fent de profe. Llavors, a les 12 acaben les classes, llavors és quan ens podrà atendre i donar-nos els resultats. Fins aleshores, no, això no és possible. Oficialment estan recomptant els vots. Però, bueno, va una mica per aquí, ho dic perquè els resultats ja els podríem tenir, però no, casualment tot conflueix a les 12, a la final de la jornada laboral, el recompte de vots... Bueno... És aquelles coses. Després diuen que aquest no és un ajuntament presidencialista. No, per nada. No hi ha ningú que pugui donar les dades una mica abans. És igual, en tot cas. Això funciona així, nois, és el que hem volgut, doncs és el que tenim. I per tant, a les 12 sabrem com ha anat el resultat d'aquesta consulta, que per cert, l'altre dia, i ahir, l'Enric Sierra, el dominical, va donar una explicació. Jo li preguntava a l'alcalde que com és que Metrobacés ens ha regalat 60.000 euros així, perquè sí, jo entenc que nosaltres som molt guais, Arenys és una ciutat, una població molt bonica, però que et donguin 60.000 euros by the face no és habitual. L'alcalde va dir que ens ho havien donat perquè faran una promoció i els diners que havien donat per fer allò com a garantia, no? Una mica aquests diners que s'han d'avançar sempre i que si després quan acabes l'obra te'ls retornen si les coses han acabat bé. I tal, bueno, això una mica així, que ens havien decidit com donar-nos-ho. No m'ha donat temps a treure el tall, si voleu, o si crea polèmica, per demà el puc tenir. Bueno, el Sierra va explicar que sembla que aquests 60.000 euros serien perquè han deixat el carrer trinxat i fet una merda de passar camions que no podien passar i que, per tant, l'únic que fa l'Ajuntament és executar. Això és la segona part, és meva, eh? Llavors, si és així, l'únic que fa l'Ajuntament és executar el fet d'haver cobrat aquesta fiança i, per tant, arranjar allò que ells han espatllat amb els diners de la fiança. Repeteixo, si és així, seria lo lògic. Vosaltres espatlleu una cosa... nosaltres ho arreglem amb aquests diners que heu posat per, precisament, si feu malbé algú. La qual cosa és absolutament normal, lògica i com ha de ser. D'altra banda, no és... Els de la CESA ens han donat. No ens han donat res. En tot cas, hem fet la fiança i nosaltres hem decidit executar. Per tant, no és un regal per simpatia ni perquè siguem molt xulos ni res de tot això. Si finalment es confirma que és així, torno a dir, si finalment es confirma que és així, no és que ens hagin donat res, sinó senzillament és perquè s'han carregat més del que ho estava ja al carrer i, per tant, amb aquests diners s'arrenquen. És aquella mania que de vegades hi ha en general a la política i al país de pintar les coses com si fossin meravelloses quan, de fet, són la més normal del món. O, bueno, suposo que al moment de l'any i dels mandats en el que som, doncs, i de les legislatures en el que som, doncs és el que toca i és el que és habitual. Una mica el que va fer la Parlona el divendres quan va dir no, han baixat les denúncies i els delictes un 7,4% perquè ja no tenim carteristes. Que sí, que és veritat, però clar, aquest cap de setmana hi havia un tio que el treien de la porta darrere d'un cotxe per segrestar-lo. Clar, la Parlona pot dir no, és que han baixat els delictes un 7,4% i surti els Mossos i diu, hòstia, que bé lo hacemos. Però la imatge de veure com uns tios vestits de policia, amb armilles de policia, treuen de la porta per la porta del darrere un tio per segrestar-lo. Doncs, home, clar, és que han baixat un 7,4% i hi ha carteristes. Bueno, escolta, doncs potser que hi hagi una mica més de carteristes i una mica menys de segrestadors, no? Diguéssim que la cosa és... Vaja, alguns pensem així. Jo prefereixo que em fotin la cartera que em segrestin. M'emprenya més que em segrestin. És com més incòmode, enteneu? La cartera, al final, és una tocada de nassos, eh? Perquè si el DNI, i si el carnet de conduir, que si el carnet del vídeo... Bueno, el videoclub ja no. Que si el carnet del bon preu, que si la foto dels nens... Bueno, això sempre toca els nassos. Però que et segrestin una mica així... No sé, heu estat mai un lloc amb un zulo d'aquells? Jo sí que vaig ser. És molt lleig, allò. He estat a dos, ara que hi penso. Escolta'm, és molt incòmode, allò, eh? Ja us ho dic ara. No ho voldria ni per mi ni per ningú. Vull dir que et segrestin és més xungo. Coses que hem de parlar avui. Per una banda, ara en clau de política general espanyola, tothom que està con Ceuta i tal, i todos somos Ceuta, i les camisetes, ahir deien al Metropolitano, les camisetes ni se arrugan i los mensajes no se tapan, o alguna cosa d'aquestes. Està molt bé. Ja heu vist el reportatge de La Vanguardia, del que fan els ceutis? Contracten els immigrants, els hi paguen res, pèl amb 10 perquè els hi arreglin la casa. Sí, això és... Sí. Com que hi ha gana i misèria, pues venga, vamos a aprovecharnos. M'entens una mica el que vull dir? Ho publicava ahir La Vanguardia, ho han denunciat diverses ONGs, que el que està fent la gent de Ceuta no haver abandonat, que és veritat, eh? Que no, aquí no se puede vivir i tal, que també és veritat, que aquí somos muchos más de los que nuestra seguridad social puede atender. Que també és veritat, ja, però mientras nos atienden, oye, que me pinten la casa por 4 duros o, com a molt, porque le deje dormir en un colchón durante 2 noches. Això se'n diu explotació. Pues això és el que han denunciat ja diverses ONGs que passa a Ceuta. No serà que el problema no és tant que los hayan abandonado, que sí que los ha abandonado i que és veritat, com que, aprovechando las cosas, oye, vamos a hacer aquí... Bueno, que es quedin... Que tants no els podem explotar. Que en vinguin menys, que si en són tants no donem a l'abast. Que en vinguin menys, així podrem tenir el tema de l'abús humà i l'explotació una mica més controlat. Reitero, no nego que els hagin deixat abandonats i que la seguretat social i tot el tema, que no en els hospitals i tal. Però, home, clar, és feo. No? És a dir, en comptes d'ajudar un ésser humà que ho està passant malament, el que fas és dir, hòstia, a veure, que ja que ho està passant malament, que m'arregli lo mío. No? Trobo que molt encertat no és. És una mica una qüestió de sensibilitat i d'educació. Una mica lo de la Rosita. Qui és la Rosita? Voleu saber qui és la Rosita? La Rosita és una senyora gran que porta un munt de temps ja a l'hospital, centre hospitalari, Bellvitge, i que ha començat una campanya, ja la va començar fa setmanes, el que passa que TV3 ho ha fet aquest cap de setmana, els hi ha gustat, però finalment no ho ha acabat fent. Una senyora de 95 anys que ja porta recollides 60.000 signatures perquè, clar, és que a la tele els hi fan pagar, als hospitals els hi fan pagar la tele. I, clar, la Rosita diu, home, ja que estic aquí... Clar, la tele és gratis. És veritat, l'aparell no, però la tele és gratis. I, clar, una senyora de 95 anys pensionista que està a l'hospital perquè està malalta paga 25 euros cada setmana per veure la tele, clar, és que en un mes n'ha pagat 100. Vaja, que en un mes pràcticament pots haver comprat una tele, perquè tampoc no estem parlant d'unes teles, són aquelles xufes que hi ha allà penjades que valen pèl amb 10. Clar, és de sentir com... És com fer-te pagar l'aigua a l'hospital. L'hospital s'ha convertit una mica en aquell centre on et cuiden la salut i hi ha un munt de buitres al voltant intentant fer negoci. Els de les teles, els dels pàrquings, els de l'aigua, els de les màquines de vending... I davant de tot això, quan li preguntes al Departament de Salut de la Generalitat com és que no controla això en els seus centres... perquè són els seus centres, això és propietat de salut, es dediquen a dir el que li han dit a TV3 quan els hi han preguntat per què s'ha de pagar la tele. I diu, el Departament de Salut s'ha limitat a dir que ells s'ocupen només de la part assistencial dels pacients i que aquests serveis depenen dels proveïdors. No és veritat, perquè assistir als pacients no només és curar-los la ferida... tapar-los la cicatriu de l'operació, operar-los. Vetllar pels pacients és també vetllar per la seva salut emocional. I tenir 24 hores durant no sé quants mesos una persona en un hospital mirant el sostre, home, molt equilibri emocional no dona. Per tant, més enllà de tapar les ferides físiques... vetllar per les ferides mentals i psicològiques també és feina del Departament de Salut. I escolta'm, què voleu que us digui? Si veure com si fos ahir, o el First Dates, o poder-te entretenir mirant a la Melero, o podem veure la Glòria Serra i el programa aquell d'investigació, et fa passar les hores més afablement, t'alleugereix el teu dolor i et cuida, com a mínim, i et cura, com a mínim, emocionalment una miqueta abans, doncs també és feina del Departament de Salut de la Generalitat vetllar per això. Per tant, des d'aquí, tot el nostre suport a la Rosita. On estan aquests papers ara, Arenys de Mar? Que hi estamparem la firma. I considerar una autèntica vergonya que el Departament de Salut cobri la tele, que això ja ho havíem queixat, cobri l'aigua, que això també ho hem dit alguna vegada, o cobri les tarifes de pàrquing a un preu desmesurat als familiars de les persones que estan ingressades. Perquè, clar, si és la teva cunyada, dius, bueno, vinc a veure-la diumenge a la tarda, paga. Però, clar, si és el teu fill, o la teva filla, o la teva mare, o el teu pare, o la teva dona, o el teu marit, fer-te pagar el pàrquing, sobretot si resulta que estàs, m'invento, a l'Hospital de Vall d'Hebron o de Bellvitge, i tu vens de Vic, la Seu, Granollers o Valls, doncs, home, èticament no és molt... no s'aguanta gaire. Però, bueno, això és el que tenim. Se m'està anant la veu, necessito aclarir això. Avui en parlarem d'aquestes coses i de moltes altres. Per cert, Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer. Arrenquem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Per cert, parlant de salut emocional i d'equilibri, avui que és Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer, parlarem de cuidar els cuidadors, vetllar pels vetlladors. L'Alzheimer és una malaltia molt dura que s'està investigant molt i que sembla que anem en bon camí, o almenys això és el que sembla, però que encara som lluny de poder curar-la. O fer que bueno, no es desenvolupi fins a les últimes conseqüències, és a dir, aturar-la. Bé, en tot cas, des d'aquí una abraçada molt forta, una encaixada a tota la gent que estigueu vivint una situació com aquesta, i des de la malaltia, o bé des de la proximitat amb la malaltia, perquè un familiar o una persona molt propera la té. I intentarem des d'aquí doncs, donar-vos el màxim confort possible. Quedem. Ah, sí, avui previsió del temps, que demà, com deia la Susana, acaba l'estiu i sembla que acaba por todo lo alto.
1: Hola, què tal? Bon dia. Arrenquem una nova setmana que es presenta molt estable, dominada per les temperatures que continuen sent elevades per l'època de l'any i, de moment, amb poques perspectives de canvis. Sembla que la setmana vinent sí que la situació podria fer un tomb de 180 graus i tenir un temps més insegur, amb pluges, també amb temperatures més normalitzades, però de moment aquesta setmana, com dèiem, vindrà marcada justament per això, per un temps completament assolellat i per unes temperatures que, si estiguéssim a la recta final del mes d'agost, doncs serien normals, però ja passada la primera quinzena del mes de setembre, doncs són unes temperatures realment elevades. I és que avui tornem a tenir màximes dels que arriben als 32, puntualment als 33 graus a l'interior de la comarca. Amb vent de garbí, que avui bufarà fluix aquesta tarda, aquest matí el vent serà més aviat del nord-nord-oest, però aquesta tarda girarà cap a sud-oest, i amb una situació marítima que serà tranquil·la, dominada pel marejol a conseqüència dels vents fluixos. Hi haurà alguns núvols prims, però en general l'ambient serà plenament assolellat. De cara a demà, dimarts, s'espera que es mantingui la mateixa situació. A diferència d'avui, que tindrem aquest vent del sud-oest, demà serà de mar cap a terra, del sud-est de Xaloc, durant les hores centrals del dia, i això pot fer que la màxima baixi una mica, però poca cosa. Continuem amb un ambient realment càlid per l'època de l'any, un ambient estiuenc. Els vents seran fluixos, la situació marítima continuarà tranquil·la. Demà passat, dimecres, 3/4 del mateix, una nova jornada de tranquil·litat i temperatura sense grans canvis, i dijous, doncs a diferència d'avui, demà o demà passat, que els vents seran fluixos, el vent de garbí seria moderat a la tarda, i això farà que doncs les temperatures màximes puguin pujar encara una miqueta més a les hores centrals del dia. La situació marítima també s'alterarà una miqueta de cara a dijous, amb mares de maror freqüents durant la tarda a tota la costa maresmenca.
0: Per cert, una cosa que no he dit, ho dic perquè ho tingueu al paperet de previsions. Dijous és dia 24 de setembre, és el dia de la Mercè a Barcelona. I direu, home, i a mi què? No, si agafeu el tren, a vosaltres us importa, perquè els fletxes de la Renfe, quan és festa a Barcelona, redueixen el número de trens, perquè consideren que hi ha menys mobilitat i, per tant, doncs, el nombre de trens s'assimila, no sé si els dels diumenges o a mig camí entre els diumenges i entre... Aquest és una alegria, eh? I entre setmana. Vull dir que mireu-vos bé els horaris, sobretot dijous, perquè els de la Renfe són... Bueno, sempre, Renfe no... Renfe mai decep. Mai decep, no decep, ja saps que la cagaran. O sigui, què més vols fer-hi? Hi ha alguna altra cosa que volia comentar, però ara mateix no em ve el cap. Ja ho anirem dient, això. Vinga.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys.

0: Bé, d'aquí uns minuts farem una mirada a l'actualitat del dia i explicarem moltes coses. Però abans, precisament, volem parlar de salut emocional. I ho dic perquè avui, que és el dia de la lluita contra l'Alzheimer, i que, a més, hem començat referenciant com els petits detalls poden alleugerir un estat hospitalari, el fet de tenir una televisió, doncs, et facilita unes hores de distracció i d'esbarjo. Precisament, avui que hem sabut que el Departament de Salut diu que ells només es dediquen a cuidar de la gent, diguéssim, de les assistències, un fenomen fet en això, un moment que ho tinc per aquí, de la part assistencial, això, de la part assistencial, no és veritat. Es preocupen de la part emocional. I des del CAP n'hem parlat moltes vegades, que també és salut pública, amb l'Anna Camps. I per això avui recuperem aquest espai, que precisament pot ser molt útil tant per la gent que pateix la malaltia com pels seus familiars, com per algú que estigui en situació d'hospitalització. L'Anna Camps, la saludam d'aquesta manera.
1: Bon dia.
0: I moltes gràcies per ser avui aquí a la ràdio i parlar d'una qüestió que té molta més abast social del que ens pensem, que és cuidar el cuidador, que és una frase que m'agrada molt i que cal explicar. L'allargament de l'esperança de vida fa que ens anem morint més a poc, de manera que arribem a més grans i els nostres fills es fan més grans. I això fa que moltes vegades gent que hauria de tenir, que té edat de ser cuidada, estigui cuidant, i aquests són els cuidadors, dit de mala manera. Però m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè jo ho he fet així com a vola pluma, però que parléssim una miqueta d'aquest col·lectiu de gent, sobretot perquè jo crec que molts d'ells no es reconeixen com a tal, i això és un problema.
1: Sí. Doncs, com deies, ens passa això, no?, que l'esperança de vida cada vegada és més alta i que, a més, a nivell de la sanitat tenim molts més recursos per fer front a les malalties. El que passa és que sí que és veritat que hi ha moltes malalties que s'estan cronificant. Uh-huh. I què suposa això? Doncs que les persones amb patologies necessiten ser cuidades. Llavors ens trobem que en moltes famílies, cada vegada més, no?, hi ha una persona que és dependent. I que és dependent per les activitats de la vida diària. Per tant, que necessita ajuda per anar al lavabo, per vestir-se, per menjar, per sortir a comprar, per les activitats que les persones que no estem malaltes podem fer d'una manera normal i sense ajuda, però aquestes persones sí que necessiten ajuda per això i, a més, per tot el procés de malaltia, no? Mm-hmm. Llavors, aquí és on entra el concepte aquest del cuidador.
0: Sí.
1: No? Que dèiem cuidar el cuidador. Doncs el cuidador informal, perquè parlem de cuidadors informals, no de cuidadors professionals, que és diferent.
0: És a dir, no gent que ha estudiat, s'ha format i n'ha fet d'aquesta formació una professió i que, per tant, cobra per aquesta feina i si està un seguit d'hores, sinó el que li ha tocat per proximitat, perquè és un familiar, perquè és una persona molt propera, fer-se encàrrec, que se'n diu popularment.
1: Sí. Llavors són els cuidadors informals, no? Que d'alguna manera, dins de la dinàmica familiar, doncs aquesta persona agafa el rol de cuidar a la persona dependent. I són les persones que s'encarreguen d'acompanyar, de cuidar, de curar, de fer-se càrrec de la persona que té la situació de dependència, que té la malaltia dins la família, i que normalment són gent que no han estudiat per això, que no tenen una remuneració com a tal, no és la seva feina. No? I sí que agafen una rellevància social molt gran, perquè al final necessitem d'aquestes persones, perquè el sistema sanitari fa el que pot, el sistema de benestar social també, no? Totes les ajudes que tenim, però mai és suficient, no? I llavors necessitem que les famílies també s'organitzin per cuidar.
0: Aquí faig aquest parèntesi. Sé que ara molts estareu dient, oh, clar, la llei de la dependència, les subvencions, els pagaments... Sí, podríem fer una crítica ferotge al voltant d'aquesta realitat, però no és ara el que ens ocupa. És a dir, això és una altra qüestió, de la qual un altre dia en podem parlar, sinó el que ens ocupa ara és, bé, d'acord, tot això existeix, és veritat, molta feina a fer, molts diners a repartir, d'acord, vale, next. Què fem demà? Aquest és el tema, no? Què fem demà, què fem avui, què fem la setmana vinent, què fem amb aquesta gent que ja fa molts anys, i jo he tirat d'un estereotip, que és l'estereotip de l'avi, no? I de la persona gran a qui cuidem, però en aquest mateix cabàs hi podríem posar, doncs, les persones que tenen infants amb necessitats especials, que tenen familiars que han entrat en una malaltia degenerativa i que no són grans. És a dir, tot un seguit de col·lectius que també necessita ser cuidat i que entra en aquest paquet de persones. El primer de tot, deixa'm tirar d'experiència propera, val? I després, si vols, anem a altres qüestions. Què és que el cuidador es reconegui com a tal? És a dir, gent, persones, que estan fent-se càrrec de persones, grans, joves, i que no es reconeixen com a cuidadors, sinó que és que, bueno, és que no tinc una altra manera de fer, és que és el que em toca, és que és el que s'ha de fer.
1: Clar, pensava que la línia és molt fina, no? Perquè al final vivim en família, vivim en comunitat i el dia a dia ens ajudem els uns als altres, no? És a dir, que al final, doncs, si la mare necessita algú, l'ajuda, si el teu germà et diu, ei, ajuda'm tal dia que necessito que m'acompanyis o tinc una mudança, evidentment que ens ajudem, no? O si algú de la família agafa un gripasso i es passa una setmana al llit, doncs la família segurament es pot organitzar per anar-li a fer les sopetes, no? Però clar, això són moments puntuals. I quan parlem del cuidador com a tal, és aquell moment en què ha agafat un rol, ja. No? A més de ser el germà, a més de ser el fill, a més de ser la parella, a més de ser el pare, també té el rol de cuidador. Li pertoquen unes tasques perquè l'altra persona pugui estar bé. No? Que llavors, dins del rol de família ja ens entra una mica aquest rol de cuidador, perquè som éssers socials i som éssers que vivim en famílies, però quan aquesta tasca de cuidar es converteix en una cosa del dia a dia, és quan aquesta persona es pot començar a considerar cuidadora. I això és una línia fina.
0: D'acord.
1: És una línia molt fina. Sí. I que moltes vegades podem dir, no, si és el que em toca, és que jo ho he fet sempre, però en el moment en què les tasques cada vegada són més, vol dir que la persona ha d'agafar aquest rol i dir, val, a partir d'ara sóc cuidadora, i això és una feina. És una feina. Anar a portar sopa un dia al germà perquè té febre...
0: És un fet puntual.
1: És un fet puntual. Quan jo hi haig d'anar cada dia, perquè si no el meu germà no pot sopar, això és una feina ja, com a tal.
0: Quins canvis es generen? És a dir, a la persona cuidadora, el fet de ser una persona que se'n fa càrrec d'un familiar, d'una persona propera, quins canvis se generen per poder-los identificar?
1: Clar, l'impacte de cuidar als altres és molt gran, perquè al final un deixa a part el que un necessita moltes vegades per cuidar a l'altre, perquè les necessitats de la persona dependent que són molt elevades i a mesura que va passant el temps la gent cada vegada necessita més. No? Llavors, sí que ens trobem que cuidar té un impacte molt gran en moltes àrees de la vida de la persona. No? Primerament, sobretot a nivell físic, que ens trobem que hi ha molt de cansament, que hi ha un esgotament, que les persones cuidadores segueixen tirant i segueixen anant endavant, però que hi ha aquell cansament que des del matí es lleven cansats, pot haver-hi mals de cap, dolors musculars, sense una causa mèdica que ho justifiqui.
0: Correcte. Val?
1: També problemes de son, i pot haver problemes digestius, val? És a dir, que el cos comença a manifestar-se i a dir...
0: És massa, el que m'estàs demanant és massa.
1: Sí, que la càrrega que es porta és elevada, val? Llavors, també, a altres àrees, com l'àrea cognitiva, no? També podem tenir dificultats de concentració. Ai, no m'he recordat d'això. Ai, ara no sé de què parlava. Val? També hi poden haver pensaments negatius. Val? Val. Això no anirà bé, és que demà quan vagi a la farmàcia a buscar segur que no ho tenen preparat. Val? Tota aquesta cosa més pessimista, val? Que pot començar a aparèixer, també. Llavors hi poden haver problemes de memòria, dificultats per planificar i per organitzar-se, perquè un queda tan saturat que el cap ja no té possibilitat de planificar i d'anticipar, no? I de dir, ai, doncs mira, això ho resoldrem així, ho resoldrem així. Aquesta eina que abans tenia un, doncs, clar, el cos va tan cansat que ja no pot fer-ho.
0: Això és el de la granota i l'aigua calenta? És a dir, aquella és una fàbula, de la granota. Si tu poses una granota amb aigua bullent, la granota salta i marxa perquè es crema, però si tu deixes una granota amb aigua freda i encens el foc per sota i vas escalfant l'aigua, al final acabes coent la granota i ella ni se n'adona.
1: Sí.
0: Això és el de la granota?
1: Sí, perquè normalment les necessitats de la persona a la que cuidem van augmentant en el temps. I van augmentant de manera gradual. I és aquesta línia tan fina, no, que sempre pots fer alguna cosa més per l'altra, però clar, si tu dins d'un pot hi vas posant pilotetes, arribarà un moment que el pot arriba fins a dalt, i vas posant aigua, no? Allò que dèiem, el got avessat. Mm. El got avessat, i ve d'una gota, moltes vegades, no? Sí, sí, és aquesta la metàfora, i això costa molt d'adonar-se'n. Perquè sempre tenim la sensació que el got hi cabrà una goteta
0: sempre
1: més, no?
0: O
1: que la granota podrà aguantar un grau més de temperatura. Mm. Sí.
0: Després hi ha una altra qüestió que forma part de la nostra manera de ser, que tu l'anomenaves, i que també forma part, té una part educativa, que és jo m'haig de fer càrrec de... Jo haig d'ajudar a... Són els meus, no? És el meu fill, és el meu pare, és el meu veí, és el meu company, és el meu... És el meu. I contra això és molt difícil. Moltes vegades, et deia, no? De vegades, amb això és fàcil tirar de referents propers, perquè qui més qui menys, si mirem el nostre entorn, s'ha trobat algun cas. I és molt complicat parlar amb aquesta persona i dir-li, tio o tia, és igual... que no veus que això no funciona així, que aquí no d'allò.
1: Sí.
0: I ells no se n'adonen.
1: Clar, tenim unes creences també a nivell cultural, no? I a nivell familiar, de que ens porten a cuidar a les persones que estimem. I això és molt difícil de canviar. El que passa és que sempre hem de posar-ho en una balança, no? I poder veure que jo puc cuidar sempre i quan jo no surti perjudicat d'això. I això es fa molt difícil, perquè llavors apareix la culpa.
0: Bueno, això, jo ara et diria, ets que egoista...
1: Clar, sí.
0: Saps?
1: Sí,
0: quin plantejament més egoista,
1: sí,
0: no?
1: Sí. El que passa és que llavors es viu amb molt de malestar, la cura, no? La cura, si es pot fer des de la llibertat i des de l'autocura cap al cuidador, es pot fer d'una manera molt més sana. I sempre i quan puguem demanar ajuda als altres, perquè, evidentment, el que no podem fer és encarregar-nos de la nostra vida i encarregar-nos de la vida d'una altra persona durant un temps prolongat en el temps. Uh-huh. I més si aquesta persona cada vegada és dependent. Més dependent, no? Perquè pensava ara en les criatures, que al principi són molt dependents, però després, a poc a poc, van creixent i es van volant, no?
0: Hi ha una sortida,
1: Hi ha un camí, sí. L'objectiu és que puguin ser independents. En canvi, quan una persona està malalta, també les necessitats aniran creixent. I una sola persona, no, és molt difícil que ho pugui assumir.
0: Els cuidadors tendeixen a l'aïllament, també, perquè estem en una activitat que els absorbeix, no? És una mena de gran aspirador que al final els acaba... Deixes d'anar a comprar, deixes d'anar a fer esport, deixes d'anar, què sé, al taller de lectura, deixes d'anar a fer activitats i acabes dedicant tota la teva vida única i exclusivament a la cura d'aquella persona.
1: Sí, perquè al final el teu món es converteix en cuida. No? Que els rols moltes vegades desapareixen. No? Jo deixo de ser la parella i passo a ser la cuidadora.
0: Sí.
1: I quan un passa a ser cuidador i l'altre té moltes necessitats, són les 24 hores del dia. Llavors, clar, també al final és difícil, com dèiem abans, no? Posar el límit, perquè si la persona que jo cuido no es pot llevar i vestir sola, com jo me n'aniré a esmorzar fora, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors aquí es fa difícil posar aquest límit, però sí que és veritat que hi ha com un aïllament i deixen de socialitzar, deixen de tenir interès per les activitats que abans els hi agradava, no? I moltes vegades abandonen les aficions per centrar-se en la cura.
0: Per això és important que conegueu això que us explicarem ara, que és essencial, i és que hi ha tot un seguit d'activitats i tot un seguit de propostes perquè la gent que us dediqueu a cuidar a persones properes pugueu fer activitats, pugueu socialitzar, compartir, relacionar, i que probablement, vist des de la situació de qui està cuidant, és jo no puc, però és allò del voler és poder i es pot trobar aquesta estona.
1: Sí.
0: No?
1: Sobretot demanar ajuda, això per començar.
0: Val.
1: Demana ajuda primer a la família, si cal, i després doncs els recursos que tenim públics, no? Doncs que vinguin al CAP, que parlin amb el seu metge, que parlin amb la seva infermera, que parlin amb la treballadora social, que serveis socials també és qui s'encarrega de tota la part d'ajudes, no? Que busquin els recursos públics que tenim, que sabem que no són suficients,
0: sempre en falten.
1: Que sempre en falten i que evidentment cuidar d'una persona és un esforç molt gran i les ajudes que tenim no supleixen tot. Però hi és alguna cosa més que podem fer servir, no? Llavors, que vinguin al CAP, que parlin sobretot amb metge, amb infermera, que també els donaran molts recursos per fins i tot, doncs, temes de medicació, temes de canvis posturals, temes de cures, no? Que els hi puguin donar autonomia i que també puguin descarregar això en els professionals sanitaris en algunes ocasions, no? Si cal. Això per començar. Poder demanar ajuda, que això també és molt difícil.
0: Home,
1: a vegades, quan un és cuidador, demanar ajuda es fa molt difícil.
0: Sí, sí, poder anar a algú a explicar-li que ho estàs passant malament o que tens aquesta mancança o que tens aquest problema no és fàcil. I, per tant, el CAP és un bon lloc de referència per aquest malestar, de vegades físic, de vegades emocional, poder-lo allò explicar, no expressar.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí hi ha tot un programa d'activitats per a aquestes persones cuidadores.
1: Sí, a més, llavors al CAP hem organitzat el que es diu els tallers de cuidat per cuidar.
0: Molt bé.
1: Val? Que els portem normalment entre diferents professionals. Uh-huh. Val? Són grups de suport, val? On treballem diverses àrees que creiem que poden ajudar els cuidadors. Val? Llavors, en el grup hi participem els diferents professionals. El fisioterapeuta,
0: sí,
1: el CAP, el nutricionista, una infermera del CAP, la treballadora social i jo, que sóc la referent de benestar emocional.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, al llarg de les sessions anem tractant diverses temàtiques, com des de l'autocura, des dels vincles i la comunicació amb la persona que cuidem.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, també fem tot el tema transferències i higienes al llit. Parlem d'ajudes ortopèdiques, de com adaptar el domicili en funció de les necessitats. Llavors ve el nutricionista i ens parla d'alimentació, la infermera ens parla de cures i també la treballadora social ens parla de tot el que és les decisions durant la malaltia.
0: Val.
1: Llavors són 9 sessions d'una hora i mig, 9, ho dic bé?
0: Sí.
1: 8, perdó, sí.
0: 8 sessions.
1: Són 8 sessions, sí. Un cop a la setmana, una hora i mitja.
0: Molt bé.
1: I per accedir a aquests espais de grup, el que han de fer és simplement parlar amb el seu metge de referència i llavors obrim grups 2 cops l'any.
0: Val.
1: Això sí, normalment obrim un després de Setmana Santa i un altre de cara a octubre.
0: Perfecte.
1: Val?
0: Per tant, serà el setembre, després de les vacances, quan s'obrirà aquest grup, el que significa que hem de tenir previsió i demanar hora al metge, explicar-li la nostra situació, sí, parlar-ne, compartir-ho i a partir d'aquí que sigui el nostre metge de capçalera, el nostre metge referent, el que ens derivi, si ho considera oportú, cap a aquests grups. Penseu que això és una mica com a moltes altres, penso, com a moltes altres teràpies, i és col·lectiu de gent amb problemes similars, segurament no iguals, però sí similars, i possibilitat de compartir,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Jo estic en aquesta situació, doncs mira, la meva aquí és coincident, jo aquesta no la tinc perquè l'he resolt així, tu l'has resolt així, i a partir d'aquí, doncs, bueno, establir ponts amb persones que viuen situacions similars.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, de fet, la gent que participa dels grups és el que més destaca, que agraeixen molt tenir un espai on poder explicar, on poder compartir amb gent que està passant per situacions similars.
0: Mm.
1: I això és de gran enriquiment, perquè a més treuen moltes idees,
0: clar,
1: però ells també són de gran benefici, perquè també cadascú aporta moltes idees i molta experiència del dia a dia.
0: Mm. És un dels beneficis, no?, de participar,
1: sí,
0: d'aquestes sí, coses, compartir... I a partir d'aquí, sembla, consta que es comparteix amb unes sessions que són esperades, és a dir, ja esperes que arribi per poder anar, per poder parlar, per poder desfogar-te, per poder oxigenar la ment i començar a veure les coses d'una manera diferent.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Cuidar el cuidador és una bona campanya, és un bon programa, més que campanya, és un bon programa, és un bon eslògan i és un element que hem de tenir tots molt present. Els que cuiden i els que estem al voltant dels que cuiden.
1: Sí.
0: No? Per poder-los ajudar
1: i repartir càrregues, també.
0: Ostres,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè a vegades veiem que hi ha algú a casa que és cuidador i que tots li passem aquell paper.
0: Sí, no, com que estàs a prop, no?
1: Sí, com que estàs a prop, o com que tu t'hi portes més bé, o tu en saps més, no?
0: A tu et fa més cas.
1: A tu et fa més cas. Llavors, està bé això, però els que no tenim el rol de cuidador, si ens hi podem apropar i dir, doncs mira, doncs els divendres a la tarda ja hi vaig jo, que plego de treballar i em va bé.
0: Exacte,
1: no?
0: Ja m'hi estic d'estona.
1: Si podem repartir aquestes càrregues, segurament serà més lleuger per tots.
0: Doncs aneu al vostre metge o la vostra doctora de capçalera, expliqueu-li la vostra situació, tant si sou cuidadors de gent gran com si sou cuidadors d'infants o de gent adulta amb problemes de, doncs, el que sigui, però que necessiti la vostra atenció permanent o constant durant moltes hores al dia i que, per tant, això al final s'hagi convertit amb la principal o una de les principals activitats diàries.
1: Puntualitzar que, de moment, el grup que fem, aquest que he explicat,
0: sí?
1: Va dedicat a persones que cuiden a persones adultes.
0: Molt bé.
1: Val? Però, tot i així, aquells que cuiden d'infants, que vinguin al cap igual, que trobarem alguna manera d'acompanyar-los i de...
0: Sí. Són realitats diferents,
1: Sí, són realitats diferents, llavors sí que és veritat que a vegades, doncs, per oferir una millor atenció, volem fer... Els col·lectius els hem de poder anar cuidant. Llavors, de moment tenim això, però que vinguin igual, perquè segurament trobarem la manera.
0: Doncs, escolta, Anna, no sé si ens hem deixat alguna cosa important a explicar, només... Més enllà d'animar a que ens apropem i formem part, animem a que les persones que tinguem al nostre entorn hi formin part, els ajudem i entre tots doncs, millorem aquesta feina de cuidar, de vetllar, cuidant els cuidadors. Que sempre és... Bueno, malauradament, la nostra societat són més cuidadores que cuidadors.
1: Sí.
0: Aquí la paritat no, de moment encara no està.
1: Els grups, la majoria són dones,
0: sí.
1: Però també tenim homes,
0: Sí.
1: La majoria són dones.
0: Però és una feina social que hem de fer, Quan tenim gent malalta a casa, també ens hi hem de posar, també ens hi hem de posar els homes, No només elles. Anna Camps, referent de benestar emocional i comunitat i comunitari del CAP d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram. Ràdio Arenys.
2: L'actualitat a la ràdio.
0: Línies obertes al 93-795-7912 i WhatsApp també al 93-795-7912. Núria, què tal? Bon dia, benvinguda. Com estàs?
4: Bon dia, Josep Maria Canó.
0: Bon dilluns.
4: Doncs tot el que es pugui estar de bé en un dilluns.
0: Home, clar, és que ara et sortiran aquells els últims... Home, la sort que tens, si la feina, la salut, el no sé què, que és veritat.
4: És una sort, és veritat.
0: Però també és veritat que dius, bueno, i la sort que tenen aquells que poden gaudir de la vida i tal, vull dir que aquí hi hauria un debat.
4: Encara això, ens queda uns anys.
0: I també depèn de l'hora en què t'ho diguin. Si t'ho diuen a les 6 del matí, quan et lleves del llit, dius, pues home, saps?
4: I si t'ho diuen a les 7, quan entres per la porta de la feina, el mateix.
0: A les 7, exactament, el mateix, tal. Ara, si t'ho diuen després, al migdia, uau, la caloreta, quan aquí ja estàs fent el cafè amb els companys, i tal, doncs ja es té una altra visió de la cosa.
4: Però, suposo que sí.
0: Pensa que demà acaba l'estiu.
4: És veritat.
0: Els que esteu desesperats perquè vingui el fred, tu també? Doncs,
4: i el canvi d'hora, quan el tenim?
0: A l'octubre, no? Darrer, no és el darrer d'octubre? Ah, no, el darrer d'octubre, doncs és el darrer de setembre. A finals de setembre, el darrer...
4: Cap de setmana, el del 20... Doncs és aquest,
0: pot
4: el 27-28.
0: Sí, pot ser.
4: Després ho buscarem.
0: 24 d'octubre.
4: Ah.
0: Camí d'hora, 24 d'octubre. No, doncs no és aquest. Menys
4: doncs demà és l'estiu meteorològic, no?
0: Sí, i el 24 d'octubre, el canvi d'hora, que és una mica quan et foten allà... Patapam! I et cau la foscor a sobre, així com de manera sobtada.
4: Sí.
0: Però bueno,
4: ja... Després ho anem recuperant tot.
0: Jo recordo, l'any 2016, 16, s'havia de fer el darrer canvi d'hora de la Unió Europea. Perquè, bueno, s'havia dit, sí, què tal...
4: El problema
0: que no sé
4: és quin canvi d'hora et quedes.
0: No, ens
4: queda
0: ens quedem el que no mola, ja us dic ara. Sí, si es canvia l'hora, en principi la proposta és que ens quedem el que no toca, que el que no ens agrada, que és el d'hivern.
4: Jo ets a dir que té coses positives, eh? El d'estiu, quan dura tant el dia i continues treballant, a mi em costa,
0: ja,
4: perquè s'allarga tot massa i tu l'endemà t'has de continuar despertant a la mateixa hora.
0: Sí.
4: Llavors penses, jo em quedaria amb el temps d'ara.
0: Però quan estàs
4: que
0: fent...
4: a partir de les 7 sí, ja comença a baixar l'hora, ja tens ganes de... Doncs camines una mica, te'n vas cap a casa, et relaxes...
0: Però quan són les 6 o 7, les 6 de la tarda, encara hi ha aquest sol, i te'n vas a prendre... I et
4: no
0: vas a fer la volta, i et sentes allà a la terrasseta, i tal, i... Home, això és que no té preu. Jo crec que no té preu.
4: Bueno, opinions vàries.
0: Escolta'm, què explica l'actualitat del dia? Que l'alcalde encara està fent classe, eh?
4: L'alcalde encara està
0: fent classe... Fins les 12 no...
4: Exacte, fins les 12 no sabrem els resultats de la consulta de Canalies. Per tant, en paral·lel us expliquem que després de gairebé 44 anys d'exercici, 42 dels quals Arenys de Mar, Antoni Coedes deixa ser el guardamolls del port, Coedes es jubila, i durant tot aquest temps ha estat l'encarregat de dur a terme les funcions de control, vigilància i gestió administrativa en aquest espai emblemàtic del nostre municipi. Ho va explicar el dominical d'aquest cap de setmana. Escoltem un de les seves declaracions.
5: És la representació de l'autoritat portuària i, per tant, és una autoritat portuària. El que passa és que és com un assimilat a agent de l'autoritat.
0: Yeah.
5: Però realment un no té cap nomenament d'agent d'autoritat. Per tant...
6: Bueno. No pot posar multes.
5: sí que sí? Podem. Dintre del recinte portuari, sí. Sí, amb arreglo a la llei de ports. Solen ser de trànsit per ocupacions indegudes.
0: Molt bé. Qui xiulava? Posa-lo una altra vegada, Susana. Al principi només, eh? Només el primer moment.
5: És la representació de l'autoritat portuària i, per tant, és una autoritat portuària. El que passa és que...
0: Vale, doncs no xiulava ningú, ja està.
4: Jo t'he de dir que aquest matí... quan me l'he escoltat...
0: Sí, s'ha sentit algú xiulant, eh?
4: S'ha sentit algú xiulant, però és que jo crec que és el nostre director que estava...
0: No ho sé. No s'ha sentit per antena el xiulet o no? Ara ho mirarem, això.
4: Després ho mirarem. En tot cas, jo haig de dir que he escoltat aquest tall a primera hora del matí per fer l'infopodcast, que si no l'heu escoltat, doncs cada matí hi ha 3 minuts d'informació... i no he sentit ningú xiular.
0: No. Ara és... Que està aquí. Que no xiuli, eh?
4: Doncs
0: que s'ha sentit xiulant per antena, així. Bueno, què més, va?
4: Antoni Coedes va iniciar la seva etapa professional a Arenys el 1984, on va arribar procedent de la Ràpita. Durant aquests anys ha sigut testimoni de la reducció de la flota pesquera i la lluita del sector per subsidir el nostre municipi en el contrast de les drassanes i una vessant més esportiva del port que gaudeixen de millor salut que el sector de la pesca.
0: Realment és així. Molt bé, doncs bona jubilació.
4: I continuem amb més qüestions, ara en la plana cultural, perquè la biblioteca Pare Fidel Fita aquesta tardor torna amb el projecte Llegim per tu, que consisteix en lectures en veu alta per a la gent gran del municipi, a càrrec de voluntaris. Ho fa amb la intenció d'ajudar a recuperar el plaer de la lectura a persones que viuen als centres geriàtics d'Arenys. Per poder-ho tirar endavant, ha fet una crida i cerca a trobar diferents voluntaris que els puguin ajudar a dur a terme aquest projecte solidari.
0: Doncs ja ho sabem, el Llegim per tu, vam parlar l'altre dia amb la Montse. Apunteu-vos-hi, sigueu voluntaris i ajudeu a aquest projecte tan xulo de llegir a la gent gran, les residències geriàtriques, llibres en veu alta. Per cert, la Bíblia demà se'n va a Sicília.
4: A Sicília.
0: Sí, se'n va a Sicília, viatge literari. Per tant, bueno, viatjaran per aquesta meravellosa illa italiana. Aviam que tal
4: els
0: va.
4: Connectarem amb ells. Brioixos d'aquells boníssims que els suquen amb nata.
0: Moltes taronges a Sicília. Molt arbre cítric tenen a Sicília. I olivera, evidentment, també. Però em sobta veure molt arbre cítric.
4: Que mirin la sèrie del Gato Pardo, abans d'anar-hi.
0: Home, i que visitin Corleone.
4: Exacte.
0: Que és aquell Corleone, Vito, saps? Vito Corleone. Saps? Una mica...
4: Meravellosa illa. Més qüestions. Què més? La plana esportiva. Marta Mitjans ha valorat positivament la temporada que acaba de tancar el programa a l'Arenys en Joc. L'atleta d'Arenys, nascuda el 2006, ha assolit importants èxits aquest curs, entre els quals destaquen el segon lloc als 800 metres del campionat absolut d'Espanya, sí, o el rècord absolut de Catalunya, i el sub-23 estatal al campionat d'Europa. L'escoltem.
7: Tenia moltes ganes d'aquest europeu, vull dir, portava molt de temps dient-ho, que era el meu objectiu principal, i al final, doncs, quan tens un objectiu, un cop hi ets, doncs, tens moltes ganes de fer-ho. Llavors, tenia moltes ganes, estava molt en forma, llavors, el meu objectiu, jo ho vaig dir sempre, que era passar a les semifinals, i també, doncs, creia que era un bon escenari, doncs, per fer una marca personal, i, doncs, en aquest cas, els vaig complir tots dos.
4: Pel que fa a la temporada d'ara, Mitjans continuarà sent atleta sub-23 i el seu objectiu continua sent els 800 metres, que si bé admet que els 1.500 li resulten llaviners de cara al futur, sí, assenyala que actualment el seu objectiu, doncs, passaria per aquest campionat d'Espanya absoluta en els 800 metres, però en lloc del segon lloc quedar en primera posició.
0: Doncs, escolta'm, bona temporada la que tanca Marta Mitjans, feia aquesta valoració, i en tot cas, des d'aquí, un plaer poder explicar els seus triomfs, els seus gairebé triomfs i els seus semitriomfs.
4: I tots els triomfs que li queden per endavant, que són,
0: sí,
4: molts.
0: Esperem que sí, esperem que així sigui.
4: Tot just és molt jove, de fet, no, sí, no sé, 19 anys.
0: Anys. Bueno, sí, és una 2008, 2008 has dit, per tant, sí, 19, 20 anys farà d'aquí a dos dies, vull dir que molt bé, molt bé. Escolteu, doncs ja està, no? Ja ho tenim tot, això,
4: ja
0: no?
4: Ja tenim tot, ens molt actualitzem bé de cara a la una amb els resultats de les votacions a Canalies.
0: Bueno, una emoció, estem tots aquí que...
4: El diumenge, en principi havia votat un 20% del cens.
0: No, sí, és que aquestes d'aquelles coses que de vegades sona molt bé sobre el cap de qui ho organitza, però la realitat s'encarrega de situar-te a lloc.

0: jo no el vaig conèixer fins ahir, es diu Acosta, un tio que va amb moto i que hi va guanyar no sé quin gran premi de, que van fer a no sé quin lloc, i que va fer aquestes declaracions a TV3 que he volgut treure perquè crec que... Bueno, que hem de... Bueno, jo crec que hem de... No ho sé. Hi ha vegades que
1: no
0: penso que...
1: No els paguen per fer unes grans declaracions.
0: Ens posem uns objectius i admirem una gent que... L'estofa, l'estofa, m'entens? Vull dir que...
2: I amb això tanco la carpeta de l'actualitat informativa d'Arenys de Mar. Et deixo amb els teus referents esportius.
0: No l'estofis, eh?
2: No, i ara no.
0: Que si l'estofes, estofes. No passa res.
2: Ja m'explicaran algú què vol dir això.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Alguna de les informacions que han publicat a la plana web de l'Ajuntament, si no voleu visitar-la però voleu saber què hi ha de nou, doncs res, que es fa una petita valoració de la feina que ha fet la policia local al llarg d'aquest darrer estiu a les seves actuacions a les platges. Aquesta patrulla de platges que, bueno, aquest estiu, com en d'altres, s'ha dedicat a vetllar per la seguretat a la zona costanera i que bueno, s'ha tancat la seva presència amb un centenar d'actuacions, bàsicament la majoria per furts i aquest tipus d'activitats. De fet, és una d'aquelles notícies que pràcticament, juntament amb la marxada dels vigilants de la platja, que posa punt i final a la temporada d'estiu. Pensem una temporada que ha estat prou ben viscuda per part dels aranyencs, tot i havent de patir les calorades que hem hagut de patir. En tot cas, de tot això en parlarem al llarg dels propers dies. No marxeu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria. A la Veda o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra

0: i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP-7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, hauria entrat un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvi. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Us presentem el còctel definitiu.
8: Dos parts de coach.
7: Un toc d'influencer de PowerPoint.
8: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
7: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
8: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
9: Me llamo Obon. Xavi Obon.
8: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
7: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
8: O no?
9: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
8: Ni tiquismiquis ni taquesmaques, les coses tal com són.
7: Coaching Tònic.
8: Jo ja us he avisat.
10: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
11: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
10: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
12: A veure, parla'm una mica tu.
13: Hola, sóc el López.
12: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
13: Vale.
12: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
13: Em van a Morgades Valldosera?
12: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
13: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
12: Vale, doncs ja està.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
15: Ràdio Arenys.
16: L'esport a la ràdio.

0: Les 10 i 8 minuts del matí, deixeu-me saludar així ràpids. Aaron Tomàs, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon
0: ara
1: dia.
0: Parlarem d'esport
1: local. Molt bon dia.
0: Què tal,
2: Jordi bon
0: Pardo?
2: Molt bon dia.
0: Què tal, Manolo Ribas? Bon dia.
2: Bon dia. Ja hi tornem a ser-hi.
0: Un moment.
2: Ja moment. Tornem a ser-hi 3 contra 1.
0: Un moment. Perquè tinc aquí, us ho he d'explicar, tinc rebel·lió a bordo. Perquè, bueno, clar, la setmana passada va guanyar l'Espanyol, no vam tenir tertúlia, i sembla que això ha coincidit una altra vegada ja. I tinc una petita rebel·lió peric aquí a l'estudi. Abans de res, endavant, Manolo, que fem com si siguéssim dilluns. Com si fóssim dilluns passat, va.
2: Alegria. Políticament el puc destituir.
0: Exacte. No, tot amb el carrer, escolta'm una cosa. Bueno, veu guanyar un partit. Està bé.
1: Sí, de tres que tenien que guanyar vols, seguits, no en van guanyar un.
2: Què vols que et digui?
1: I el més difícil.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí. Jo primer, però com que el meu amic que està a la meva esquerra,
0: sí,
2: si estigués a la dreta, li diria d'una altra manera, vale? Perquè ell ja ho entengui a primera, que no vull més discussions. Si et recordes la primera, ara com vam entrar,
0: sí,
2: vaig dir que jo tenia 72 anys,
0: sí,
2: i era la primera vegada a la història que portant un sol partit ja sabia jo qui seria el campió de Lliga.
0: Això és veritat que ho vas dir l'altre dia.
2: Un sol partit. I llavors hi ha aquest tema, si són bons, dolents, no. Com que ja hem de mirar a veure qui queda segon. La discussió meva sí, sí, serà que a veure qui queda segon, perquè el primer està, excepte que passi un 2 de maio.
0: Pot passar el 2 de maio.
1: Pot passar.
0: Vale. Passar el 2 de maio.
2: Futbolísticament. Una vegada ja, el senyor Jordi Pardo.
0: Ja està.
1: Jo aquest dia no hi era.
0: Ja ha anat aquesta discussió.
2: Com que jo no hi era, ja li he deixat clar, perquè no m'esveri aquestes coses. Anem a parlar del Xofer. Mira, jo aquest partit, i si us ho creieu vosaltres, i els oients també si us ho creuen o no, com cada partit us vaig a sopar o berenar al camp de Cornellà, pues no tenia gana. Vale?
0: Quan va guanyar?
2: No tenia gana. Jo ja entenia que passaria una cosa rara. Vale? I comptant que l'Elche, o com se digui en català, l'Elche, aquests canvis que hi ha ara, té el millor extrem i el jugador més bo de delanter,
0: sí?
2: El té. I el més ràpid. El més ràpid de tots. I el xòfer, que ahir em van confirmar que quan era xòfer es passava de llarg més d'una parada i no carregava la gent. Vale? Va, i em canvia la defensa. Amb dos tios que són més lents que jo, que en jugava a futbol. I quan era, jo era jove, però...
0: Quan era jove, s'ha
2: provat. Llavors, ja vaig dir, nois... Llavors, hòstia, mira, han expulsat amb un, a veure si canvia de sistema amb els mateixos homes que té. No, ell va quedar tranquil, marxa atrás, lentos, pum, pum, pum, pum. I llavors és un tema que ahir jo vaig parlar amb, no us diré el nom, amb una persona de dins del club, i li vaig dir, digo mira, t'ho diré en castellà, que si no sortirà més
0: sí,
2: bé, que és el que vaig parlar amb ell. Digo, mira, el Monchi no tuvo H,
0: sí?
2: Para cargarse al xòfer, perquè havia tres quartes partes o més de tres quartes parts de gent que anava a favor d'en... I llavors allà ell, si jo entro, em carrego el que a tothom sàvia i sàvia nova. I amb això en Monchi no va saber-ho fer. I llavors jo, que també estic una mica espantat, perquè hi ha un altre tema que no se'n parla de l'RC d'Espanyol, que no se'n parla, que és el tema de presidència.
0: Propietat,
2: que,
0: no?
2: Sí, que això, aquest punt el veig una miqueta raro.
0: Què passa?
2: Indagaré, indagaré, mm-hmm. i quan...
3: Aquest semblava que tenia posat calés a tope.
2: Ja us he llançat això, perquè potser estic equivocat, o potser no, però jo ja us ho explicaré quan ho sàpigues certament el tema. I ara es veurà. Ara, si es carreguen amb aquest entrenador o no se'l carreguen. De la cosa que estava prevista, que els hi van dir-li, pues mira, l'Espanyol pot gastar, no sé jo, 5 milions de pessetes, aquestes coses...
3: De pessetes
2: coses,
3: és difícil, però...
2: Bueno, pessetes d'euros, aquesta quantitat s'ha fet. La gent, tothom va cobrant, no hi ha cap deute, però jo em fot por una cosa de més amunt de l'Espanyol. I ara serà si se'l carreguen o no se'l carreguen, es veurà si realment és l'americà el que mana, si el que mana encara és el xino. Hi ha una cosa que no tinc gens clar. Intueixo, però intuir-ho sense això no hi ha, perquè no sé si la gent ho sap o no, els calés que va presentar l'Espanyol amb el... que això també va fer-ho al Barça, mm-hmm. vale? va presentar aquest americà amb avals. Mm-hmm. Amb avals i va acreditar aquí tinc la compra, però en base a avals. Fins aquí jo no es puc dir res més.
4: Dos coses. Es veu que l'Alan Pace, que és l'americà, sí, li ha donat plens poders a Monchi perquè faci el que consideri oportú i tal. I estic llegint una notícia de fa una estona de l'Espanyol i de moment no se advierte cambio. De moment no se advierte cambio.
3: A mi la impressió de l'Espanyol des de fora és que l'arribada d'aquest, de l'americà, i l'arribada de Monchi us va crear una expectativa molt gran. Mm. I en aquests moments aquesta expectativa no està sortint. Mm. No sé per culpa de qui, no sé si és el xòfer, si és en Monchi que no ha fitxat bé, o si és l'americà que no ha posat calés, no ho sé. Però la impressió que vau crear una expectativa pels socis,
2: es van crear una expectativa.
3: Vale? Que en aquests moments no està resultant.
2: No, mentre hi hagi xòfer, l'expectativa meva sempre, és negativa. Vale. Llavors, Jordi, jo, com que econòmicament, no, i tu has estat a un banc i això, tu ja ho has trepitjat i saps com va, aquí hi ha unes transaccions i unes coses que jo no ho veig clar. La premsa, calladitos i no dicen nada. Mm. ¿Vale? Sí. O per què? Hi ha els clàssics palmeros a canvi de... ¿Vale? A canvi de... Ui. Yep, en directe.
1: I el truca.
4: Alan Pace t'està trucant. Sí, digues.
2: Vale, pues llavors hi ha aquest problema, que jo veig en l'Espanyol.
1: Ara aquí hi ha una cosa que jo no entenc.
4: Endavant.
1: No entenc. No hi ha cap entrenador de primera que sense guanyar 18 partits no l'hagin fotut al carrer.
4: Bueno, és que
1: jo no ho entenc. Sí, o sigui, això ve de la temporada passada, ja. Quan hi van haver aquesta ratxa de mals resultats, és en aquell moment. Qui tenia que haver hagut un canvi?
2: Zenon. I puc estar equivocat. L'entrenador era el xòfer. El que en sabia era el segon. Estic parlant del primer any, que van pujar. El segon era el que en sabia.
1: No, però jo parlo de l'any passat.
2: No, però el segon és el que en sabia.
1: I se'l va carregar.
2: El xòfer es va carregar amb en Lluís, ¿vale? Perquè en sabia més que ell. I ara n'hi ha un que és un palmero del xòfer. ¿Vale? I llavors, Zenon, això no pot arribar. I més val que sigui ara.
1: Home, perquè si no... Home, hi ha temps de...
2: Perquè si no, doncs bueno... Doncs
1: de canviar.
2: Quins entrenadors poden venir? Doncs a mi n'hi havia un que m'agradava molt, que ara l'ha fitxat el València, el viejo Aguirre, que és un entrenador que sap com té que jugar.
1: Per exemple, el València.
3: Ha anat per feina.
1: Tres partits que València estava a la cua.
2: Torna a estar a la cua igual, però bueno, sí.
4: Però hi ha reacció, com a mínim hi ha una reacció.
2: Sí, hi ha reacció. Llavors, quin entrenador podeu dir que podia venir a l'Espanyol? Pues ara n'hi ha dos. Un, l'Ernesto, que l'Ernesto Valverde té molt de carinyo amb l'Espanyol, perquè ha viscut coses importants amb l'Espanyol. I després hi ha l'altre basc, que estava a Grècia, com se diu, Mendiliver, o com se diu?
3: Mendiliver.
2: No? Mendiliver.
3: Mendiliver, que van fer fora allà a Grècia.
2: Vam-t'ho guanyant-ho tot, eh?
3: Sí.
2: Això tampoc. Llavors hi ha aquestes això. I ja per acabar, perquè els que acabeu de parlar, i així com toqueu el tema de Madrid, llavors jo entraré, perquè ho tinc també claríssim. El mateix que el xòfer. Llavors, per acabar, no us diré el nom, vaig parlar amb una persona en el camp de futbol que està dins.
1: Bueno, però tu, quan vas a futbol, vas a veure el partit o vas a parlar amb
2: ell? No, perquè...
1: Que li don les ordres al xòfer.
2: Escolta, no. Jo me'n vaig, tant si guanyo com si perd, em canvio de posició. En canvi, d'estar al tribuna a l'esquerra, m'agrada sempre acabar
1: a la dreta.
2: No? El meu lloc. I llavors saps per què ho faig? Perquè llavors tinc una porta, pam, pim, pam, pam, i estic fora de l'estadi, saps? Per això faig aquest moment. Però aquesta vegada sí, senyor, que faltava un quart d'hora i tots els quatre del que anàvem al cotxe van marxar.
1: Jo ja vaig veure que hi havia molta gent que tirava escales amunt.
2: No, jo escales avall. I després, ja, ara per acabar, em va dir-me aquesta persona que vaig parlar, em va dir-me: Manolo, el equipo no está trabajado. És a dir, que la gent que porta...
3: Tot el grup que porta mal,
2: el xòfer no està fent d'allò. I aquí acabem. Ara esperarem el pròxim...
1: Que hi haurà
2: la selecció perquè tu puguis escoltar l'himne, senyor. Vale? Sabrem si hi ha hagut el canvi o no hi ha hagut el canvi. Si no hi ha hagut el canvi, encara em refermarà més el tema de l'Espanyol, que hi ha gato encerrado, que no...
1: No, home, per això, no, és que hi ha coses que no s'entenen.
3: Pot ser que els jugadors també li estiguin fent el llit, o...
2: Aquest partit, Jordi, com deia un gran entrenador vostre i que a mi m'agradava, don Johan Cruyff, en un momento dado, semblava que els jugadors... Feien això que...
3: Bueno, el llit, digue-li com vulguis.
2: No, el llit amb l'entrenador.
4: Sí, sí. Hòstia, doncs comencem d'hora, eh? És a dir, si el primer mes ja estem fent-li el llit a l'entrenador...
2: Que no.
4: Temporada molt llarga, aquesta, eh?
2: Com van fer la pretemporada... Mm? La pretemporada...
4: Ja no
2: a Torremirona, sembla que és a Torremirona, no?
3: No sé. Sí.
2: Hi va haver uns merders i uns escàndols entre l'entrenador i els jugadors. Aquí hi va haver merder.
3: Perquè, a veure, vaig dir un altre d'allò. Pot ser que els fitxatges no siguin de l'entrenador i per això no... Que siguin fitxatges de Monchi, que l'entrenador no els hagi demanat o no els vulgui, vull dir, no sé.
2: Per mi hi havia uns fitxatges, Jordi, que ja estaven
3: fets abans.
2: Sí, fets abans. Per mi. Vale. Ara també van a darrere de buscar un porter, que jo també deia que un porter es tenia que agafar. Clar, perquè si el porter falla... Mira, ahir vosaltres, o ahir abans ahir, no. Vosaltres, el del Puri ja no va jugar.
5: Home! És que, clar, home!
3: És que el dia de l'any se va menjar.
5: És que se va menjar una.
3: Se va menjar una també.
4: Sí, sí. Bueno, ara anem al de Barça només. Bueno, jo crec que l'Espanyol també ha de ser conscient de què és i on pot arribar i quin projecte vol. És a dir, jo crec que... vale, és veritat, ara esteu a dos punts del descens i fora del descens, però en teniu 7, a sota el descens del Mercadeix amb 5, però si estiguéssiu amb dos, un punt més o dos, ja és el que us toca, una mica.
2: L'Espanyol en aquests moments tenia que tenir 10 o 11 punts.
4: Jo crec que això és irreal. Jo crec que això...
2: Vale. 10 o 11 punts.
3: Sí, home, guanyant aquest de casa, que era assequible, i eren 10 punts. Guanyant el de casa era assequible.
2: I el dia de la Sevilla no tenia que guanyar. Però el que valen, com diu el meu, que sempre el tinc endavant, ens adon, el que valen són els punts.
3: Exacte.
2: I que sigui aquí té el bailar.
4: Bueno, escolta'm, parlant de bailar, què? 12.
1: Vam ballar per sevillanes.
4: Bé, però tot i que us diré que... I després anem al Madrid, eh? Jo els altres no els havia vist. Però a mi el Sevilla... És a dir, el plantejament del Sevilla va ser bastant bo.
3: Per mi,
4: jo no veig el Barça que fos tan superior.
1: Amb 6 jornades que portem de Lliga, ha sigut el primer equip de futbol que hem trobat.
4: Vale.
1: O sigui, tots els que hem guanyat fins ara eren de la part mitjana a baixa. El Sevilla, per mi, va fer un gran plantejament.
2: Tenies en sonrises i làgrimes d'entrenador, que ja és un gat vell.
1: Per això... I a més, una cosa, jo el vaig sentir en una entrevista abans del partit...
2: Abans maig.
1: I va parlar del plantejament que faria i bé, va fer el que havia dit, eh?
3: No, vull dir, a més va pressionar molt bé, pressionar Nadal, corrent...
1: De totes maneres, com sempre, primer ens tenen que fer un gol.
4: Sempre, sempre.
1: Per despantar-se.
4: Sí, sí.
1: I després hi ha una altra cosa. Amb aquesta defensa podem guanyar la Lliga, però a Europa no passem de semifinals si arribem.
4: No...
3: Tot i que aquest any jo crec que ha retreçat un pam la defensa, l'ha retreçat una miqueta.
1: Sí, però tot i això, cada partit fem un fallo.
3: Sí, però jugues amb molt de risc. El que passa és que, bueno, mentre facis un gol més que el contrari, no hi ha problema.
1: Bueno, això sí, però vull dir, això passa aquí a Espanya.
3: Sí, sí, a fora...
2: Un fallo del porter, per mi un gol, però un fallo de defensa, i és possible que hi hagi un gol si no hi ha el porter que te la salva. I llavors...
3: El Barça, vull dir, Van Flick, ha jugat els 3 anys, juga el mateix, amb la defensa molt adelantada. Jo crec que aquest any la retrassa una miqueta i una pressió molt alta al mig del camp. Si falla la pressió al mig del camp, a darrere estan venguts. Aquest any tens, per mi, un gran jugador per ajudar amb aquesta pressió, Rodri, que vull dir, allà al mig del camp,
1: home,
3: talla i de gos molt.
1: No, man, Rodri...
2: Gibraltar és d'Espanya.
1: Rodri recupera molta pilota.
3: I això t'ajuda que no pateixis tant a darrere.
1: I, de totes maneres, una cosa... No ens agafen tant l'esquena, no, per lo que dius tu, perquè han retreçat una mica
3: i pressionen
1: són
3: més bé.
1: Són fallos puntuals.
3: Sí, vull dir, una pèrdua de pilota, vull dir, t'enganxen d'allò.
1: Cada vegada que juguen Koundé, bueno, fa un parell de fallos i que un sempre entra.
2: Però, a mi et sembla que ho ha retreçat. Tingues en compte que...
1: No ens agafen tant a la contra, eh?
2: Gibraltar sap com s'ha de posar, eh?
3: També.
1: Jugant en Rodri...
2: És un stopper.
1: La defensa pot fer això, pot donar un pas enrere.
3: No, per això...
1: Perquè sap que els hi arribaran filtrats, perquè ell està al mig.
3: Exacte.
1: No els hi arribaran tan sueltos, ni la pilota no ens la podran passar amb tanta facilitat.
2: És la clau, un Busquets, per exemple.
1: Que se'ns ha lesionat el danès, que ja durava massa, que vol emportar a posar al mig és el Koundé.
3: Pot ser.
1: A
4: patir.
3: Bueno, tens l'Eric, tens Koundé, tens el Manet.
2: En Koundé és central, eh?
1: Sí, és central, sí.
3: L'hem reconvertit perquè no es faltava un lateral.
1: L'Araujo també era central i ara Anglaterra està jugant de lateral, eh? I aquí havia jugat de lateral.
2: Però el danès, què?
1: I quins partits?
2: Què li ha passat? Tant de menjar mantequilla?
3: Una altra trencada.
1: Esclar, lesió muscular.
3: I si no veres central, posarem el nanet aquest, que juga de tot, que juga de lateral dret.
1: Però a mi m'agrada més aquest, que no el conté, eh?
2: Invents...
4: Espar? No.
3: Espar, em sembla que sí, Espar.
2: Invents, quan van amb un xoc amb un xoc amb tios de tres colls, la canalla,
3: vale. No vull dir res.
1: No, vera, però es tenen que anar fent, no?
2: Sí, sí, pues no, ja a base
1: si
2: de
1: cols. Si no poses, no faran. No.
2: Ara tu mires una cosa, que fixi-te que jo vaig veure, i collons, no sé si va jugar. Aquell encaçador va jugar amb el Corunya?
3: Aquesta setmana no ho sé, no tinc ni idea.
4: Bueno, és que, clar, jo crec que amb això, no tinc ni idea, però no el sé. Barça fa jugar... Ara que se'n parla tant de la Masia i de l'estil Barça i del no sé què, de l'ADN i totes aquestes coses. La Masia és meravellosa pel Barça. Pel futbol jo no ho tinc tan clar. És a dir, la Masia fa jugadors que li van molt bé al Barça.
3: Al tipus de joc del Barça.
4: A l'estil del Barça, a com juga el Barça i com planteja el Barça. A la que els treus d'allà, quants en funcionen? Molt pocs.
2: Clar, per això pregunto jo si... Va... És que...
1: A la Masia els ensenyen un estil de jugar a futbol.
4: Sí, sí, per això, per això.
1: Surten,
4: sí, sí.
1: I no els hi fan aquell estil...
4: I ja no s'ho deixen.
3: I clar, més, clar, des de l'època d'en Johan, que van dir des dels més petits fins als més grans, tots jugaran el mateix estil. Tots jugaran el mateix estil.
4: Sí, sí.
2: Zenon, cap dels quatre que estem aquí, em sembla que no desentonaríem a jugar al billar, eh? Si juguéssim al Barça... Perquè, collons, és molt fàcil, no? El joc del Barça.
1: Sí, sí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ho porta xupat des de petit.
2: Exacte. Sí, sí. Si tots els exàmens és això, doncs, per arribar un moment que és un fruit.
3: No, perdona, el que passa, jo suposo que el tema caçador i altres jugadors que se van a fora, és que al costat no tens gent que jugui el teu estil.
4: Aquest
3: pot ser el problema, que tu estàs acostumat amb un estil del passe curt i tal, i vas amb un equip que el que fan és pilota llarga i a córrer. Llavors, ja no és el teu sistema.
4: Sí, sí. Pot ser,
1: no, però no sé, si alguna cosa ens sobren, són gent del mig del camp, eh?
3: Sí, sí.
1: Yeah. Algú tenia que sortir.
2: Però, sí, sí. Però un jugador és un 10, que hem comentat aquí, que està en el Barcelona, i se'n va a un altre club,
1: sí.
2: que tenia que despuntar. Collons, no despunta. Però com que abans, quan hi havia uns presidents en el Barça i en l'Espanyol, en Caçador estaria jugant a l'Espanyol cedit.
3: Podria ser. Sí, sí. O el Girona.
2: Passava alguna cosa?
3: No passava res.
2: Sí, sí. Que no?
3: No passava res.
2: Són uns jugadors...
1: Ara tens que pensar que tot això hi ha un altre punt de vista, una altra manera de fer.
4: Sí. Sí.
1: La rivalitat, doncs...
3: Ha canviat tot allò.
1: Es va des de... Es va fomentant, perquè el que interessa és que hi hagi rivalitat.
4: Sí, sí.
1: Que hi hagi merders i que hi hagi fillons.
2: Però futbolísticament, el futbol, per més bars i per més coses que et digui, el futbol és el mateix, eh? És una pilota de tres pals
1: ha canviat molt, eh?
3: No.
1: A l'esport, en general, ha canviat molt.
3: El sistema
1: molt.
3: També abans... O sigui, vull dir, va haver uns anys que era més... El futbol era més... No era tan físic, com vull dir que el Barça quan jugava més a tocar. Ara el futbol s'ha tornat molt més físic.
4: Sí, sí.
3: Els últims anys s'ha tornat molt més físic, el futbol. I parlant d'això de jugadors que no s'adapten, llegia, no sé, jo no vaig veure el partit, però ahir en Cucurella era el que va ser un coladero. Quan, avui dia, amb la selecció era dels millors.
4: Sí, sí.
3: I avui el criticaven de què va ser.
1: A veure, sí, sí. És que a l'Atlètic tots els atacs els portava pel cantó de Cucurella perquè entraven cada vegada.
2: No, però...
3: A vegades són sistemes.
4: És que no li va el sistema.
2: No. Mira, jo tinc claríssim. En Cucurella, què juga?
3: Lateral dret, teòricament.
2: No, lateral esquerra.
3: Sí. Esquerra, vale. Perdona.
2: En dentetes d'en Vinícius, de què juga?
3: Extrem esquerra.
2: El Madrid té interior esquerra?
3: No.
2: Qui té que baixar a tapar en Cucurella? Ajudar-me a Cucurella, aquí, Vinícius. Llavors...
1: Escolta, quan el van fitxar, tot això ho sabien.
2: No, tot això...
1: No ho sabien, que jugava el mateix que toca amb Vinícius.
2: A veure, clar, bueno, llavors ja el tocarem. Al Madrid, ja te'l... Ara tu que això hem fet un incís. Jo no el culpo, en Cucurella.
1: Ell té una manera de jugar que el senyor entrenador no sap dir amb un jugador quan aquest pugi, tu li ocupes el seu lloc.
3: És una mica, vull dir,
1: el
3: que passa...
1: És el senyor entrenador.
3: És una mica també el que ens passa a nosaltres amb Koundé, que sempre el critiquem, però clar, Koundé qui té? Té Lamine. Lamine no defensa com a l'altre costat, que si hi ha Rafinha o hi ha el Gordon i tal, corren i defensen més. En canvi, a la banda dreta, en Koundé pateix més perquè no hi ha ningú que...
4: En Lamine no baixa.
3: No baixa, en Lamine no baixa.
0: Sí, sí.
1: Bueno,
3: que no li critico,
1: no,
3: vull dir.
1: No, no,
2: no. No marxem
1: vam
2: encara.
1: Vam disfrutar el dissabte.
3: Això sí.
1: Vam disfrutar.
3: Ja està, Jack.
1: Jo vaig veure un partit de futbol no havia vist, ja et dic, amb les 5 jornades anteriors. Perquè havia vist el Barça...
2: Superior al 100%.
1: Superior al 100%, però amb el Sevilla, i que no, no. El Sevilla no es va tancar.
3: No, no, el Sevilla es va jugar, vull dir,
1: el Sevilla va jugar a futbol. O sigui, es van veure dos equips jugant a futbol.
3: No, no, jo vaig disfrutar. Vaig passar, i a més, i a sobre vam guanyar, o sigui...
2: Sí, bueno, no heu de patir. Aquest any ja...
0: Bueno, jo estic per sentir-ho i no n'estic tan d'acord.
3: Estem a setembre.
0: Clar.
3: I es guanyen només...
2: Tindria que passar que en Rafinha es trenqués la cama, que...
0: Bueno, doncs Rafinha es lesiona Déu-n'hi-do.
2: Que el d'Argentona tingués mal de coll i tingués que donar un altre tipus de pastilles.
1: Bueno, aquí hi ha una cosa també, és que és molt estrany. Això d'en Rafinha és molt estrany. És superior a Messi en aquests moments, eh? Amb les mateixes jornades ha fet més gols que en Messi. I no és un davantecentro. Jo no sé la transformació d'aquest tio.
2: Sí, què ha fet en Rafinha? Tinc que renovar. Pues donar-los el mil per mil. Bueno. Ara, espera't,
0: ja està, ja l'han renovat.
1: Ja està renovat. Vale. Sí, l'únic ara també és Rafinha, Austràlia-Índia, sí,
3: sí. I en Rafinha ha vingut més descansat perquè al Mundial va jugar dos partits i es va acabar perquè es va lesionar. I llavors ja no va jugar, ha vingut més relaxat. Home, el que passa és que també és que tenim de repartir els gols. No podem refiar que només marqui un. Tenim de repartir gols amb altra gent.
0: Falta nou.
1: El
3: Gordon no ha fot un gol ni a l'arcoiris.
1: Però els don.
3: Sí, però vull dir, no, però vull dir, l'altre dia...
1: El dia de Sevilla no va estar fi.
3: Va fallar dos
1: que només tenia que tocar-les.
3: És a dir, no és un golejador. Lamine fa gols, però no és un jugador de 30 gols.
0: No.
3: Llavors, vull dir, ens falta... O sigui, suplir els 30 gols d'en Lewandowski i d'en Ferran, vull dir, no pot ser que els faci tots en Rafinha, vull dir, els hem de repartir amb algú altre.
0: Jo, això de que ho tenim tot fet, jo no n'estic d'acord, i sí que l'altre dia pensava... Va haver aquelles lligues de Guardiola, jo recordo aquelles lligues de Guardiola, que arrencava així...
2: Quin equip hi ha aquí a Espanya que li pugui fotre sombra en el Barcelona?
0: Ara, el Barcelona com juga? Com ha jugat fins ara? Ningú. Però quan li durarà aquest joc? És a dir, ja quan trigaran a començar-se a lesionar amb la pressió que fan els 90 minuts?
3: Sí, un o altre.
0: Un o altre començarà a caure. Un o altre començarà a cansar-se. Ara se'n van de seleccions, vindran dos o tres, vindran tocats. No. És a dir, que sí, que sí.
1: Jo crec que aquest any l'avantatge que tenim és que canvien amb un.
2: Veus?
1: I no es nota
2: però,
1: el canvi.
2: Professor, m'ho has tret a la
1: boca. I va haver un partit que en van canviar 6, eh?
2: Sí,
1: quan es va trencar el nas aquell, en van canviar 6. I van continuar jugant igual, eh?
3: No, tots juguen el mateix sistema. El sistema el tenen molt ben après.
2: Aquí està el kit de la qüestió.
3: El sistema el tenen molt ben après.
2: El kit i pont no es nota.
1: No es nota, eh? I pot anar dosificant.
3: Però amb això...
1: Tu mira, Rafinha... Fa 3 partits que no acaba.
3: No, el canviem cada partit.
0: Sí, és veritat.
3: I en Lamine també. En Lamine quan ja està arreglat també. Pues, a veure, amb això és amb l'exemple aquest de la temporada. El que és l'exemple més clar, els dos últims anys del PSG. Si tu recordes, cada any el PSG comença fatal la Champions, perdent els primers partits i tal, i al final acaba sent campió. Perquè en Luis Enrique diu que l'Uruguay està bé el mes de maig. Vull dir que al setembre, encara que perdis, no passa res.
2: Però què, en la Lliga francesa és pecat a minuta.
1: Què va fer ahir?
3: Ahir va guanyar amb gol d'en Ferran 1-2 al camp.
2: T'hi has fixat?
3: Al camp del Marsella.
2: T'hi has fixat aquelles paraules que deia jo, que ara no és, però bueno, el gendre sempre... Té que anar al costat del gendre.
3: Del sogre.
2: Ai, del sogre? Perdó, del sogre? No? Perquè ara em sembla que no hi va amb la seva filla.
0: No hi va. No.
2: Però dic que...
3: No tinc ni idea.
0: Sí, sí. Escolta'm, jo això, recordava Guardiola, on va haver una o dues temporades que el que feia era jugar i guanyar com un animal.
3: Sí, sí.
0: Fins a Nadal gener agafava 10 punts al Madrid, o 11 o 12 punts al Madrid, i a partir d'aquí...
3: Baixaven.
0: A gestionar-ho fins a arribar viu al final, que per això van haver d'anar aquells 6-2 que van fer al camp del Madrid. Van anar perquè ho havien gestionat tan just que no arribaven. I que el Flick no estigui fent el mateix i que a partir del febrer doncs ja veiem
1: aquí. Però també hi ha hagut temporades que fins passat Nadal el Barça no ha començat a funcionar.
3: No ha funcionat. l'any passat, sembla que va ser que tenien.
2: Però ha sigut...
3: Es portaven 7 o 8 punts al Madrid o 10 i van dir... A veure, són ratxes, tenim de veure. Es té de veure. Jo dir ara, serà campió del Barça, no ho puc dir-ho. Tal com està jugant ara, té moltes possibilitats, evidentment, però d'aquí al mes de maig hi ha moltes traves, molts inconvenients, moltes lesions... partits que vull dir que no et surt perquè sí, no saps per què.
1: I aquestes parades de 3 setmanes...
3: Exacte, això és també refreda.
1: Això és una vergonya.
4: Això,
1: això de les seleccions és una vergonya.
6: Però això està estipulat. Sí. No, està estipulat, oi, això.
1: Però no és més fàcil fer la lliga seguida, acabar un mes abans...
3: I que se'n vagin...
6: No, perquè té aquestes copes que foten i aquestes jornades que foten. I està, tothom diu amén perquè són calés.
1: No, això és igual que el balonmano. Sí, el balonmano resulta que ara hi ha un mundial. Cordons, parats una altra vegada a la lliga.
4: Sí, sí, no s'entén.
1: No s'entén. El bàsquet, el mateix. Bueno, doncs molt bé.
4: Escolta, ja tornem al Barça, però no vull deixar passar el Madrid perquè sé que aquí el tu.
1: Aviam. Explica't.
6: Què vols que t'expliqui?
4: No, ho tenies tot a punt.
6: Mira, ho tenia tot a punt. El Madrid va tenir...
1: Real Madrid, perquè arribaven els dos Madrids.
6: Bueno, el Real Madrid. Va haver-hi unes eleccions, vale? Hi havia unes, que si era mexicà o espanyol mexicà, no sé què sigui.
3: L'influencer aquell, no en sap què...
6: I l'avi. A veure, l'avi que aquí ve la culpa, tot això. L'avi... va presentar uns noms. I el mexicà espanyol mexicà va presentar uns altres noms. El mexicà tenia el Gibraltar i el Ross, el Haaland, vale? Llavors, el guanyar l'avi, perquè l'avi té els seus palmeros,
4: sí, i
6: la propina a base de carnets i coses d'aquestes, doncs, bueno, aquí està. En Rodri el tenien. Ja havia parlat amb el míster del Madrid, ja estava fet. Però l'avi va dir, no, que este és de l'altre.
4: De l'altre jo no l'he
6: dit. De l'altre no. Que el Madrid fitxant aquest home, fitxant el Ross, amb Vinícius marxava. O venien. Vale. I llavors aquí a Madrid aquí li ha vingut el fallo número 1, quan el Madrid, des de que amb Modric i l'alemany van plegar,
3: no hi ha
6: mitjà camp. No. Ja està. I llavors ara el Madrid amb aquest partit, que no ho vaig veure tot, que no ho vaig veure tot.
1: Jo només la segona part.
3: Jo no vaig veure res.
6: Me'n vaig anar a mirar una corrida de toros, perquè dic, hòstia...
1: No hi va haver gaire diferent.
6: Vale. I no, almenys els donava les orelles,
1: i
6: llavors al Madrid, tu digue'm amb aquests homes que juguen, i el futbol és així, el futbol és com un ascensor durant el partit. Quants jugadors del Madrid defenen?
1: No, sí, precisament
3: 7 o 8.
1: Un dels comentaris...
3: N'hi ha dos que no baixen, vamos.
1: Un dels comentaris que hi va fer el de la televisió és aquest: que el Madrid estava partit.
6: Vale.
1: Tenia uns a dalt i uns a baix. I al mig no hi havia ningú. No. I els de baix no ajudaven els de dalt, i els de dalt no baixaven a defensar, a ajudar els de baix.
6: Perquè estàvem cansats de defensar.
1: Pel que sigui, però que no tenia... Que... El Madrid està partido.
6: Sí, sí.
3: A més, el camp han fitxat molt de muscle, però no hi ha ningú que sàpiga remenar la pilota, no. Diguem, amb criteri.
1: Sí, esclar.
3: I llavors, vull dir, fet... davant pot ser de dos grans jugadors, però que si les pilotes no arriben en condicions...
6: Què passarà? Què pot passar? No? Acaba.
1: No. Que el president ha fet el que ha fet durant tot el seu mandat.
4: Fitxar
1: noms. Per què ha fitxat l'entrenador aquest? Perquè és anti-Barça.
6: Bueno.
1: I aquest, amb una roda de premsa, doncs te la muntarà.
6: Sí, però tu has vist... l'entrenador del Madrid ara, però que es pren unes pastilles perquè està calmat.
3: Bueno, ja veurem.
1: Tot i això, pentina tothom, perquè ahir a la roda de premsa, menys de futbol, va parlar de tot, eh?
6: No, jo no vaig mirar.
3: Jo l'he llegit.
4: Jo no hi entenc.
1: Bueno, vaig veure el resum que donen al Telenotícies.
3: Hi havia les jugades
1: i avui ho he llegit.
3: Jo també l'he llegit per sobre.
6: I baix el meu punt...
1: Ara, cada roda de premsa, cada roda de premsa té que sortir negreira, eh? Hòstia, noi. Bueno, que no té
4: però,
1: cap més
4: però un
1: tema.
4: Moment, però un moment, jo això ho compraria si fos un bon entrenador. Però és no, que, a més a més...
1: Parla d'això perquè sí, no sap parlar de futbol.
4: I jo no hi entenc gaire, però Manolo entén molt més que jo. Però jo, com a entrenador, estrictament, l'entrenador del Sevilla a mi m'ha semblat un entrenador bastant bo. Després em direu...
1: No, inclús parlant.
4: Em direu que no, eh? Però a mi em va semblar un tio que...
3: Va saber plantejar el partit.
4: Amb quatre canyes va fotre una plantejament.
6: Fixeu-vos que amb Plaza jo li dic sorrisos i lágrimas. Perquè sempre que l'enfoquen, fixeu-vos que sempre està rient.
3: Sí. Està content.
4: En canvi, l'entrenador del Madrid fa molts anys que no guanya res, aquest senyor. I ha anat en clubs, al Benfica, clubs de... És a dir, jo crec que el Madrid es va equivocar recuperant en Mourinho, perquè no és un... No crec jo que fos un bon entrenador. No crec que sigui un bon entrenador.
3: I el seu sistema, els últims anys s'ha demostrat que el seu sistema no funciona. I sempre juga igual, vull dir, tampoc no canvia.
6: Jo l'opinió...
3: Els equips que ha estat,
6: L'opinió meva, que aquí amb l'Espanyol no, aquí em puc equivocar, que l'avi no durarà. No durarà els 4 anys. No durarà els 4 anys.
1: Ah, bueno, home, tens que pensar que...
3: Depèn de com...
1: A les eleccions mai havia tingut una oposició, em sembla que un 34%, eh?
3: Jo crec que aguantarà els 4 anys, saps per què? Perquè vol la final del Mundial. I vull dir, la final del Mundial és un aparador molt gran.
6: Bueno, però el poden posar pels servicis prestats i pot anar allà d'un orífic i tot això. Home, però no veus...
3: Aquí allà voldrà estar.
6: No veus que la...
3: És el 2030, sí que li arriba...
6: Que l'afició del Madrid és com la del Barça, com s'anava allà amb el puro, com si estiguessis...
3: En Madrid no per res, on es fan els grans negocis.
6: Però que valen, que valen. Són els 3 punts, i ja està. A Barça li porta 6 punts amb el Madrid, que teòricament, baix el que hem estat fent fins ara, el Madrid pot quedar segon, però jo pot, fixi't que no dic serà segon, pot quedar segon, però és que que diuen allò amb les gallines, quan hi ha diversos galls, o com se diu,
4: un galliner,
3: sempre hi ha un problema. Si hi ha diversos galls, hi ha un problema.
6: Sí,
4: clar,
6: diversos
4: galls. El Madrid està a un punt de no dependre d'ell mateix, jo. I estem a un mes.
6: Què dius?
4: El Madrid encara depèn d'ell.
6: Què dius? Que segons vosaltres que no passarà, que dieu que pot passar, jo crec que no. Que tingui la caïda de l'Imperi Romà d'un parell de partits i l'altre no perdi, doncs m'acabo de dir,
4: ja estan enganxats.
6: Perquè són 3 punts, eh?
3: Acabem de començar. No pots dir res perquè acabem de començar.
1: Per mi el Barça baixarà, perquè aquest ritme és impossible aguantar-lo. Però el Madrid perdrà partits. De la manera que està, qualsevol el pot guanyar. A l'ells mateix va estar... Va marcar en el minut 92, eh?
6: El per què? El per què és anònim? Perquè independent de si anem a tocar el temps de l'Elche, l'Elche per mi, que jo sempre puc estar equivocat, per mi és un dels millors equips d'Espanya que juga a futbol.
3: Intenta jugar a futbol.
6: Ojo, eh? I té les peces per jugar és aquell clàssic, el tema de futbol.
1: És un equip que juga a futbol i el Barça n'hi va fotre 5.
6: Mm-hmm.
1: Sevilla és un equip que juga a futbol i el Barça n'hi va fotre 5.
3: 3 i el seu.
1: Sí.
3: Ara hi ha el d'allò, vull dir, ara hi ha uns partits que seran interessants, perquè el Madrid, bueno, després del descans, el Barça no sé qui ve, però el Madrid rep a casa Villarreal i Sevilla, que no són fàcils.
4: No.
3: I entremig ens ha de tenir Champions amb el camp de la Roma, amb la qual, vull dir, tindrà...
1: Però nosaltres tenim Madrid i PSG, eh?
3: Però això és després d'aquests dos, no és de cop. O sigui,
1: és després.
3: Després d'aquests dos partits, és que llavors ve el Madrid a casa.
6: Que hi ha una setmana que juguen un i una setmana que juguen els altres, no?
1: Exacte.
6: Llavors, mira, es veurà Europa, com dius tu, es veurà.
4: Home, Europa...
3: Europa està marcada.
6: Amb aquest tipus de lliga, no, se les foten
3: els
6: divos, eh?
1: Sí.
3: No, a veure, tens d'anar guardant gent, perquè el que no pot ser la gent és jugar 3 partits a la setmana.
4: No.
3: Si no, no aguantes. Amb aquesta pressió i amb el que vols fer, eh? Vull dir, una altra cosa és... Si
1: el partit aquest de Barça-Madrid, si hi ha les diferències aquestes i i aquesta alçada de la Lliga li portem 9 punts, llavors potser sí que començaré a donar la raó.
3: Depèn de com vagi.
1: Més, en Manolo, eh? Més, és... Perquè llavors és, el Barça en té que perdre 3, sí, però el Madrid però... en té que guanyar 3, oh, eh?
6: Zedon, amb la mà, amb la mà al pit, tu creus que el Barcelona, tal com està i tal com està el Madrid, el camp del Madrid no pot guanyar el Barcelona?
1: No, venen aquí.
6: Venen aquí.
1: Sí.
6: Que plourà, no. Que plourà o no plourà.
1: En aquests moments...
6: Si plou...
1: És igual.
6: Si plou, ja veus un xubasquero.
1: El xubasquero.
6: I el president, has vist quin xubasquero, quin color porta el xubasquero, el president? Ah.
4: No, però jo...
1: Que això també, perdona, deixa'm fer un incís. Sí.
6: Que això la federació...
1: Ahir a l'assemblea, una de les preguntes que li van fer, lògicament era un avi, diu, és que quan plou ens mullem, no hi ha ningú que pugui anar al xuclor, que ens mullem...
3: Quan vingui el Madrid,
1: ja ho saps, que no hi ha cap tapadora en aquests moments de camp del Barça. Si no em vols mullar i veus, que està núvol, no hi vagis. Però hem vist una assemblea. Tu creus que es té que fer aquesta pregunta?
4: Bueno, l'altre dia aquí l'excel·lentíssim també va fer aquest comentari, eh? És que ens mullem.
1: Pues, escolta, quan estigui núvol, no hi vagis. Així és de fàcil.
6: Ja no et mullaràs quan estigui l'any
4: 2019. Clar,
6: quan
4: estigui...
6: 2019. 3019. No. El Barça, quan 16, 17, 18, 18, 19. No?
3: 18, 19.
1: El 29 ho tenim que tenir fet 18, perquè...
3: 18, 19. No, 28, 29.
1: 28, 29 ho tenim que tenir fet perquè hi ha la final de la Champions.
3: Pues jo crec que quan vingui aquí a Madrid tindrem bastant coses, bastant d'allòs, perquè el Barça ara té el Getafe a casa... Té llavors el camp del Betis, el camp del Galatasaray i el camp del Paris Saint-Germain. I llavors ve el Madrid. O sigui que veurem si aguanten aquest ritme o no aguanten aquest ritme.
6: Hi ha més hòsties que un ventilador.
4: El Galatasaray.
3: Sí, no, però tindràs... I el Madrid haurà també rebut dos a casa i la Roma. I sabrem, vull dir, a veure si s'aguanta el ritme o no s'aguanta.
6: Ha muntat una bona plantilla... D'allò que dèiem, banqueta. El Barça té la banqueta, també, home.
1: Sí.
3: El Barça té recursos. Té tots els llocs
6: que
3: ocupats.
6: Que hagi tingut sort o no hagi tingut sort. Deixem-ho, això. Però té...
1: I després una cosa. Per mi, els fitxatges que hem fet aquest any...
3: Bé.
1: Els tres que hem fet...
3: Sí, molt bé.
1: El Gordon, l'Alemany, sí. El delanter centro i en Rodri... Jo crec que amb aquests quatre fitxatges s'han endivinat tots,
3: eh? Has equilibrat el que faltava, va dir el d'allòs.
1: Perquè aquell, el de l'Onte Centro, aquell, és petit, però, escolta, amb el cap la toca.
4: Gabriel Jesús.
1: Amb el cap la toca, que no vegis, eh?
3: És un bon suplent.
1: I l'alemany aquell...
6: Mira,
1: és un malabarista.
4: No sé com es diu ara.
6: Però hi ha coses... Veus? Hi ha coses que també... En el Barcelona deixem estar... Que té bon que juga molt bé, bla, bla, bla, bla. Però cap de la premsa va dir que el Santander va fotre el carro de pescau en el partit. Va deixar el partit d'aquell, no es va preocupar. Va fotre reserves.
1: Sí,
6: vale.
1: Sí que ho van dir, sí. Que hi havia 5 reserves. Sí.
6: Qui ho va dir-ho?
1: Cortins, jo ho vaig sentir.
6: No, qui ho va dir-ho?
1: No ho vaig sentir per tele.
6: Ah, premsa, els palmeros. No, ojo.
1: I hi haurà molts equips.
6: Jo ho trobo bé, el que va fer el Santander.
1: Hi haurà molts equips.
3: Si no els hi va res i tenen un altre partit a darrere complicat, vull dir, prefereixo guanyar...
6: Puntos, com dèiem, hi ha aquests punts que no els guanyarem.
1: Per això.
3: Perdre amb el Madrid i amb el Barça, amb tota la lògica, tinc d'anar a guanyar el Getafe i l'Espanyol.
6: 10 minuts ja en tenia dos? Vaig canviar.
4: Home.
3: Normal.
4: No, sí, és normal, a veure.
3: És lògic.
6: Per això, també al Madrid també vaig misses que pues mica de toros per recordar viejos tiempos.
4: Aquí al com es diu aquell, el que fuma puros, el porter...
6: Vaig veure un entrenament, no? Aquelles imatges que duen 15 minuts, que aquest porter estava aixafarat com si estigués a la platja, carrient.
0: Bueno, però si estava retirat.
1: És que aquest l'hem portat de Marbella.
3: Aquest ha vingut de vacances.
1: És clar.
0: És que...
1: Ve aquí per geure el sol...
3: I a sobre cobra.
1: Escolta.
4: Clar, és que estava... Clar, és que el curiós d'aquest tio és que estava retirat.
3: Exacte.
4: Va venir per 6 mesos. I com que ho ha fet bé, doncs el anem renovant. Home, a veure, no. O sigui, no oblidem.
1: El tercer... Jo ho tenia
4: cagat,
1: claríssim.
4: Okay.
1: Claríssim que jugaria a l'altre.
4: El tercer.
6: El fitxatge nou.
1: Sí. Home, és un porter de la seva selecció.
3: Sí.
4: Ah, sí.
1: I té 24 anys, no? O sigui, sí, això, va. El tio aquest té que anar foguejant-se.
3: Aquest havia estat al Girona i se'n va anar al Girona.
1: I l'altre,
3: no?
1: Que, pues, que vagi allà. Exacte. I a l'hora de l'entreno, que jaigui el sol, es posi moreno.
4: Que
1: i de tant en tant li deixen fer un
4: puret. Un puret, i ja està. Ja ho tenim,
1: i ja
4: això.
1: Està, i el tio està aquí. Quan està... surti d'aquí, doncs amb la butxaca ben plena, se'n anirà una altra vegada a Marbella a jugar gol.
6: Tot això és un mas plus. Que, tot això no ha vingut.
1: Ell ja no s'ho esperava, benvingut. Estava retirat.
3: Home, exacte, això des de més a més.
6: No, a veure, i lo d'en... Del porter que va marxar de l'Espanyol, que no li dic el nom.
3: En Joan.
6: Perquè per aquí, per antena, no es pot dir el que jo li diria. Ojo, perquè també callen... aquest genoll, què? Què és?
1: Bueno,
3: ho veurem.
6: No,
3: si
6: no, perquè no, fixi-t'hi, tant el Barça com l'Espanyol no diuen... La lesió... El tiempo serà en base a la... No. A quant que dura la lesió.
3: Suposo que ara, com que tenen 15 dies per descansar, a veure què passa d'aquí 15 dies.
1: 3 setmanes. 22 dies.
6: No, nosaltres no, Nosaltres som d'aquells... Som picapiedres.
1: Sí.
6: Nosaltres juguem el divendres.
1: Contra qui?
6: Anem a Màlaga. A guanyar els 3 punts.
3: 3 punts, ja està.
1: Bueno, però pensa que no tindreu el que us fa els gols, eh?
6: Entrenador nuevo?
4: Home,
6: no,
4: mal.
6: sí que el tindrem.
3: En Robert.
6: Ja estarà aquí.
3: Sí?
6: Ja estarà aquí. És a dir, de la setmana que comença teòricament dissabte i diumenge,
4: sí?
6: l'Espanyol juga el divendres.
3: Sí, d'aquí 3 setmanes juga. Però en vez de jugar el dissabte, juga el divendres.
4: Juga el divendres, sí.
3: Però és d'aquí 3 setmanes el mateix.
1: Jo pensava que hi anaven a jugar en el peron aquest, que aprofitaven algun partit.
3: No.
6: Almenys, ara a veure si aquest entrenador té un detall, vale?
4: I plega per això.
6: No, i que el delanter centre aquest que té l'Espanyol, pues, que li posin 5 milions...
1: No, perquè ja ho va dir, aquest l'any que ve el City.
6: El Jofer
1: ho va dir.
4: Ah, sí?
3: A veure si us el torna lesionat. A veure si us el torna lesionat i teniu un problema.
4: Mare, com està desesperat.
3: L'any que ve hi ha un canvi, en segueix Robert Haaland.
6: Només t'haig de dir... Això es pot dir perquè això és veritat. Allà a la tribuna on estava jo,
4: sí?
6: Pues era a Manuel Ribas contra tota una sèrie de sectors, per poder dir, contra l'entrenador. Ara hi ha... Tot el sector, perquè, collons, hem vist la denegació del futbol d'aquest home. És que no hi entén. No hi entén. No havia vist mai un entrenador tan...

0: amb els xaragalls.
1: Igual.
0: La sort que tenim que no hi ha herbes a dintre el camp, perquè com que de tant en tant hi entren les cabres, ho netegen.
2: Ara et faré una pregunta tècnica de que jo de l'atletisme no hi entenc, eh? En l'Ajuntament, a la placeta aquella de l'Ajuntament, quin treball podríeu fer?
0: No, allà podríem fer llançaments curts, podríem fer alguns canvis de ritme, poca cosa més.
2: Escolta'm, algun entreno tindríeu que anar a fer allà.
3: I pujar les escales de l'Ajuntament.
0: Les escales, ojo.
2: Com si estiguessin abans al camp de futbol.
0: Un dia que hi hagi ple, anirem allà a pujar i baixar escales.
2: Escolta'm, seria... Quants escalons hi ha, tu, que has sigut diputat?
0: N'hi ha...
3: 25,
0: no, no, no, no arriben, no arriben. Pues hi ha uns 20 o així.
4: Bueno, doncs escolta'm, sèries de 20, tu.
3: Ja t'he
2: donat una pista per poder fer...
0: No, ara estem entrenant precisament a la primera platja i una de les coses que fem servir molt són les escales que hi han. Les treballem molt, les escales.
4: Quines escales hi ha a la primera platja?
0: Sí, per pujar dalt a l'Espigó, on hi havia els restaurants.
4: Vale. Vale.
1: Sí.
4: Vale.
3: Jo també he de pensar quines escales,
0: que llavors per baixar hi ha una rampa.
4: Sí.
2: Doncs, i un lineal.
0: Allà ens va molt bé entrenar.
3: I els 100 metres, també tens els 100 metres per accelerar.
0: Sí, i llavors doncs a dalt fem tot a l'Espigó corrents.
2: Per això ampliaran l'Espigó, perquè...
0: Ampliaran a l'Espigó.
3: Jo crec que ajuntaran el amb l'altre costat, no?
4: Sí.
3: Allargaran l'Espigó fins als Escillers.
0: Ara ho entens.
4: No, ara entens.
0: O sigui, el pont que s'havia de fer des de Can Siriguei a Can Xalpí,
4: sí?
0: Si fèiem les pistes doncs allà a Can Siriguei, doncs ara el faran d'un espigó a l'altre, perquè puguem passar d'un espigó a l'altre.
2: Veus com sempre hi ha un per què?
4: Ja ho tenim, això. No pateixis, Anon, sempre...
0: Doncs un dia farem un monogràfic.
4: Vale.
3: Sobre l'espigó.
0: Abans del maig.
4: Sí. En desembre-gener jo crec que correspon.
0: Abans que comenci
4: la campanya.
0: Perquè ara vindran tots a...
2: Ara vindran tots a fer... Jo prometo.
0: Sí. Jo ho faré
4: perquè ara, però a partir d'ara...
3: El mes de juny no hi ha eleccions?
4: Maig.
2: Els de Canet, què han fet? Ves encara com...
0: Què? Els de Canet també estan com nosaltres, que ni les tenen que fer, i que sí, que no, que sí, que no, però ja en parlarem.
4: Demà a les 9 tornem, gràcies, Anon, gràcies,
2: Jordi. Busqueu un sponsor i solucionarà això.
4: Fins demà a les 9.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrers oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de truc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA

0: estigui desregulada, opaca i en estampida, i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
1: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la PSAT entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan cinc individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Medina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara estem construint. Parlarem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa, i molt.
1: I com que importa i molt, sabeu que estem en directe i volem escoltar-la. Teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, un... Jo crec que, doncs, que no es quedin al tintero, com deien aquells, i truqueu-nos, que també hi ha WhatsApp en aquest número que diria ara, al 93-759-7912. 93-759-7912. El micro és vostre.
0: Un programa creat per Rin Garcia, dirigit i conduït per David Terrero i...
1: Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a la Susana. Bon dia, Susana.
2: Bon dia, bon dia, nois.
0: Bon dia a tothom. Continuem amb la quarta temporada d'Homes, en directe avui des de l'estudi de Ràdio Arenys, com cada dilluns, i avui, dilluns, dia 21 de setembre, recordem que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: I avui hi ha una cosa molt diferent. No hi ha convidat.
0: No.
1: Som només el David i jo, i vosaltres, no
0: sí,
1: ho creus? 795, 79, 12.
0: És important la vostra participació, és molt important.
1: El tema d'avui és d'aquells que gairebé tothom té a casa, el que portem avui, i que gairebé ningú explica.
0: Exacte. Mira, és una mica un recull d'un programa que ve el que encetàvem aquesta nova temporada, que vam parlar amb l'Artur d'això fa un parell de setmanes, que era un home que havia passat tota la seva vida cuidant els altres i que de cop havia d'aprendre a deixar-se cuidar. Avui girem la moneda i mirem a l'altre costat. Què passa quan l'home és el que cuida? No és cuidat. No és el cuidador, és el que... Vull dir, normalment a l'home sempre hem estat cuidats, hem anat tirant cap endavant, però de vegades hem de canviar aquesta faceta. És a dir, no estem parlant d'un professional, sinó de com el fill, el que un dia era el fill, ara se n'adona que els papers han començat a invertir-se.
1: Evidentment, evidentment, perquè sempre ens han dit, durant molts anys, que cuidar era cosa d'homes, ens han explicat.
0: Cosa de dones.
1: Homes, sí. Estem aquí.
0: Però sí, sí, que era sí, cosa però de, cosa, esto es cosa de mujeres.
1: Cosa de mujeres, deien, no? I mentrestant, silenciosament, cada cop hi ha més homes que porten el pare al metge, o equis, no? I que gestionen la mediació de la mare, també, cada cop més homes. Que fan torns de nit i que agafen el telèfon a les 3 de la matinada i quasi mai en parlem, d'això.
0: Exacte. Mira, jo, una de les coses que sí que vull comentar avui és que aquest tema gairebé no me l'he tingut de preparar, perquè malauradament me'l sé de memòria. Molts de vosaltres ja sabeu que jo vaig perdre la ma mare als 17 anys. Apenes tenia 17 anys, la van operar quan tenia 16, que va, sí. Vull dir, 17 que vaig a complir, i mesos més tard, al febrer, moria. Febrer del 87. Clar, ma germana tenia diversos germans, dos germans més grans, bueno, eren quatre germans, dos homes i dues dones. La seva germana, la Paquita, la que per mi va ser la teta Paqui, va agafar el seu testimoni. Sempre he dit que he tingut la gran sort de que jo he tingut dues mares. Una, la biològica, la que em va donar la vida, la que em va donar una sèrie de valors que encara ara recordo, i que en aquell moment m'emprenyava molt, però que ara ho agraeixo, i que amb el seu exemple em va servir molt, fins que, malauradament, als 17 anys em va deixar. I aleshores va agafar el relleu la meva tieta, la tieta Paqui. Aquí va marcar un camí on també va donar valor amb el seu exemple. Era un exemple que no era de grans paraules, era una persona que a mi, per exemple, em va aixoplugar en el moment en què jo em vaig trobar arruïnat, i em va posar llit i plat, i no em va faltar mai de res. Va estar amb mi quan en món se'm queia. Recordo una vegada que vaig trencar. Va decidir, la meva parella, que estava a Andorra, va decidir trencar amb mi via d'una manera molt personal, per e-mail.
1: Parella?
0: La que era amb aquella parella, la que jo me'n vaig anar a viure a Andorra.
1: Sí, no, dona no.
0: Dona no, era no, parella. No, no, només em vaig casar un cop i bueno, de moment no ho sé.
1: I anaves a dir, allà. No tornaré a fer mai més, ja veurem.
0: No ho sé, ja veurem, no? Però ja et dic, en aquell moment era la meva parella i va decidir de manera molt personal fer-ho per e-mail. I, clar, doncs, evidentment, a mi em va deixar. Jo recordo que aquella nit, que va ser una nit que no vaig poder dormir amb tota la nit. Me la vaig passar tota la nit en el sofà, que no sabia com posar-me, plorant, i la meva tia al costat meu, tota la nit amb ella, dient què puc fer. La vaig tenir allà al costat. Vull dir, era, com dic, aquest tipus de persona que estava allà, que tenia... que sempre estava al costat. Sí. Ella deia que mai va tenir fills biològics, però que la vida li va donar dos, un germà i a mi, i un munt dels meus nebots, que també els va estar criant i tirant cap endavant.
2: Déu-n'hi-do, la Paquita, eh?
0: Sí, ja et dic. Què va passar? Doncs jo recordo totes aquestes etapes, recordo moltes vivències, però va haver un moment en el qual ella va començar a patir d'una petita demència. Era una demència suau al principi, que fins i tot ella se n'adonava i que tots ens en riem d'ella. I, bueno, ella també se'n ria de si mateixa, eh? Vull dir, tenia molt oblits, hi havia coses que tu deia i al cap d'una estona tornava a dir «Ui, això t'ho he dit», i se'n fotia.
2: Se n'adonava ella,
0: amb el nom de les persones que li anava canviant el nom a tothom, amb l'ombreta ni t'explico, però mirabolosament, no sé com, al final se va acabar prenent el nom d'ombreta. Que mira que, a més, a tota la gent li canviava el nom. Però amb ella se li va quedar el nom molt... Vull dir, era una persona superactiva. Va estar treballant, bueno, fins... Es llevava cada dia a les 3 de la matinada, quan treballava a 3, 4 de la matinada, per anar a netejar despatxos. Se li va quedar aquest tarannà. Clar, cada dia es llevava a les 6, es llevava, anava a recollir els diaris, se'l portava,
2: repartia. No necessitava rellotge, ella,
0: no, se n'anava a la plaça, feia no sé què, tornava, preparava el dinar, preparava a vegades macarrons, a vegades els hi preparava llenties, anava a la peixatera i li portava... Perquè, clar, tenia el nen, la peixatera, que no podia, i aleshores ella, com que es llevava, doncs li portava, i és que d'aquesta manera el nen pot menjar calent. Vull dir, era així, era aquesta persona. De fet, tothom es discutia. Aquesta, sempre deia, esta és nostra Paqui, no? Vull dir, era una persona que era...
2: Es feia estimar en el poble, en el barri, diguéssim.
0: Amb tot, clar. Què va passar? Doncs va passar una pandèmia. Una pandèmia, i aquella pandèmia... va fer, doncs... Al principi també encoratjat per nosaltres a no sortir, perquè ella patia d'una malaltia que era una veracitèmia vera, una policitèmia vera.
2: Què és això?
0: És com una espècie de leucèmia, però amb els glòbuls vermells. Ah. El cos comença a produir glòbuls vermells com si no hi hagués un demà, petits i poc funcionals, i esgota totes les reserves de ferro. ¿Vale? Se la vam detectar així. Vale. Sí, sí, aleshores, el que fa és es posa un tipus de tractament. En el seu cas, plantejaria un tractament d'un fàrmac que es diu Hidrea, que és com una quimioteràpia molt, molt suau, que el que fa és convertir aquella potencialment perillosa malaltia en una cosa crònica. I portava molts anys, i ja sabíem que això potser a la llarga acabaria provocant coses. Clar, com que era una persona de que era un factor de risc, perquè és el que vam rebre nosaltres a tota la comunicació, doncs...
2: De tota la informació que ens van donar, doncs, no surti, tancat, històries...
0: Tant un germà com jo li deia, no surtis, si és necessari a nosaltres, a comprar, li anava a nosaltres si era necessari el que fos.
2: Inclús imagino que vosaltres, inclús a casa, patíeu per si vosaltres sortiu i portàveu alguna cosa, com tothom abans, evidentment.
0: Evidentment. Què va passar? Doncs que, sense adonar-nos-a, allò que li donava vida el vam anar mica en mica desconnectant. I això ho vaig aprendre amb el temps. D'una persona superactiva a una persona que s'aixecava, anava al sofà, veia la tele i del sofà anava al llit. I poca cosa més.
2: Això sempre ho diuen, que quan et fas gran o et jubiles o perds, diguéssim, aquesta rutina de la feina... Ostres, busca't algú, no paris, perquè això de no sortir i quedar-te en el sofà és el que al final acaba fent-te gran, no l'edat, diguéssim, no?
0: Exacte. Doncs què va passar? Doncs es va trobar amb això, i allà va començar a perdre molt de pes, i la demència va començar a entrar amb més força. I, bueno, ja et dic, cada vegada era més els despistes que tenia. Al principi eren coses que anava a preparar, per exemple, el dinar, i a lo millor es preparava dos cops el dinar, perquè s'havia oblidat. I a vegades que es preparava alguna cosa i es deixava el foc encès, i arribava potser amb un germà a la tarda. Mon germà vivia a Barcelona, viu a Barcelona. I clar, doncs cada dia, com que de pas podia passar per allà un momentet amb un cop de moto, li donava un cop d'ull. I alguna vegada s'havia trobat això de que s'havia deixat un foc encès, i clar, vam començar a amoïnar-nos i vam dir, hem d'estar una miqueta...
2: Més per més temps amb ella, vaja.
0: Exacte.
2: O tenir-la més supervisada, diguéssim, no?
0: Bàsicament, mon germà, el que s'encarregava sobretot era de fer la compra, que és un tipus de cuidado, que més cap endavant ja en parlarem d'això, no? Però es cuidava de fer la compra, de portar-li, era el que li portava el que era tota la... quan tenia el metge, quin metge, ho portava tot. Tot això de portar l'agenda del metge, de les medicacions, a preparar-li la... Tot això ho feia amb un germà.
2: Tu germà és més gran que tu.
0: Més gran. És 9 anys i mig més gran. Sí, 9 anys i mig més gran, sí. Sí, sí, de fet fa poc s'ha jubilat ara amb un germà. Es va jubilar l'any passat.
2: Doncs que no es quedi el sofà.
0: No. Afortunadament ell és molt actiu. I ja et dic, ell s'encarregava més d'això, també estava, l'anava, la netejava, la s'encarregava moltes vegades quan s'havia de dutxar, doncs anar-la a dutxar, quan al principi encara es podia dutxar bé, però quan ja necessitava una mica més d'assistència, era un germà que anava i que la dutxava i també és perquè no tenia tanta estabilitat la meva tia. I jo, doncs, com que vivia a Mataró, doncs ja m'ho vaig organitzar per la feina que jo tenia, podia baixar a Barcelona, i jo m'ho vaig organitzar, em vaig aprofitar lo del bono aquest del tren, que em va anar molt bé.
2: El tren gratis.
0: No? El tren gratis, exacte. I jo, doncs, vaig poder... Doncs, al principi anava una miqueta per dir, bueno, haig de fer una mica, no? Doncs, diguem, no és una obligació, però és com un... Haig de tornar-ho.
2: Una crida que diu, hòstia, sí. No? Que evidentment que si no estigués passant això, doncs potser
0: igual no
2: la tindries,
0: tant.
2: No?
0: Exacte, però és sí que és cert que mica en mica em vaig anar adonant que dius, s'està acabant el seu trajecte, com a mi amb aquesta vida, s'està apagant la seva flama. Què et sembla si li dones la volta amb la manera de baixar i més que veure com vinc aquí per ajudar-li, de més, vinc a gaudir d'ella. Vull dir, per mi això va ser un punt d'inflexió que va ser doncs, potser els últims 2 anys. És que ja baixava i baixava i per poder gaudir, perquè jo volia gaudir-la d'ella, d'estar allà.
2: Temps, no?
0: Jo treballava allà, però recordo una vegada que algun dia que se m'havia posat al costat mateix, portava una cadira i se'm sentava al meu costat mentre jo estava programant.
2: I ella volia estar allà.
0: I ella estava allà perquè diu, no, jo no molesto, simplement està. I m'anava a preguntar.
2: Caloret humà.
0: Sí, jo crec que si hagués durat una mica més, l'hagués ensenyat a programar en PHP.
2: A programar.
0: La tenia allà al costat i l'anava ensenyant, i anava explicant coses i de més, però... Tinc records així molt, molt únics, no?
2: Jo et anava a fer una pregunta, David.
0: Digues.
2: Gràcies, primer, gràcies per compartir aquest moment de la teva vida. És un moment íntim, és un moment bonic i dur alhora, no? I llavors gràcies per compartir-ho, això. I avui, doncs, bueno, doncs ens farem preguntes nosaltres, no? Vull dir
0: Perfecte.
2: Que tu, jo i vosaltres, els oients, si ens voleu també comentar algun moment que hagueu passat semblant, volem escoltar si què sentiu i com estava, i com estava també la família, si tu t'has encarregat d'algú més que teu germà, o si tot estava bé, o si tot estava remogut, no? Volem escoltar-vos una miqueta si teniu alguna cosa a dir de lo que contem o a dir de vosaltres mateixes. Llavors, jo tenia una pregunta que em anava sorgint quan t'escoltava, sobretot quan has dit que quan se li va començar la demència suau a sortir en els 80 i pico d'anys.
0: Sí, eren 84 anys. Entre els 83 i 84.
2: Jo diria la identitat, no? La identitat mantinguda, David. La pregunta era quan la Paqui va començar a perdre facultats, com fèieu perquè continués siguent ella i no només una persona a qui cuidar? O sigui, quines coses... intentàveu que continués decidint per ella mateixa. Jo crec que tenia aquesta pregunta, però m'has contestat una mica abans, igualment ara doncs et demano a veure què d'allò, no? Perquè no, ella m'has dit, no?, que era molt activa, ella mateixa anava fent aquesta rutina que l'agafava i tal, i això ella la mantenia, no? Però en el cas de vosaltres, que, no?, que quines coses fèieu perquè continués sent ella mateixa, què intentàveu que continués decidint per ella mateixa, si, fins quan, no?, diguéssim?
0: Mira, jo, per exemple, moltes vegades el que feia era... Ella havia sigut costurera durant molts anys de la seva vida. Abans de dedicar-se a l'última etapa laboral seva, es va dedicar a netejar. Però molt abans va estar... Ella tenia una màquina de cosir industrial a casa, perquè durant molt de temps va estar fent... cosia moltíssim a casa. Jo recordo de petit que li donaven la...
2: Una overlock d'aquelles que es deia? No?
0: Sí,
2: taula, no
0: tenia overlock, però era una màquina d'aquestes enormes, però industrial, eh? Jo recordo de petit que em donaven el mocador a fer farcells, anava a casa d'una client, la tieta, recollia un munt de lo que era roba, que estava sense fer, i aleshores la portava, i la meva tia estirava tot diversos dies i nits i de més allà cosint, i quan ho tenia totes les prendes preparades, les tornava a agafar en el mocador a fer farcells, Castells, agafa l'autobús de línia número 56, baixa al costat de la, de lo que és la, la Monumental, porta aquella cosa i t'agafaves una cosa nova i la tornaves. I aleshores era el missatger que portava, era com un globo, però versió més juvenil, més abans amb els autobusos. I ella, clar, treballava molt amb el tema aquest de la, del cosí, per tant, a ella sempre li va agradar molt cosí. Jo recordo que no havia tingut mai de portar a arreglar cap prenda. Se'm trencava un pantaló. Exacte, li algun pantaló, ella ho arreglava. M'havia de... em comprava pantalons nous, ella em pujava, em prenia els baixos i els arreglava. Aleshores, aquest tipus de coses, encara ara, en aquell moment encara li demanaven. De fet, jo recordo alguna vegada que l'hombreta li va dir d'anar perquè li ensenyés a cosir amb la màquina. No recordo si va arribar, perquè ja començava a tenir dificultats. Hi va haver un moment que també se li va espatllar la màquina.
2: L'hombreta, la teva companya ara de vida, que, per lo que sé, a vegades es lia la tovallola al cap i fa coses de cosí.
0: Bueno, ella
2: i es lia, tot, però que li agrada, també.
0: I tant, tot el vestuari que han portat de l'últim
2: espectacle de cabaret que dèiem,
0: Sí, que per cert,
2: forma part de les Divines i les Mandarines.
0: Aquest diumenge tornen a actuar, això és un petit anunci, tornen a actuar una secció del cabaret de les Mandarines.
2: A la Fira Modernista.
0: A Canet de Mar. Si no recordo malament, és a les 7:30 a Canet de Mar, aquest diumenge.
2: Al pati de...?
0: És al pati de la rectoria, me'n
2: sembla. Ah, vale, sí. A la plaça aquesta del pati de la rectoria.
0: Sí, al costat mateix, a l'església d'allà de
2: Canet. Dins del que és el programa
0: d'activitats
2: de Canet, de la Fira Modernista, de Canet de Mar, estan allà les Mandarines. Val la pena, és divertit, és gratuït, és a l'aire lliure, i a més, passejar-te per allà Canet és espectacular. Però, David, a part d'això també, aquest parèntesis que hem fet, has parlat de que anaves a casa d'una persona que esdevenia la tieta a buscar aquestes coses, a fer aquests cosins i tal. I ara també em surt la pregunta que després de perdre la teva mare als 17 anys, David, què va ser la Paquita per tu? Què era per tu aquella dona?
0: La meva altra mare.
2: Però des dels inicis ja, o no? Perquè, clar, quin va ser el moment en què vas entendre que s'havien girat les coses, o quan va ser la primera vegada que vas veure alguna cosa de que aquella dona, la Paquita, esdevindria la funció mare per tu?
0: No va haver un punt d'inflexió sota el que jo recordo, sinó que va ser una continuïtat. Tenien una manera de funcionar tan semblants, ma mare i la meva tia, cuidaven d'aquesta manera, eren de les que cuidava. La meva tia, per exemple, era una cuidadora més de xuplugar, d'ajudar-te, i ma mare era la cuidadora en cuirassa. És a dir, que com ella cuidava, però com intentessin tocar amb algú, ai, pobre de tu, no hi havia lloc en el món per amagar-te. Vull dir, perquè era molt defensora. I la meva tia potser no era tan beligerant o era tan agarrida com ella, però sí que ho feia sempre des d'aquesta tendresa. I no va haver una continuïtat de cop i volta. Me n'adono que he perdut una persona que per mi era tremendament important, però no hi havia un buit complet. És com si hi hagués alguna cosa. Part de aquella essència, potser que és el que havíem viscut les dues germanes juntes, no? Part d'aquella essència seguia viva amb la meva tia.
2: A la teva mare.
0: Sí.
2: Clar. Sí.
0: És part d'aquella essència de la mare, part d'aquella manera de fer i de... seguia viva amb la meva tia.
2: Bueno, vols dir que en un cert sentit també hi havia part d'amor i de dol alhora, no?, que et feia una mica de reviure i mantenir aquell amor de mare, clar, evidentment. No?
0: I de fet, la meva tia mai va voler agafar i ocupar el lloc de ma mare. Ho tenia això claríssim, ella. I de més, per ella era, deia de que havia perdut, bueno, tota la seva aliada, perquè ma mare, per la meva tia, va ser una persona vital. I la trobava a faltar fins l'últim dia, sempre la tenia present. De fet, jo vaig sospitar de que li quedava molt poc, estant en l'hospital, perquè em va dir, mira, està aquí la mama. I jo vaig dir, t'han vingut a buscar.
2: Aquells moments de certesa que a vegades ens fan tant de terror viure i que quan passen tan naturalment, xerrades o despedides, em sorteixi ara, acomiadaments de familiars, i en aquells moments que us mireu, tots dos ho sabeu, i passa tan naturalment i a vegades es fa tanta por. Doncs la Paqui,
0: sí.
2: El vincle amb la Paqui, molt, molt fort. La Paqui havia estat una figura molt important per tu.
0: Sí, per mi és barri.
2: Des dels 17 anys, i pel teu germà, sí, sí. Però bueno, parlem de tu avui, des dels 17 anys, no? Durant Durant el temps que la vas cuidar, vas descobrir alguna cosa d'ella que fins aleshores desconeixies? O sigui, a l'última etapa?
0: Vaig intentar recuperar memòria de la meva família, perquè em vaig adonar que hi havia molta cosa que em faltava.
2: A partir d'ella?
0: A partir d'ella, de les seves vivències. I volia recuperar una miqueta la meva àvia com era, el meu avi com era, la relació que van tenir, la vivència que van passar.
2: Oi, a mi això m'encanta, això de les relacions que van tenir amb els avis. Hi ha una cosa que em fascina d'anar descobrint, perquè mira que avui en dia estem tan desconnectats, no? Que costa molt a vegades tenir curiositat, no? De com van conèixer els nostres avis. I perdona que t'he tallat.
0: Sí, sí, no, tranquil,
2: però, és que em fascina això.
0: Sí. De fet, jo quan em vaig anar a viure, va haver una temporada que vaig estar vivint al barri de Sant Andreu, que jo vaig deixar a casa de la meva tia, que vaig estar vivint amb la meva tia durant 2 anys amb ella a casa seva, perquè no em podia mantenir ni econòmica ni... I quan ja vaig poder-ho fer, doncs jo em vaig voler independitzar i me'n vaig anar a viure al barri de Sant Andreu, al carrer Baliarda. I recordo 2 coses. Una, quan me n'anava, el dia que me n'anava, que em va dir, sobretot no t'oblidis de la tieta. I jo vaig dir, no, com vols que m'oblidi de la tieta? Vull dir, jo cada setmana intentava anar a dinar, passava a recollir la meva neboda, intentava anar a dinar amb la meva tia d'aquesta manera la veia. Era una manera que tenia de cuidar-se. I la segona és que alguna vegada, quan li deia que estava vivint allà al carrer Baliarda, ella deia, ostres, allà al costat està el carrer Pons i Gallarza, i se'n recordava de que a Pons i Gallarza estava el menjador social de quan la guerra, on ostres, anaven ells a demanar per menjar.
2: Ui, imagina't. Sí.
0: Vull dir, hi havia un vincle també allà que em va explicar algunes coses, i són puntets així que me'n recordo.
2: Sí, sí. Bueno, i parlàvem, com parlàvem en el programa, de que els homes... com ens costa cuidar, si no és des d'algú de fer, no? Des de l'acció, d'algú funcional. Sí. T'acompanyo un cotxe, perfecte, t'acompanyo aquí, t'acompanyo allà, et faig, et arreglo, et penjo un quadre, no sé quantos, però el que és cuidar de la manera que estem parlant, que tu has estat també doncs, cuidant a la Paqui, i que molts homes avui en dia també estem cuidant a mares i cuidant a persones que ho necessiten, cada vegada més, per sort, i no ens tanquem tant només amb l'ajuda funcional. Pues, se m'ocorreix una altra pregunta a fer-te. Hi ha una imatge que em costa d'encaixar una miqueta, no? O sigui, la persona que sempre... Com va ser per tu que la persona que sempre va ser forta, et va cuidar, ara depèn de tu, no? O sigui, la Paqui era una dona molt activa, com has dit, i que estava prenent el no? Com... prenent el món, no?, amb aquesta activitat que tenia i amb aquesta acció que tenia, que estava penetrant el món a la vida, diríem, que jo que m'agrada molt aquesta frase. Què et remou veure així algú que per tu va ser un suport en aquell moment, no? O sigui, com es canvia dels moments, no? Com
0: que no va ser una cosa sobtada, que va ser progressiva, no va ser per mi molt xocant, per dir-ho així. Vaig veure com si fos una evolució natural. Ara, quan feia una comparació amb anys anteriors, dius, ostres, com ha canviat. I em sentia... em donava una miqueta de llàstima, perquè dius, ostres, l'independent que era ella, i el que tenia molt clar, que ella volia ser independent i no donar feina a ningú. Ella ho tenia claríssim. I moltes vegades part de les converses voltaven amb ella, ostres, és que us estic donant molta feina, i jo li deia, tieta, tu quantes vegades m'has ajudat a mi?
2: Sí,
0: quantes vegades? I per tu això que t'aportava? No, clar, és que és el que hi havia de fer, no, però tu què t'omplia? No, és que m'omplia molt. Dic, doncs ara m'omple a mi. Clar. Ara permeta'm que pugui fer-ho, no? Vull dir, era aquesta, és intentar fer-ho veure des de la seva visió que ella tenia, no? Vull dir, però sí que una persona que era tan... A mi el que més em va... Potser més tinc d'impressió és veure aquesta persona que a les 6 del matí... a les 8 del matí ja havia fet els 40... No els 1.000, 40.000 passos. Clar. Havia recollit els papers i els diaris, l'havia repartit per tota l'escala, havia anat a comprar, havia fet la neteja de la casa i tota la dutxa. I dius... I moltes vegades anaves caminant amb ella per la carrera i no la podies agafar.
2: Ens falta temps ara a vegades, amb la meitat temps. De coses.
0: Exacte.
2: I ens falta temps. Què és el que ens distraurà tant i ens treu tant de temps en aquest món, en aquest sistema i en aquesta societat d'avui en dia?
0: El portem
2: que
0: a la
2: ja
0: mà.
2: Ho sabem.
0: El tenim a la nostra mà.
2: Sí,
0: allà
2: sí,
0: ho tenim.
2: I sembla mentida, però realment és així. I també, bueno, hi havia pregunta de que, o sigui, la frase, no?, de la Paquita,
1: que ens passa molt amb moltes persones avui en dia, homes, dones, del cap dret, diguéssim, que no és que ho havia de fer, no és que necessito fer això, no? Com per, no?
0: Sí.
1: Aquesta obligació de...
0: Sí.
1: Aquestes, o sigui, sí que ho feia amb amor, evidentment, sí que ho gaudia, no? Però sí que hi ha algú darrere de... S'ha de fer això perquè això és el correcte. Aquí ho hem parlat moltes vegades, sí. No? Que són els introjectes, les creences limitants, i, no?
0: Sí, sí,
1: dir-li
0: sí,
1: com
0: sí.
1: vulguis. Que tant ens han impulsat també a carregar-nos de coses, a no saber dir que no, a no saber posar límits i a fer més pels altres sempre que per nosaltres mateixes.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, en aquest cas, no, pues sí que hi havia una amorositat a l'hora de fer-ho per tu, igual que a tu et va sortir una amorositat de fer-ho per ella. No?
0: Sí, sí.
1: O sigui, aquí és així. Llavors, per última pregunta, abans d'acabar la secció, mira, estem parlant de canvis de rol a la vida, amb la Paquita cuidant-te i tu cuidant a la Paquita, i avui jo estic fent preguntes i jo anunciaré la cançó del primer bloc.
0: Ah!
1: Vinga! Aleshores, però abans d'acabar, dius que tenia dos germans. La teva mare, evidentment...
0: Sí, la meva mare, Conxita, els meus tios, el Pedro i el Nando, el Fernando, i ella, que es deia Paquita.
1: Perquè després aquests homes, el Pedro, el Fernando, van tenir fills, no van tenir fills...
0: Sí, sí.
1: Perquè com s'arriba a la conclusió de que quin és el fill o quin és el nebot, el net que ha de cuidar... hi ha de passar temps, més temps amb aquesta persona, com s'arriben aquí, ho veu consensuar?
0: No ho vam consensuar amb un germà, ell la portava des de, com que estava allà a Barcelona, doncs la portava mentre tenia d'anar al metge, mentre era força autosuficient, però en el moment en què vam veure que la cosa començava a que ella cada vegada tenia més dificultats, doncs aleshores sí que ho vam parlar, vam dir, escolta, haurem d'estar més per la tieta, i jo vaig dir, va, jo puc baixar diverses vegades. I mirar una miqueta el que és la manera com funcionàvem, la part de la cura funcional, per dir-ho així,
1: sí.
0: la portava amb un germà,
1: i la
0: cura emocional, o l'atenció més...
1: Sí, d'estar allà, d'estar en presència, evidentment,
0: pots
1: dinar amb ella, acompanyar-la també, bueno,
0: dinar,
1: no? Segurament que també
0: ella, tot...
1: l'has portat al bany alguna vegada, no? Vull dir que... No? Però la
0: tot
1: més funcionalitat...
0: Allà, una vegada que estava inquieta, doncs... M'assentava amb ella allà, que potser s'aixecava per al matí, va, anem a esmorzar, doncs va, vinc a esmorzar amb ella, i estava allà l'estona que fos que calgués. Vull dir, tot aquell acompanyament, que intentava fer aquell acompanyament, combinant-lo amb les hores de feina que tenia de fer,
1: sí, sí, sí.
0: Però aquell acompanyament, aquesta la vaig fer jo, que més una vegada, quan parlàvem amb la meva tia, el que ella em deia és, home, sí, és que... Ella em deia, és que tu ets especial. Diu, el teu germà també me l'estiu molt, diu, però és diferent a tu. Perquè ara... el meu germà és molt més executiu.
1: Bueno, per això va fer aquesta part de la feina, no?
0: Sí.
1: Que en els seus ulls, evidentment, que et digués aquesta frase,
0: clar,
1: és normal,
0: normal.
1: Però ara justament estàs esperant i anava dient, m'agrada sentir-te quan parles de el que feies tu, el que feia ell, perquè no hi ha una competència i no hi ha rancor. Evidentment que en l'època potser doncs, van passar coses, i aquí és on moltes famílies, moltes persones no es troben, tenen desencontres, perquè es pensen que una cosa és més dedicar-hi temps o una altra cosa més funcional, però les dues coses són igual d'importants, no?
0: Sí.
1: Portar els metges, l'agenda, portar les medicines, no? Vull dir, és tan
0: tot
1: important com
0: important.
1: Estar en presència,
0: exacte,
1: també, com estar temps amb ella, com estar donant-li xerrera, com estar dinant amb ella, com estar allà durant la nit dormint per si passa alguna cosa, no? I aquí és on hi ha molts desencontres i a vegades es troben molt desiguals els que posen una cosa, els que posen una altra, i aquí és un temazo, això, les famílies,
0: sí.
1: És un pedazo de tema que jo també l'he viscut, i jo crec que totes les famílies l'hem viscut. I aquí, abans de posar la cançó per trencar el primer bloc, farem una pregunta als oients. Si vols, te la deixo llegida.
0: No, va, llença-la tu. Va, avui faig de convidat.
1: Vale, va. Doncs pregunta pels oients. Ja sabeu que podeu fer whatsapps o trucar en aquest mateix telèfon que us diré, el 937957912, 937957912. I la pregunta és... Recordeu el moment en què vau entendre que cuidar els vostres pares ja no era una opció, sinó una responsabilitat? I què veu sentir? Gràcies, i us deixem amb la música Father and the Son, de Cat Stevens.

0: bonica que és aquesta cançó. Eh?
1: És preciosa, és molt suau i... i és com acarícia aterciopeladamente mi cara, sí, sí. No?
0: Bueno, aquí ara m'acaba, perquè mentre estem escoltant la música moltes vegades nosaltres ens posem a parlar, vale? Vull dir, això si ens, després ens veieu en el vídeo, que hi ha vídeo, ho penjo a la meva pàgina web, després ho diré on, ens veureu que estem parlant encara que no s'encén. I no, jo normalment acostumo a preparar tot un guió, que després ho comparteixo amb el Jordi, mm-hmm. i ens posem d'acord. Però aquesta vegada suposo que quan va veure el guió va dir... saps què? Me'l guardo i que es trobi les preguntes. I ara em diu aquí que té un munt de preguntes.
1: Sí, sí,
0: i hi ha algunes
1: sí.
0: que té a veure amb el que estem tocant.
1: Aviam, perquè... jo, per sorpresa. Exemple, David, ara pues, llegint la història, escoltant-te, no? Parlem molt de l'aspecte del tema pues, de l'ajuda, de què és ajudar, mm-hmm. no? Què és ser home i ser cuidador alhora, no? No només funcionalment, i com va sentir cuidat per la Paquita i en el moment en què va començar la demència suau i hem parlat molt de la de com va ser la cosa, no? Sobre la cosa, no? Però a mi m'agradaria preguntar-te una mica més enllà de sobre la cosa i el tema, no? M'agradaria anar una mica més endins i preguntar algo més íntim per tu, no?
0: Som-hi.
1: Íntim no íntim, no? Vull dir que és com,
0: bueno, ara que no ens escolta ningú.
1: Clar, primer m'agradaria preguntar-te...
0: Digues.
1: Quan la Paqui va morir, uh-huh. què va passar amb aquella part de la teva vida que estava organitzada al voltant de cuidar-la? Perquè realment, aquí estem parlant a la ràdio i tal, i ho diem ràpid, però va ser un temps dedicat diàriament, anys. Quasi bé, no? Sí. Dies de la setmana, hores, no?
0: Sí, sí.
1: Com vas viure el fet de deixar de ser cuidador?
0: Doncs diria que hi havia una barreja. Hi havia sentiments enfrontats. Per un cantó, un buit. Una manera de funcionar que canviava. Que era cop i volta, perquè fins i tot quan ens havíem d'anar de vacances ens havíem posat amb un germà i jo d'acord. Mira, jo em vaig a vacances tal temps i tu.
1: Clar.
0: Aleshores, aquell buit, no? I al mateix temps hi havia dos sentiments que semblen contraposats però que tenen tot el sentit. Quan ho mires amb una mica de distància, no? Que és la tristor, perquè doncs, potser l'últim vincle amb tota la família de ma mare desapareixia i només em quedava el que quedava a la meva memòria. I per mi allò era una pèrdua important. I per l'altre cantó, era... l'altre cantó que teníem per allà era alleujaramenta. Mm-hmm. De cop i volta és un... és com si m'hagués tret un pes a sobre. Mm. I això em feia sentir culpable.
1: Home, és una, perquè... és algo molt unes d'allò molt encontrades, no?, que es diu. Molt...
0: sí, perquè per un cantó jo veia que la meva tia ja últimament ja, vull dir, va tenir la sort, jo dic que va tenir la sort, i això moltes vegades ho ha dit la meva parella Lombreta, que ella afirma sí. a qualsevol cantó que diu tenir que fins a l'últim moment va ser la meva tia. No va desaparèixer la meva tia. Tenia, repetia coses i a més, però la personalitat d'ella va ser ella fins a l'últim dia, fins a l'últim moment que la vaig deixar a l'hospital, aquell divendres que jo marxava a Tarragona, sí. i tenia la intuïció que ja no la tornava a veure, i evidentment va ser així, perquè el diumenge de matinada, de dilluns que tenia de baixar a l'hospital jo estar amb ella, mon germà m'envia un missatge dient que a les 3 de la matinada la meva tia havia deixat el cos. I per un cantó va ser alleujaramenta perquè ella deixava de patir i perquè a mi cada vegada que jo baixava a Barcelona jo m'implicava tot el que podia, però de vegades pujava esgotat.
1: Clar. Sí.
0: De fet, moltes vegades feia coincidir el dia que venia de pujar de cuidar la meva tia amb una classe a Soc-Maresme. Perquè era una manera de trencar-ho. I ja ho estava fent, de coincidir-ho, o bé de taxi o alguna cosa així, per... tal com arribés, és trencar i donar una inèrcia diferent, perquè els dies que no passava això, era com... ostres, em deixava com dos o tres dies una mica desestabilitzat.
1: Sí, t'entenc perfectament, perquè jo que he tingut també pues, una vivència molt propera de tenir que cuidar i de tenir aquestes sensacions de, hòstia, una certa culpabilitat, exigència entre sentir que no estic prou que podria estar més temps al costat d'aquesta persona, o la manera de, quan estic amb aquesta persona, a vegades estic més enfronyat i més tal, perquè realment a vegades costa, no?, trobar-te el temps per poder estar allà, simplement estar, i tenim la nostra vida, i tenim tantes coses, i venim amb lo de fora, i llavors marxem, i quan marxem i diem, ostres, doncs ara jo estic disfrutant i ella està allà, no? Totes aquestes històries. T'entenc perfectament, perquè però un ha d'entendre que si tu vols estar al costat d'una persona bé, tu també has de tenir aquesta part de vida fora, pues, d'aquella habitació, d'aquell hospital o d'aquella, no? Perquè si no, quan estàs allà, no acabes d'estar del tot, no? A mi em passava, no? Jo per exemple, estava anant a teràpia en aquella època d'aquesta, ja en parlarem un altre dia, i deia, no, perquè clar, és que estic allà i em sembla que a vegades, pues, no estic, o estic enfadat, o quan no estic allà i estic disfrutant, que me'n vaig de festa, que jo era molt jove, llavors penso, ostres, hauria d'estar allà amb ell, parlo del meu pare, no? Estava morint i tal, i a teràpia va sortir una cosa que en aquell moment, pues, no em va relaxar gaire, però ara puc dir-ho, no? De dir, clar, diu, però és que aquesta persona li està passant el que està passant, i tu ets una altra persona que has de fer la teva vida, no? Llavors, si tu no fas la teva vida, no podràs estar o cuidant bé o acompanyant, o amb un cert que et surti també des de l'amor, perquè si no et sortiria des de l'obligació, des de l'exigència, ja no s'està igual. I ojo, perquè aquí també pot tacar aquest després de quan no estigui aquesta persona, no? I bueno, això que deies, no?, de que anaves allà i a vegades, ostres, és com que sorties d'allà, que necessitaves trencar amb això, que foties? Doncs anava allà, per exemple, que era una cosa per tu de goig.
0: Per trencar una mica. Exacte. De fet, molts dies, quan jo marxava de casa de la meva tia, que marxava potser a les 5 o a les 6 de la tarda, quan estava sortint i pujava, ja m'anava cap al Clot a agafar el tren, i jo recordo que alguna vegada me n'anava amb el cor encongit, perquè dius, ostres, és que m'hauria quedat més estona. I alguna cosa dins meu em deia, no, David, has d'agafar distància, perquè t'estàs, si no, perdent tu. Tu comences a desibuixar-te i al final has de formar, com moltes vegades he dit en tots els meus cursos de rescat subaquàtic, has de formar part de la solució, no del problema. I si em quedés, formaria part del problema. I l'engruixaria encara més, no? I aleshores, doncs, aquí era necessària aquesta separació per agafar aire.
1: Sí, sí, a vegades és una mica enrevessat, no? Sí. Això que estem dient, però l'hora d'enrevessat és molt senzill, no? O sigui, has de tu viure el teu goig, també el teu plaer, dins d'aquesta època que estàs acompanyant algú que també té els seus moments de plaer i tal, però que, no, vist de la societat, estàs en un moment, no, pues que o s'està morint, o li queda uns mesos, un any, però bueno, la vida és tan contradictòria com això, i tan preciosa com això, no? I tu, si tu vas a gaudir a la vida, quan vas a veure-la, li portes aquest goig amb el teu estat, amb la teva presència, amb la teva veu, amb la teva mirada.
0: Moltes vegades, per exemple, alguna vegada que havíem fet alguna actuació, li portava els vídeos de l'actuació que havíem fet.
1: Mira, que balles.
0: O que la Umbreta havia fet alguna actuació, li portava, i clar, ella per això li donaves vida, no? Que li anaves ensenyant això.
1: I una coseta més.
0: Digues.
1: Per profunditzar una mica més. Què li va quedar per dir? O sigui, a tu, no? Hi ha alguna conversa amb la Paqui que vas ajornar perquè no veies el moment de dir-li, de comunicar-li, o de dir-li aquella cosa o aquella altra, que t'hauria agradat tenir? Si et ve de gust compartir-ho, què li hauries volgut dir que potser et va quedar ajornat per el que sigui, pel temps, o perquè ara no era el moment, o perquè...
0: Mira, podria dir que per sort no em va quedar res per dir-li. Perquè he tingut la gran sort de poder-me anar treballant, i he tingut la gran sort de donar-me que els homes també som animals emocionals.
1: Sort tenim i decisió pròpia, que la sort no arriba sense la teva decisió.
0: Sí, és la meva decisió, però també vaig tenir aquesta sort, no? Però aleshores vaig entendre que les persones no tenim telepatia. Per tant, si vols que alguna persona se n'enteri que l'estimes, digues-ho obertament. I jo més una vegada amb la meva tia s'ho vaig dir obertament, que me l'estimava moltíssim, me la menjava a petons, i ella també m'ho deia. Per mi això és el que més m'enriquia de tot, era el que més m'emplenava, i crec que gràcies a això no em va quedar cap tipus de cosa per poder per parlar amb ella.
1: Per poder parlar, comentar, sí, sí.
0: També haig de dir, jo en aquell moment estava estudiant un tipus d'astrologia que és l'agrívo en predictiva, que a mi no m'agrada gens, però mirant la meva carta natal ja vaig començar a intuir que li faltava molt poc de temps, perquè per els moviments que estava veient allà semblava que podia passar alguna cosa amb alguna persona que tenia la figura de mare. En aquell moment era la meva tia. Sí, sí. I dius, no podia precisar exactament quan, però més o menys tenia una idea. I quan vaig veure que tot s'anava així acabant, que dius, ai, ai, ai, doncs ja em va servir com si fos un preparat nano i vés enllestint i digue-li el que tinguis a dir, no? He tingut la sort de que amb mon pare i amb la meva tia he tingut com una espècie d'avís. I vaig poder enllestir coses. Amb mon pare vaig poder parlar moltes coses i amb la meva tia vaig poder ser clar i li vaig poder mostrar doncs al David que no m'havia atrevit mai a mostrar. El David tendre, el David que estima, el David que és un home i que aquest home pateix com els camins i que té emocions molt boniques. I no callar-les, perquè de vegades aquestes emocions sembla que són les que donen més vergonya, no?, de mostrar-les.
1: Vergonya o un sentiment de que no entendran o de que et veuran dèbil, vulnerable, que aquí diem la paraula, no? Ara mateix jo et parlo i ja tens els ulls una mica més brillants,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: et deixes anar, de parlar, no? Clar, és que...
0: Jo vaig tenir també la sort de que la meva tia va recuperar una mica aquella nena, perquè aquella demència no la va esborrar, sinó que va fer que es fusionés.
1: A vegades ho diuen, que va molt...
0: I quan es fusiona amb aquella nena, aleshores és capaç d'entendre el llenguatge emocional i explicar-ho, el llenguatge emocional. I no solament explicar-ho, sinó abraçar-te, menjar-te petons. Jo, com moltes vegades deia, semblava com si hagués après de la meva àvia, no? Que t'agafava i era una metralladora de petons. I t'agafava allà i era un darrere de l'altre.
1: Sí, sí, sí.
0: Però sí, vull dir, era això, aleshores... Vaig poder tenir aquesta sort. Jo vaig poder tenir, no sé si et dic si sort, si perquè m'ho vaig buscar, ho vaig preparar, però per sort no em va quedar res.
1: Bueno, sort perquè vivim en una època que és més senzill, potser, d'anar a treballar-se, com has dit tu, no? Pues fer alguna sessió, fer algunes tècniques, les que sigui, però poder fer una mica de procés, mirar-te què t'està passant amb la cosa, no? Amb el moment, amb el, no? Amb la paqui, amb la feina, amb la parella, amb el que sigui, no?
0: Sí, sí.
1: Tu mateixa, sobretot.
0: És més, jo crec que tot aquest procés que jo vaig fer amb la meva tia potser em va donar la...
1: Això és el que anava a preguntar, perquè de tot això que estem parlant, avui en dia, no? Què té en David d'això? Què n'ha après en David de tot això? Què te'n pots emportar per tu? I què ens diries a nosaltres?
0: Mira, crec que homes no estaria jo aquí si no hagués sigut per aquest procés amb la meva tia.
1: Pues mira, això
0: perquè
1: ja és
0: entenc
1: molt...
0: la vulnerabilitat. Entenc que l'home és vulnerable, com els camins, i no tens d'anar amb la cuirassa tot el sant dia per al carrer.
1: Home, és molt cansat, això, eh?
0: Oh, sí, ho he portat molt de temps, molts anys he portat, i m'ha costat gairebé una úlcera.
1: S'imagina.
0: Vull dir, no, home, afluixem una mica. I això em va ajudar a entendre. I m'ho va ajudar... A més, em va ajudar a moderar-me moltíssim, perquè jo tinc un tarannà de que de vegades quan dic les coses les dic d'una manera molt, molt agressives. I jo recordo alguna vegada que amb la meva tia li havia tingut una resposta així, i la meva tia em deia, no, David, no tractis així la tieta.
1: No
0: tractis així la tieta, que això em fa mal. M'ho deia directament, i jo quan veia això me n'adonava i dius, hòstia, què acabo de fer? I va tenir aquella paciència i aquella cura d'ensenyar-me des de, mira, m'estàs fent mal. Sense replicar, sense atacar. I clar, a mi això... Ostres, això em va donar... I em va donar a entendre que hi ha moltes vegades que tenim les coses i hem les coses d'una certa manera, que tractem, que portem un tarannà...
1: Això ara mateix, amb això de veig, que portem un tarannà que a vegades no pot ser aquestes reaccions, oi?
0: No pot ser.
1: Això ara mateix que estaves dient, i ho diré perquè a mi també em passa quan m'ho retornen i m'ho fan veure, no? Tu ara t'has emocionat bastant a l'últim moment, perquè què deies? Perquè ma tieta em deia, no, així no, això a la tieta li fa mal. En aquí, quan a mi em diuen, quan jo em retornen que això, doncs com la teva tieta, això a la tieta li fa mal, hòstia, a mi em fan veure el mal que he rebut jo i que a vegades és el mal que vomito cap a fora.
0: Sí.
1: Això
0: sí.
1: És el que em fa més mal veure, quan em dono compte. Per exemple, la meva parella, la Imma, i a vegades, doncs, bueno, tenim desencontres, i jo a vegades fàcilment trec una trec un, una, o sigui, no insulto, no agredeixo, però trec un to de veu que dic, hòstia, d'on em ve això, saps? Uh-huh. I és de la merda que he tregat, tio, saps? Sí, i que en seguida tinc una exigència de que m'han d'entendre la primera, que si ets, no, que si no m'entenen, doncs, què em deu passar? Doncs que igual el que em passi, no? Que no m'entenen, o soc burro, no sé què. I, quan, i a vegades em mira i diu, ostres, ara veig que lo poc que t'han cuidat. Em diu, lo poc que t'han cuidat. Quan em poso així, em diu, veig lo poc que t'han cuidat, perquè el primer que em surt és una violència.
0: Que important és que hi hagi una persona que sigui capaç, hòstia, de tornar-te, tio, aquest reflexe sense cap tipus d'ira. No? És tornar-te el que passa dient, mira el que està passant i mira el que estàs fent sense tu adonar-te, perquè no som conscients. A mi això em passa.
1: No, és tremendo.
0: Em passa moltíssim.
1: I quan quan em veu això, diu, veig lo poc que t'han cuidat, no? M'ho fa retornar una mica de patapam, no? També ella dic, collons, hòstia, no? Però pam, em salta la llàgrima al moment, perquè me'n vaig a la ferida, directa. Clar. Dic, hòstia, doncs sí, perquè jo això no ho he tingut. Llavors, com, pam, fot ràbia i vomito una ràbia fora tremenda.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pregunta pels oients.
0: Anem a fer una pregunta pels oients.
1: Anem, si et sembla, o potser ja ens esperem a
0: ens
1: fer...
0: Ens esperem, perquè ja queda poquet. Vull dir, no? Estem a les acaballes. Som i 52, no donarà temps a posar.
1: Ara retorna en David a agafar el...
0: Sí, sí, el sí. De fet, ara estava mirant l'hora i són i 52, vull dir que li queda molt bé, perquè es vegi que és en directe, són les 11:52 i estem doncs gairebé a la recta final del programa.
1: Fem una pregunta pels oients, que ha sortit una miqueta també la
0: i
1: cosa...
0: I si volen ho poden,
1: exacte,
0: respondre.
1: La cosa abans, a dir, heu tingut alguna vegada la sensació que, per ser homes, teniu menys dret a dir no puc més? No sé si per ser home o no, però per això que t'estava dient, aquesta exigència, aquesta cosa que jo no he rebut de cuidar-ho o de cuidar-me o de aprendre'm a escoltar, a posar límits, no hi ha els altres, sinó a mi mateixa, com de dir, ostres, fins aquí. Uh-huh. Que veig que també et costa, no, tu?
0: Sí, a mi.
1: Ets aquests homes que també diria com que tens alguna cosa com de la Paquita, que igual tu vas també agafar, sí, de... D'això que deies, no? D'aixecar-te, fer un pum, pam, i sí, a no sé quina hora ja estaves amb unes tàries ja hetxes que no veies, no? Sí. És com... I moltes coses, no? Que jo a vegades admiro i em foto creus de dir, hòstia, i ara farà això i ara no sé quantes... Dic, ostres, però si jo a vegades estic al límit i li pregunto coses a en David i el tio, sí, doncs ara no sé què, o sí, tal, o sí, farem això, o sí, som-hi. Hòstia, i a vegades admiro i penso, hòstia, quina enveja, perquè no sé si és que em falta mi energia o li sobra amb ell, de veritat, eh? Com...
0: No ho sé, la porto per allà de vegades, sí, tremenda, tinc una mica aquella energia.
1: Tremenda, eh?
0: Jo, mira, m'agradaria fer una pregunta,
1: vamos,
0: també així, obert,
1: vamos,
0: també perquè la gent ho pugui donar una volta, no? Sobretot perquè és tant per homes com per dones, el que passa que, especialment amb els homes, si algú que ens escolta és home i encara no ha viscut... però sap que potser ho acabarà vivint, perquè moltes vegades quasi tots ens toca passar per aquí. Què faríem ara mentre encara hi som a temps? Perquè, clar, quan et trobes... I aquesta és una reflexió que a mi m'agradaria també portar a tots els cantons. És quan tu tinguis a anar a veure amb alguna persona, la teva, el teu, no estarà allà tota la vida. No esperis a que estigui de cos present dins d'una caixa i tu pugis al púlpit amb un discurs preparat amb el qual...
1: Ja no t'escoltarà.
0: Et diràs, li dius tot això, digues-ho en vida, com deia la meva...
1: Ai,
0: la
1: el
0: meva,
1: que costa això, eh?
0: La meva tia, a mi les flors me les porteu en vida.
1: El que costa això, David, és una cosa, perquè a vegades jo escolto... amics que diuen, hòstia, tal, això, l'altre, que no, perquè el meu pare, la mà, que va parir, que aquí, que allà, i tal, i Pasqual, i llavors el miro, para, i diu, i li dic, ah, però és viu, el teu pare? Diu, sí. Diu, ah, doncs tot això...
0: Aprofita que no.
1: Aprofita-ho, eh? Perquè estàs discutint i pots discutir per què està viu. No, per exemple,
0: sí,
1: els que no tenim pares i, ni mares i tal, no, a vegades envegem inclòs... Uh-huh. El que es puguin discutir amb els pares.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé si et passa a tu, eh?
0: Sí, sí. Bueno, doncs arribem gairebé al final.
1: La recta ja final del programa.
0: Que ara posaran de fons l'última de les cançons, que ja sonarà.
1: El Pájaro de las Cenizas, no?
0: Sí.
1: No era això?
0: Era Fix You, de Coldplay. És el de...
1: Ah, no, Fix You?
0: Sí, Fix You és
1: Fénix,
0: la...
1: no? Però no.
0: No, és l'última que posen, és la de Fix You, de Coldplay. I aquí sí que m'agradaria tancar el programa... Mira, ja sona de fons. M'agradaria tancar el programa amb una petita reflexió que he fet, no? I me l'he escrit, i igual se'm trenca la veu, però ja se m'ha trencat, vull dir, collonant. Jo m'agradaria...
1: Respira, David, respira una mica, agafa aire...
0: Sí, és permetre tancar amb la Paqui, la meva tieta. Ella em va cuidar quan va tocar créixer sense mare, i jo... Els dimarts i el dijous li vaig intentar tornar una part. No ho vaig poder arreglar tot, però era el que hi havia. I crec que això és al final que el que cuidar demana, no? És no arreglar-ho tot, sinó ser-hi. Em va ensenyar a cuidar,

0: Schwarzenegger diria Schwarzenegger, i com ella deia una frase molt seva, que era jo soy de Tocanda, jo soy de Miranda però no de Tocanda, referint-se que no permetia que ningú la toqués. Es reia de si mateixa, una dona que va deixar una empremta molt profunda en mi. Allà on siguis, va per tu.
1: Doncs moltes gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat avui en aquest programa una mica més íntim, i res més. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.
0: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets

0: del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, l'APC també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: Benvinguts al Cercle dels Mentiders, programa pilot d'aquesta nova temporada 26-27. Ja ho sabeu, us en recordeu d'altres temporades, i si no, us ho explico ara. El Cercle dels Mentiders és un vermut de contes que fem, i enguany hem canviat la fórmula del programa. En lloc d'explicar-vos molts contes, sí, n'explicarem uns quants, entremig també entrevistarem a persones perquè ens parlin dels contes que d'alguna manera els han marcat, si és que els n'hi han explicat de canalla, si és que els hi agraden. Volem prendre la temperatura de tots plegats respecte dels contes. Avui, el primer convidat d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova etapa del Cercle dels Mentiders, serà un col·laborador precisament del programa, en Joan Carles Martín. Hola, Joan Carles.
2: Hola, Albert.
1: Del que es tracta és de fer una petita entrevista al voltant dels contes, si t'agraden, si no t'agraden. La primera pregunta, t'agrada que t'expliquin coses?
2: Home, en general sí. Depèn del tipus de coses, em puc arribar a avorrir molt i fins i tot desconnectar del que m'estan dient. I si són narracions i coses...
1: A tu què t'agraden més, les tafaneries o històries ja una miqueta muntades? És a dir, històries de ficció, potser?
2: Home, a mi m'agraden les dues coses, cadascuna amb la seva vessant, evidentment.
1: Les tafaneries també, oi?
2: Les tafaneries, i tant.
1: És clar, sí. Això ens agrada a tots plegats. I ha posat-se les històries de ficció, què t'agrada més, els contes o les novel·les?
2: A veure, sóc lector de novel·les, vale? I m'agraden molt les novel·les, i constantment sempre tinc una novel·la que estic llegint. I els contes també m'agraden, però ja et dic que, com et deia al començament, potser els contes me n'he aficionat en els últims anys, o sigui, més d'adults i sobretot per una persona que m'ha introduït en aquest món.
1: Que sóc jo mateix.
2: Que es diu Albert Estengre.
1: Sí. Sí, perquè en Joan Carles, ja ho sabeu, és col·laborador d'aquí de Ràdio Arenys, igual que ho sóc jo, i amb ell fem aquest programa del Cercle dels Mentiders i d'altres que també estan relacionats directament amb contes. És a dir, que pel que m'expliques, entenc que en el món dels contes ja has entrat ara de gran.
2: I tant. Sí.
1: De petits no te n'explicaven?
2: No, de petits no me n'explicaven. De petit, el que recordo, que fèiem amb la meva mare abans d'anar a dormir, resàvem. Ah. Vale. Llavors el conte sempre era el mateix. Recordo el de Cuatro esquinitas tiene mi cama, Cuatro angelitos tiene mi alma. Això ho tinc especialment gravat al cap i al cor, no com una cosa no pas negativa, com un record d'infantesa.
1: Sí, en canvi, també em comentaves així fora de micròfon que a tu no, que no te n'han explicat, ja ens ho has dit, però tu sí que n'has explicat a la teva canalla.
2: I tant. Una pila, bueno, una pila. Una pila no, perquè no eren molts. La Montse, la meva senyora, en el seu moment va comprar aquí baix, a Can Badia,
1: sí.
2: Ja no hi és, la papereria, la llibreria, va comprar una sèrie de contes d'aquests que estan com retallats, no?, i fan una silueta, vale? I llavors, no sé si en teníem 4 o 5 o 6, no me'n recordo quants, i abans de dormir els hi explicava a les meves filles, sobretot recordo especialment a la meva filla gran, a la Mireia. Sí, sí.
1: I quin li explicaves més? O quin li agradava més?
2: A veure...
1: O tu explicaves el que més t'agradaven a tu?
2: A veure, t'haig de dir que perquè el que més gaudia explicant era el de Rínxols d'Or. Més que res perquè hi posava molta la meva part a nivell teatral. O sigui, cada cop teatralitzava més les veus, les escenes i tal, i bueno, i això pues, a la meva filla pues, li feia gràcia més. Posava del meu humor personal. Vale? També bueno, tenim el ventall de la veritat, també recordo el de la puntaire, que tots posava però de la meva part, no? Com posant drama o posant humor o... Li havia llegit o els havia llegit tantíssimes vegades que passava, dic, bueno, ja pràcticament me'ls sabia de memòria. Aleshores, perquè no fos tan avorrit tant per elles com per mi, doncs, bueno, hi posava aquest extra, aquest plus de teatralitat.
1: I amb elles els agradava repetir conte?
2: Ui, tant. Sí. O fins i tot preguntava quin conte vols avui, o a vegades em deien aquest o aquest, o aquest altre, i o deia tu mateix. Sí, bueno, a veure, el que recordo que també li posava, bueno, el meu toc personal era el de la caputxeta vermella, vale? Llavors, jo crec que cada vegada que l'explicava era diferent i posava matisos diferents del llop, de la nena, de la mare, de l'àvia, dels caçadors... Sí, ara m'hi has fet pensar i sí.
1: I tu, aleshores, en aquell temps, ara ja no, perquè el tenir tractes amb programes de ràdio que parlen de contes i ja se t'ha eixamplat una miqueta el món dels contes, però llavors els contes per tu que eren més per canalla, per grans, barrejats o això?
2: No, eren, bueno, per canalla. El que passa que jo internament els donava un toc d'adult, de mala idea una mica.
1: Bueno, perquè tu ja ho ets així, eh?
2: Sí.
1: És per això.
2: Sí.
1: Bueno, cosa que està molt bé, que ens deixem anar i que que per explicar un conte, tal com feies tu, ens fem servir a nosaltres mateixos una mica tal com som. Evidentment, quan et dirigeixes a algú, que li expliques algun conte, i poses els filtres suficients com perquè aquella persona t'entengui. Mm-hmm. Però això és inevitable, explicant un conte o una tafaneria o el que sigui. De tots els contes que tu que coneixes, quin és el que t'agrada més? Per grans o per canalla, eh? M'és igual.
2: A veure, jo tinc el record entranyable de Rínxols d'Or. Ara hauria de pensar, perquè... Però jo diria que el de Rínxols d'Or.
1: I ens l'explicaries?
2: Home, sí. A la meva manera, sí. Vull dir, no crec que ara tingui la predisposició de teatralitzar-los com els teatralitzava quan les meves filles eren petites, vale? Perquè jo posava veus i tal, però sí que més que explicar-los, doncs sí, els explicaria.
1: Bé, doncs ja te'l farem explicar. Però abans m'agradaria que contestessis a una altra pregunta. A l'hora de rebre una història, vaig entretenir-me una història. Què t'agrada més? Que te l'expliquin de viva veu, llegir-la en teatre, en cinema... De quina manera t'agrada més que t'arribin les històries?
2: Home, el llenguatge verbal és molt potent. I...
1: Però el cinema també, per exemple.
2: Sí, però bueno... Entre algú que t'ho expliqui o el teatre és bastant, bastant similar, perquè, bueno, al final és una persona que està... Però jo crec que jo m'he introduït molt més en una història que quan me l'han explicat, o al teatre mateix, que no pas al cinema, perquè... Quan t'ho expliquen, estàs únicament pendent del que t'estan explicant, del que t'està dient aquella persona, el narrador o narradora. En canvi, quan estàs al cinema, clar, tens molts inputs, no? Tens la música, tens l'acció, vull dir, ja no només és la oïda que t'entra en el cap, estàs pendent de més coses. Aleshores, jo crec que les visc i m'ha agradat més, clar, una superproducció... Sí. És fantàstica, no? Vull dir, ara, últimament, que hi ha això de l'Odissea, que l'he anat a veure no fa gaire, i, clar, ostres, t'introdueixes molt, i m'agrada. Però també m'agrada molt que m'ho expliquin.
1: A la paraula.
2: A paraula, sí.
1: Suposo que et fa imaginar la situació que t'explica.
2: Sí, és que, fins i tot, recordo... I ara et parlo d'una obra de teatre que vaig veure fa molts anys, d'haver, no sé si somiat o pensat, dic, això ho he viscut realment, perquè és que ho vivia molt. O sigui, t'introdueixes tant en la història d'aquelles persones que estan a l'escenari explicant, no?
3: Sí.
2: I narrant i dialogant i tal, que, ostres, sí, sí, sí.
3: Sí. Jo tinc un amic que explica que per anar al teatre no és que es mudi, però s'arregla una miqueta, i per anar al cinema no, no cal. No és que es malvesteixi, però de qualsevol manera ja li serveix. Em sembla que seria una mica el teu cas.
2: Sí, sí, perquè, bueno, en realitat tu vas al cinema i, diguéssim, allà tens una cosa, una gravació que al cap de dues hores es tornarà a reproduir. Que el teatre també, però són persones.
3: Sí.
2: Són unes persones que cada vegada que surten a l'escenari estan recreant el seu personatge...
3: I són allà davant.
2: I són allà davant.
3: Present,
2: que,
3: sí.
2: Que potser no t'estan veient, perquè hi ha els focus que impedeixen que vegin el públic, però estan allà, sí, t'estan... D'alguna manera t'estan mirant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I de conte per adults, quin t'agradaria més? Era, ja posats a preguntar coses? Perquè ara jo sé que tu en saps uns quants, o n'has sentit molts, de contes per adults.
2: Mhm. A mi, o sigui, m'estàs preguntant algun en concret?
3: Sí, és que et ve al cap algun en concret, o algun tema, o jo què sé. Algun
2: home,
3: comentari a fer?
2: A mi m'agraden o m'agradaria contes per adults, però contes eròtics.
3: Eròtics, t'agraden més a tu?
2: Sí, és una temàtica que m'agrada. Sí, sí. Independentment de que els contes que t'he sentit explicar un munt de vegades...
3: Bueno,
2: doncs,
3: no té res a veure.
2: Són per adults,
3: sí.
2: però bueno, és una altra cosa i que també m'agrada molt, però sí que trobo a faltar contes eròtics. Bueno, de fet, no sé si puc dir-ho aquí en aquest micro, a la línia vermella, que és un programa que fem entre els dos, sempre hi ha com una secció... que ets de lectura d'algun llibre o d'algun poema eròtic, no? I intento potenciar el relat eròtic o la poesia eròtica a través d'aquesta via, que és aquest programa, que és la línia vermella.
3: Bé, ja en sabem més, una miqueta més, d'en Joan Carles.
4: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
3: Vet aquí, les Rínxols d'Hort, per en Joan Carles Martín.
2: Una vegada hi havia tres ossos que vivien al vell mig del bosc. Hi havia el pare os, la mare os i el petit os. Ells vivien en una casa de fusta molt maca, molt bonica. I vet aquí que un dia al matí es lleven i la mare os va preparar uns bols de llet per esmorzar. Un bol gros per al pare os, un bol mitjà per ella, per la mare os, i un bol petit per al petit os. Van seure a taula i quan el petit os va anar a veure... Ai, mama, que és que la llet està molt calenta. I el pare os prova la llet i diu... Oh, carai, sí, Déu-n'hi-do, que m'has escalfat la llet. I la mare diu... Ai, sí que teniu raó, que està molt calenta la llet. I el pare os diu... Va, anem a fer una volta mentre refreda la llet. Van marxar i a tot això... pel camí que anava cap a la casa dels ossos, anava passejant una nena que es deia Rínxols d'Or. I anava cantant, anava mirant els ocells, les papallones i tal, i de cop i volta es troba amb la casa dels ossos. Diu, ai, carai, jo no sabia que hi havia aquí aquesta casa. Doncs va agafar, va veure que la porta era oberta, es va ficar dins, i va començar a mirar. I va veure la taula, una taula amb tres cadires, una cadira gran per al pare os, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita pel petit os. Però a la taula hi havia tres bols de llet. Un bol gran per al pare os, un bol mitjà per a la mare os i un bol petit pel petit os. Ai, i va venir una miqueta de desig. I dic, va, diu, tastaré una mica de llet, i va agafar el bol gros del paraós, el va tastar i, uf, era molt calenta, diu, no. Va agafar el bol petit, del petit os, va pensar que ja estaria, no estaria tan calenta, el va tastar i, ui, la va trobar massa freda. I llavors va tastar la tassa, el bol de llet de la mare os, i sí, aquella llet tenia la temperatura idònia. Doncs res, va voler descansar una mica i diu, va, vaig a seure una estoneta. I com us he dit abans, hi havia una cadira gran per al paraós, una cadira mitjana per la mare os i una cadira petita per al petit os. Va voler enfilar-se la cadira del paraós, però era molt alta i no es podia enfilar tota sola. Llavors va seure en la cadira de la mare os. I bueno, més o menys, però no estava prou còmode. I diu, va, agafaré la del petit os, que encara que és molt més petita, doncs penso que podré seure. Llavors va seure i pam, crac, es va trencar una pota de la cadira. Uf, mare meva. Bueno, va agafar, les va col·locar així com va poder, va començar a tafanejar per la casa, va mirar totes les cosetes que tenien, la cuina, el menjador, tot. I diu, ostres, on te deuen dormir els ossos? I es va trobar una porta i, efectivament, hi havia una habitació amb tres llits. Hi havia un llit gros per al paraós, un llit mitjà per la mare os i un llit petit per al petit os. Estava una miqueta cansada després de tota la caminada i de tafanejar i de la llet i de l'ensurt de la cadira que es va trencar. Ostres, li venia de gust estirar-se una miqueta. I ja va veure que el llit del paraós, doncs, era gran i no hi arribava. I la del llit de la mare os també el va veure que no s'hi feia, també era gran per ell, però va veure que el llitet del petit os s'hi deia més amb ella i va agafar i així, en cura de no trencar-lo, com va passar amb la cadira, doncs es va estirar així en el llit del petit os. I, pom, es va quedar adormida. Els ossos ja venien de fer el seu vol i tal, de la seva passejada, entren a casa, i ui, ja van veure alguna cosa rara. I el pare os va veure el seu bol de llet i diu, ui, aquí algú ha tocat el meu bol de llet. Diu, oh. I la mare os, ai, pues mira, sembla que a mi el meu bol de llet també l'han tocat. I el petit os diu, oh, i el meu també, quasi bé se l'han begut tot. Es van inquietar, llavors van voler seure a la cadira, el pare os va seure a la seva cadira gran, la mare os va seure a la seva cadira mitjana, i el petit os va dir, oh, algú s'ha assegut a la meva cadira, i l'ha trencada. Oi. I dic, però què ha passat aquí? Llavors se'n van cap a l'habitació i van veure una nena rosseta, petita, estirada en el llit del petit os. Llavors amb la remor, Rínxols d'Or es va despertar, es va espantar, els ossos també es van espantar, i Rínxols d'Or va sortir corrents, va agafar la porta i va marxar i ja no la van veure mai més. I aleshores els ossos van baixar cap a baix i va dir la mare, sabeu què? Vaig a preparar tres bols més de llet, a veure si ens asserenem. I mentre la mare preparava el bol de llet, els bols de llet, el pare os va arreglar la cadira trencada del petit os.
3: De què ens parla aquest conte?
2: Bueno, jo crec, a veure, jo penso que ens parla, pues, bueno, una mica de la innocència i la inconsciència de la canalla, no? No hi veig cap mala intenció, no? Potser, bueno, depèn, segons l'edat que tingués la nena, potser, doncs, bueno, va ser una experiència, no? I segurament arribaria a casa seva, li explicaria a la seva mare la seva experiència i la seva mare li diria, noia, és que, a veure, clar, no pots anar a casa de la gent i pel teu compte veure'ls la llet, trencar-los una cadira i posar-te a dormir al llit d'una altra persona, no? Per ella, penso que era petit, era inconscient. Simplement hi veig la curiositat i la, La
3: una manera de fer molt infantil.
2: Sí, la inquietud i, sí, sí. I ja està. No?
3: I a la canalla els hi agrada perquè s'hi veuen reflectits.
2: Sí. Jo, si em permets fer un... Bueno, explicar una història personal, una mica bueno, relacionada amb aquesta inconsciència. Recordo com els meus pares fa molts anys, evidentment, moltíssims anys que sortíem de viatge amb el cotxe i tal, i vam anar a un poble de Cantàbria, no sé si a Cantàbria o Astúries, i vam anar a esmorzar un bar i tal, i jo, doncs, bueno, m'avorria i vaig anar a tafanejar. I vaig veure un corral i vaig agafar un ou petitó, així de color marró i tal, i me'l vaig endur, no? I recordo que ja vam marxar amb el cotxe amb els meus pares i anava darrere, evidentment, i jo anava allà mirant-me l'ou, no? I diu la meva mare, diu, això què és? Ah, diu, no ho sé, m'ho he trobat allà al lloc on hem parat a esmorzar, i el meu pare va parar el cotxe, va fer mitja volta per tornar a l'ou, em van mig renyar, van dir que, home, que això, que aquestes coses no es feien, no? I, bueno, pues, també va ser com una lliçó de coses que no s'han de fer.
3: Moltes gràcies, Joan Carles, per obrir-te a nosaltres des de la teva infantesa amb els contes que no t'explicaven, però que vas explicar tu a la teva canalla, i per haver estat aquí present.
2: Doncs res, encantat d'haver estat l'entrevistat pilot.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
4: El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
3: Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil, i és que era molt bona persona, i va créixer sent bona persona, i tan bona persona era que, quan va ser gran, resulta que els seus pares es varen morir, i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres, i les va fer. Va donar tots els diners als pobres, i ell, senzillament, es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la paraula de Déu Nostre Senyor amb aquella creu. I caminant, va travessar els Pirineus i es va acostar cap a nosaltres. Va anar a petar a una vall, molt maca, li va semblar, plena de pastors. Era la vall que ara coneixem amb el nom de Núria. I en allà s'hi va quedar. Però tampoc no massa. S'hi va quedar només 3 o 4 anys, perquè algú li anava al darrere i el volien fer fora. El volien martiritzar i matar, què sé jo. Però vaja, mentre hi va estar, era molt conegut per tots els pastors. Parlava de Déu Nostre Senyor i, a més, ell, amb ganes d'ajudar a tots plegats, visquent a una cova d'aquella vall, i tenia una olla, i en aquella olla hi feia el menjar, i menjava i el compartia amb tots els pastors, i a l'hora que tocava, ell tocava la campana per avisant els pastors que el menjar ja estava i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans, i va fer la imatge de la Mare de Déu, que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els devia agradar prou, o pel que fos, per no barallar-se, perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es va endur res, tot. Tot allò que havia portat, l'olla amb què volia el menjar per donar als pastors la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat ho va deixar allà, a Núria, ben amagat.
6: a dintre d'una cova. A dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, 300 anys. I amb aquests 300 anys ningú sabia on és que Sant Gil havia amagat aquelles coses. El seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser un. Una altra bona persona que es deia Amadeu, ui, també des de l'altra banda del Mediterrani, que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, caminant, caminant, fins que va arribar aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I allà es va passar molt de temps, buscant, buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava, va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi. I ja tenia l'església feta, i la gent l'ajudava, i anaven, i venien, i venien, i anaven. Quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil, el bou s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar aquella pedra, una pedra blanca, que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra, i sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou, varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant, de mica en mica s'hi acostaven cap allà on sortia aquella claror, i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traia les pedres. D'allà varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla, I tot plegat ho tenen allà dalt. Allà dalt, a Núria, en el monestir de la Mare de Déu de Núria, en el santuari de la Mare de Déu de Núria, en aquella vall on ara hi anem a esquiar, i anem amb el carrilet, i amb el cremallera, vaja, i tot plegat. Doncs allà, sapigueu que Sant Gil hi va fer totes aquestes coses, i que Sant Gil el veureu, la cibolla, la creu, i la Mare de Déu, que la va fer ell, allà dalt, a Núria, lluny, i fa fred a l'hivern,
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
6: El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra, i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar, i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida. Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar, i va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera.
4: Mentider.
1: Mentidera, tu.
7: Mentidera.
1: Mentidera.
8: Sí, què? Que no t'agrada?
9: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
1: Els que expliquem històries...
8: Ja en tenim un.
1: De què?
8: D'aquests cercles.
1: Mentides, mentides i més mentides. Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el Cercle dels Mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors. Adéu-siau.
5: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui us expliquem els resultats de la consulta del Rial de Canalies, que finalment tindrà dos carrils de circulació i es queda sense aparcament. Aquesta és l'opció que s'ha imposat en la consulta que va acabar ahir a les 12 de la nit. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. El cens era de 221 veïns i d'aquests han exercit el dret a vot 79 persones. D'aquestes, més de la meitat han apostat per treure la zona d'aparcament a l'avinguda i millorar el trànsit.
1: Precisament, Arenys en Comú demana un pla estratègic de mobilitat per decidir el futur del trànsit al municipi.
2: Una opinió que arriba arran de la consulta al Rial de Canalies, la qual veuen amb bons ulls, però critiquen la poca informació i transparència en l'anunci del procés.
1: En l'àmbit marítim, us explicarem que el guardamolls del port Antoni Coedes es jubila.
2: Després de gairebé 44 anys d'exercici, 42 dels quals d'Arenys de Mar, Antoni Coedes deixa el càrrec. Durant tot aquest temps ha estat encarregat de dur a terme les funcions de control, vigilància i gestió administrativa en aquest espai emblemàtic del nostre municipi.
1: I impulsat des de la Biblioteca per a Fidel Fita, aquesta tardor torna al projecte Llegim per tu.
2: Consisteix en les lectures en veu alta per la gent gran del municipi a càrrec de voluntaris. Ara, des de l'equipament cultural, fan una cerca per ampliar les persones que vulguin col·laborar en aquest projecte solidari.
1: I avui ens fixarem amb la història del mosaic que hi havia a l'antic edifici de Caixa Catalunya situat a la Riera per a Fita.
2: La peça de l'artista Armand Oliver Milian es va aconseguir salvar gràcies a la col·laboració de nombrosos aranyencs. Actualment es pot visitar al pati del Museu Mollfulleda.
1: Com sempre, acabarem amb els esports, avui repassant els resultats del futbol que va començar la temporada aquest cap de setmana.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho avançam en titulars. El Rial de Canalies tindrà dos carrils de circulació i es queda sense aparcament. Aquesta és l'opció que s'ha imposat en la consulta popular amb un 55% dels vots. El cens de veïns per participar era de 221 i d'aquests han estat 43 els que han optat per aquesta opció.
2: La consulta popular del Rial de Canalies era de caràcter vinculant, va començar el dimarts passat i

0: Va finalitzar ahir a les 12 de la nit. En la butlleta hi havia dues opcions: mantenir l'aparcament i el carril únic en doble sentit, o eliminar l'aparcament i habilitar dos carrils de circulació. Finalment, l'opció 2 s'ha imposat amb més de la meitat dels vots. L'alcalde Estanis Forç ha avançat els resultats per a aquesta emissora.
1: Opció a favor d'eliminar l'aparcament, 43. Per tant, el resultat ha estat que en aquesta nova feina o aquest asfaltat del carrer que es fa momentàniament mentre no es fa l'obra final, es traurà o s'eliminarà l'aparcament. Val? No és que s'elimini tot l'aparcament, sinó l'aparcament que queda en el vial s'elimina i, per tant, tot serà de doble direcció, que fins ara doncs tenies que anar sortejant els cotxes que venien.
0: En un primer moment s'indicava que el cens era de 260 propietaris, però al final ha estat de 220. D'aquests hi han participat un 30% aproximat, 45 han exercit el vot de forma online i 34 presencials, tot i que Forç descarta entrar a valorar el resultat definitiu, sí que es mostra satisfet del procés participatiu i es referma en haver pres la decisió de tirar-lo endavant.
1: Perquè és la primera vegada doncs, que un ajuntament demana una votació per un tema concret amb uns veïns, que sembla doncs, que gairebé 80 veïns han volgut exercir el seu dret a vot i que, per tant, bueno, la democràcia és això, escoltar els veïns i amb uns temes que sobretot els afectaven a ells i que era més normal que els decidissin ells. Per tant, per ser la primera vegada, jo crec que està molt bé, més en una zona on hi ha molta gent que és una residència, que també hi ha molta gent que és propietària que viu del lloguer, i per tant, qui era llogater tenia que demanar al propietari que li signés uns papers, fer-ho, i tota aquesta documentació a vegades, doncs...
0: El resultat d'aquest procés és una mesura provisional que s'aplicarà en les obres que l'Ajuntament ha aprovat per la carretera principal. L'actuació té un cost de 60.000 euros, anirà a càrrec de Metro Bacesa, i es preveu que comenci el mes següent.
2: Precisament en l'àmbit de la política local, Arenys en Comú demana un pla estratègic de mobilitat per decidir el futur del trànsit al municipi. Una opinió que arriba arran de la consulta al Rial de Canàlies, la qual veuen amb bons ulls però critiquen la poca informació i transparència en l'anunci del procés.
0: Els comuns es mostren a favor de les consultes populars. Tanmateix creuen que s'ha de ser molt rigorós amb la informació i els paràmetres per iniciar el procés. Dues qüestions que consideren que no s'han tingut prou en compte en la consulta pel Rial de Canàlies. A més, creuen que s'ha començat la casa per la teulada, ja que abans de prendre decisions de trànsit puntuals exigeixen al govern un pla estratègic de mobilitat. És la portaveu del partit i futur cap de llista, Judit Puig.
3: Que no podem preguntar sempre davant de qualsevol decisió perquè alentiríem tots els procediments que ja són prou, la decisió d'una direcció o dues també hauria de venir donada per un pla, per exemple, a nivell estratègic de mobilitat, de dir el Rial de Canàlies ha de ser entrada-sortida de... No? Llavors, no només la decisió d'aquests 260 veïns, que és molt respectable perquè són qui viuen, però potser també amb una visió més a llarg termini de tot el municipi pel que fa a la seva mobilitat.
0: Unes declaracions que han fet aquest diumenge a l'entrevista del programa El Dominical. Allà també han criticat que el govern local hagi venut l'autobús direcció a l'Hospital de Mataró com una alternativa per connectar amb Barcelona. Els Verds asseguren que cal garantir aquest servei per la població d'Arenys, igual que exigeixen que es continuï treballant per la connexió amb Can Ruti.
4: Amb el seu bujol sí que podem veure qui és i si ho fa bé o malament, però aquí no.
2: Ara recuperarem aquest tall de Ricard Serrador. En l'entrevista s'han tractat altres temes d'actualitat com l'ampliació de les anomenades ecoïlles per la recollida del sistema de selectiva.
0: En aquest sentit, el regidor Ricard Serrador demana saber com es farà el recompte per la bonificació de la taxa de la brossa en aquestes zones on hi ha aquests contenidors exclusius per l'orgànica. També creu que totes aquestes modificacions del sistema responen a una mala gestió del govern.
4: Amb el seu... bujol, sí que podem veure qui és i si ho fa bé o malament, però aquí no. Llavors em diran que tots els veïns que tenen aquesta ecoïlla ho fan bé. Amb aquests canvis, nosaltres sempre hem dit que no faríem una política destructiva amb el porta a porta, perquè hi creiem i és la sistemàtica. És un sistema que reconeixem que costa d'aplicar, és un canvi de mentalitat i estarem sempre recolzant perquè això funcioni. Ara, també hem de ser crítics i hem de seguir de prop aquestes gestions i aquests canvis.
0: Els comuns es mostren preocupats perquè tots aquests canvis en el nou model puguin provocar desafecció entre la població a l'hora d'implicar-se en el reciclatge i es posin en contra del porta a porta.
5: L'informatiu migdia.
2: Canviem absolutament de qüestió perquè després de gairebé 44 anys d'exercici, 42 dels quals Arenys de Mar, Antoni Codés deixa de ser el guardamolls del port. Durant tot aquest temps ha estat l'encarregat de dur a terme les funcions de control, vigilància i gestió administrativa en aquest espai emblemàtic del nostre municipi. És una crònica de Pau Roig.
6: Des de l'any 1998, quan neix l'empresa pública Ports de la Generalitat, guardamolls és el terme que defineix la persona que du a terme aquestes tasques, que molt sovint suposen la col·laboració estreta amb policies com els Mossos d'Esquadra o els cossos espanyols. Com ha explicat Codes al Dominical, tot i que no són pròpiament policia portuària, l'autoritat dels guardamolls els faculta per poder imposar multes dins del recinte portuari.
7: És la representació de l'autoritat portuària i, per tant, és una autoritat portuària. El que passa és que és com un assimilat a agent de l'autoritat. Yeah. Però realment un no té cap nomenament d'agent d'autoritat. Per tant...
8: Bueno, no pot posar multes.
7: sí que sí? Podem. Dintre del recinte portuari, sí. Sí, amb arreglo a la llei de ports. Solància de trànsit per ocupacions indegudes.
6: Amb l'oficina actual a tocar de la platja del Cavalló, al davant d'Aresa, Antoni Codes va iniciar la seva etapa professional a Arenys el 1984, on va arribar procedent de la Ràpita. Durant aquests anys ha sigut testimoni excepcional de la reducció de la flota pesquera i la lluita del sector per subsistir al nostre municipi, en contrast amb unes drassanes i un vessant esportiu del port que gaudeixen de millor salut.
7: Deu haver perdut el 50 o 60% de la flota que aleshores hi havia. Deurien haver-hi a prop de 100 embarcacions en general, petites i al menor, tot a prop, 90 i pico segur, 100. I aquí, pues, en tenim una desena d'arrossegaments, 12... arrossegament petit, que tenim 4 o 5, i 20 llargs embarcacions
8: de petites,
7: dels menors. En total, ara serà unes 50.
6: Veí de Santa Coloma de Gramenet, durant molts anys i establert ara a Canet de Mar, va ser distingit a Pineda de Mar amb motiu del Dia de les Esquadres del 2023 per les seves dècades de feina com a responsable del control de les activitats del port, inspeccionar les instal·lacions, evitar i denunciar infraccions a la normativa portuària i garantir l'ordre i la neteja. Antoni Codes està ara formalment de vacances mentre espera el dia efectiu de la seva jubilació. Per tal de substituir-lo com a guardamolls, hi ha un procés selectiu de ports de la Generalitat en marxa pel qual es poden presentar sol·licituds fins al dia 30 de setembre.
5: Ràdio Arenys, notícies.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
13: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
14: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
15: L'informatiu migdia.
2: Impulsat des de la Biblioteca Pare Fidel Fita, aquesta tardor torna el projecte Llegim per tu. Consisteix en les lectures en veu alta per a la gent gran del municipi a càrrec de voluntaris. Ara, des de l'equipament cultural, fan una cerca per ampliar les persones que vulguin col·laborar en aquest projecte solidari.
0: Durant aquesta activitat, que es desenvolupa del gener al maig i de l'octubre al novembre, els voluntaris que integren la iniciativa es desplacen fins a les residències geriàtriques cada 15 dies. Utilitzant els recursos de la biblioteca, duen a terme sessions de lectura i una posterior interacció entre el lector i el públic. Tot plegat dura com a màxim una hora. Ho explica el programa de ràdio la directora de la biblioteca, Montsabat.
16: Que és un projecte d'apropament de la lectura, de foment de la lectura, i en aquest cas és acostar la lectura en veu alta a les persones de les residències, 7 residències geriàtriques que hi ha a Arenys. Això és un servei que oferim a través d'un grup de voluntaris, no?, que cada 15 dies doncs, dediquen una hora del seu temps, no?, a anar a aquestes residències, no?, i en aquests llocs el que fem és això, ajudar i apropar i recuperar el plaer de la lectura als nostres avis.
0: Abad ha aprofitat per fer una crida a la participació en aquest projecte, davant el qual és necessari tenir gent de reserva que pugui participar-hi quan altres voluntaris els sigui impossible formar-ne part.
16: Aprofitem aquí per fer una crida, una crida que si hi ha algú que ens escolta, no?, que volgués participar en aquest projecte, que pensem que és molt bonic i té molt de sentit, que doncs vingui a la biblioteca i pregunti, ens demana informació, li expliquem com funciona el projecte, i sempre necessitem voluntaris, perquè a vegades algú no pot durant un temps, algú doncs ara li ha sortit una feina i no pot venir, o el que sigui, sempre ens va bé nosaltres tenir doncs gent.
0: El projecte Llegim per tu va començar en el cas d'Arenys l'any 2018 i amb la participació de 7 residències: l'Asil Torrent, el Titus, el Floris, l'Impala, Itaca, la residència municipal i Vila Betània. A més, des de la biblioteca Pare Fidel Fita té el suport de les àrees de cultura i benestar social i família de l'Ajuntament.
2: I abans de passar als esports, avui ens fixem en la història del mosaic que hi havia a l'antic edifici de Caixa Catalunya situat a la Riera Pare Fita. La peça de l'artista Armand Oliver Milian es va aconseguir salvar gràcies a la col·laboració de nombrosos aranyencs. Actualment es pot visitar al pati del Museu Molt Fulleda.
0: Un ocell situat al centre de l'obra marca la divisió entre el mar a sota i un sol radiant que precedeix el mural. Dins l'aigua, al costat dret, podrem veure peixos i a l'altre un rem que ens indica la presència humana dins la composició marítima. Aquesta és la composició del mural que es va inaugurar l'any 75 a l'antiga oficina bancària de Catalunya Caixa. Quasi mig segle després, la pervivència de l'obra perillava pel tancament de l'oficina i la posterior reconversió en habitatges. Va ser a través d'una tasca d'un grup d'aranyencs que es va aconseguir traslladar al Museu d'Arenys aquest mural. Ho recorda la directora de l'equipament cultural, Neus Ribas.
17: Desembre del 21, recordo, i el vam instal·lar de seguida al maig del 22, el vam instal·lar aquí al Museu d'Arenys de Mar. Va ser tota una operació bastant, realment, pues, afortunada en molts sentits, perquè els propietaris de la promotora va acceptar que estiguéssim un temps allà intentant recuperar aquell mosaic. Vam comptar amb l'assessorament de restauradores de la Diputació de Barcelona i aquí es va muntar un petit equip, entre ells el Manel Pica, que van aconseguir extreure el mosaic.
0: El treball de restauració va anar a càrrec del mateix artista Armand Oliver Milian. Després es va reinstal·lar al pati del Museu Moll Fulleda, col·lecció, i va entrar a formar part de la col·lecció local de l'equipament.
2: Més enllà d'aquesta peça d'Arenys de Mar, hi ha nombroses obres que formen part de l'escena del muralisme ceràmic que va marcar la decoració de mitjans i finals del segle XX a Catalunya.
0: Des d'una rosa dels vents representada al Club Nàutic per Milian fins a dos murals a l'antiga fàbrica Còndor a càrrec de Jordi Aguader, la directora i tècnica de la Regidoria de Patrimoni, Neus Ribas, recomana als vianants aranyencs que observin els carrers de la vila per veure algunes de les peces més destacades d'aquest tipus d'art.
17: El que heu de fer és fixar-vos en els carrers, en els edificis. L'Armand Oliver té un segon mosaic dins el Club Nàutic, en el paviment del pati, una rasa dels vents. Però tenim altres artistes. Si aneu una mica, si fixeu una miqueta quan passegeu per Arenys, hi ha un que és molt bonic, que estic segura que us heu parat a mirar un munt de vegades, que és el que hi ha a la fàbrica Còndor. És amb els dibuixos d'en Cesc, fet per l'artista Jordi Aguadé. Igual que el que hi ha al casal parroquial, que és del mateix artista.
0: També al municipi es poden trobar obres de Julio Bono, Vila Grau o Joan Rifà. Tots van formar part d'un moviment dels anys 70 que va assumir la ceràmica com un art de primera categoria. Concretament, les caixes i els bancs van utilitzar aquest material per decorar les seves oficines perquè estava ben considerat per la població que ho veia com un element propi i popular.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
18: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
19: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
18: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
19: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
18: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Com cada dilluns repassem els resultats esportius del cap de setmana, que en aquesta jornada es limiten als del Club Futbol Arenys i al Cineira United, els únics primers equips que ja han tornat a la competició oficial.
0: L'estrena del Club de Futbol Arenys no ha estat exitosa, ja que no ha pogut sumar cap punt, malgrat exercir de local. El conjunt verd i blanc, entrenat per Roc Garcia, ha caigut per 2-3 en el duel maresmenc contra el Calella, un conjunt acabat d'ascendir a tercera catalana. Tot i que els arenyencs havien fet el més difícil, remuntar un 0-1 inicial i anar a la mitja part guanyant, l'inici de la segona part dels calellencs ha estat fulgurant i va donar pas a una victòria visitant per un ajustat 2-3. Això fa que l'Arenys, que visita malgrat aquest cap de setmana, ocupi ara l'11è lloc de la classificació, encara sense cap punt. I també ha començat el repte competitiu, en aquest cas a quarta catalana, el Cinera United, que aquest curs té Ibu Ambayo com a entrenador. En aquest cas, el conjunt d'Arenys sí que ha sabut fer valdre el factor camp amb un contundent 5-1 contra el Jovesport Mataroní. El Cinera, que ha anat sempre al capdavant del marcador, ha rematat el partit amb dos gols d'Eric en els darrers 5 minuts del maig. Escoltem a Marc Campeny, que és el segon entrenador del Cinera.
20: Com ja vam comentar a la prèvia, creiem que era un rival al qual teníem opcions de poder treure els 3 punts i més jugant a casa. Per tant, bona primera jornada en la qual sumem, tot i que és al principi, però bueno, ens veiem allà dalt, que és una, també és una manera de que la plantilla estigui motivada i vulgui seguir en aquesta línia. I estar i esperar per la següent jornada per intentar certificar aquest bon inici i seguir sumant de 3 en 3.
0: La magnitud de la golejada fa que els arenyencs ocupin la segona posició al grup 12 de quarta catalana. Pel que fa a les altres disciplines esportives, els primers equips arenyencs de bàsquet, hoquei patins i vòlei comencen la temporada la setmana que ve. El vòlei femení, més tard d'aquí 15 dies, ho faran el futsal arenys i el vòlei masculí.
2: Marta Mitja ens ha valorat positivament la temporada que acaba de tancar el programa L'Arenys en Joc. L'atleta d'Arenys nascuda el 2006 ha assolit importants èxits aquest curs 2025-2026, entre els quals destaquen el segon lloc als 800 metres del campionat absolut d'Espanya o el rècord absolut de Catalunya i sub-23 estatal al campionat d'Europa. Pau Roig.
6: A l'aire lliure o en pista coberta, l'arenyenca ha protagonitzat una temporada memorable, amb èxits amb la seva categoria natural, els 800 metres llisos, però també en carreres de 400, 500, 1.000 i 1.500 metres, a més de milles. El seu darrer èxit d'aquest mes d'agost ha estat haver conquerit el seu millor registre en els 800 metres a l'aire lliure al Campionat d'Europa d'Atletisme de Birmingham, on mitjans ha aconseguit una marca d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes, i també l'objectiu d'arribar fins a semifinals.
21: Tenia moltes ganes d'anar a cridar europeu, vull dir, portava molt de temps dient-ho, que era el meu objectiu principal, i al final, doncs, quan tens un objectiu, un cop hi ets, doncs, tens moltes ganes de fer-ho. Llavors, tenia moltes ganes, estava molt en forma. Llavors, el meu objectiu, jo ho vaig dir sempre, que era passar a les semifinals i també doncs, creia que era un bon escenari doncs, per fer una marca personal i doncs, en aquest cas els vaig complir tots dos.
6: Una de les altres fites de la temporada ha estat el segon lloc al Campionat d'Espanya Absolut en els 800 metres. L'aranyenca n'està satisfeta, però té una espina clavada, ja que creu que hagués pogut aspirar a guanyar l'or.
21: Vaig acabar contenta, però sí que també em va quedar aquella espineta, perquè sí que és veritat doncs, que per primer cop veia l'opció de poder guanyar l'or, però bueno, al final les curses van com van. Llavors, també sempre diem, i això sempre m'ho ha dit en Sonen, que s'ha d'estar bé justament el dia que s'ha d'estar bé i que això doncs, a vegades és complicat.
6: Pel que fa a la temporada que ara arrenca, Mitjans, que continuarà com a atleta sub-23, és ben clara. L'objectiu continuen sent els 800 metres, si bé admet que els 1.500 li resulten llaminers de cara al futur. També assenyala les cites esportives que té al punt de mira.
21: Jo sempre dic que el 1.500 és una prova que m'agrada molt, però jo penso que mentre es puguin explotar en el 800 doncs em quedaré amb aquesta prova i sí que en un futur doncs, m'agradaria fer el salt al 1.500 i exprimir també aquesta altra prova, però sí, ara per ara em quedo amb el 800. Els objectius que tinc per la temporada vinent, al març hi ha l'europeu de pista coberta i l'estiu, bueno, passat estiu, al setembre o així, hi ha el Mundial. Mm-hmm. Llavors, jo crec que aquests dos campionats són els principals que tinc pensats.
6: L'atleta del Nike Running Club, que també exerceix d'entrenadora a la penya Panemi, és una figura cada cop més coneguda a l'escena estatal i europea. Amb el seu 1,61 metres d'alçada i la seva aposta per la mitjana distància, ha aconseguit ja portar el nom d'Arenys arreu amb només 19 anys i l'ajuda clau del seu entrenador, Alfons Guillén.
15: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Lluís Pérez. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara sí, posem punt final a aquest informatiu de dilluns 21 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic la Susana Lázaro i les veus que us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
3: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Sant Jaume està tancat de 8 del matí fins la 1 del migdia. El carrer de la Torre tindrà talls intermitents de 8 del matí fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores. Demà, el carrer de la Torre tindrà talls intermitents de 8 del matí a les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores. Avui, la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
22: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
4: Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: saps que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Bon dia i bon dilluns, 21 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és el Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta a Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, 47 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina, i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C va empatar 2 contra el Saragossa. Dissabte l'AEM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de l'ascensió per alineació indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt gracienc que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0 i amb els 3 gols encaixats els primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1 al minut 90, encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can Dragó contra el Madrid-Castilla, serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logroño. A Logroño, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyaspor. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria, 1-0 contra el Nàixera.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix o ha sabut avui el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima, l'Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi.
0: I en categoria femenina també en waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc. Triomf del Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol, en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palautordera, Òscar Pérez, va superar la final al Japó per un 7-2. En aquesta final disputada a la capital vallesana, Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat, en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè en la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrilen Jorge Martín, que va ser segon per darrere el murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a plaça, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malestrugança, aquest número, no, Martí?
0: Exacte, el 12-1, que deien. Tot plegat acabem amb això, amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: Sí, ens expliquem. En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2 i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial i posant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, l'egarenca Berta Bellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria a la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens, com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Ángel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana, 1-2, dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres, que ve a Montilivi a 9:15, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació masculina, i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial Borana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo, amb gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, ha sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha fet la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
4: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 5:45 de la tarda, a l'Ebro.
0: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del Curta al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleieto va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Pulido, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distàncies rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
7: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. S'ha costat molt treballar aquesta circumstància, l'intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient. Això és la segona ref.
6: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada i el Reus es va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la muntanyesa, que continua líder invicta amb 9-9. Ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilastada Mar 0, Badalona 2 i en el derbi Lleideta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un Tona 1, Poble de Fumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a 1 entre Vilanova i Peralada i sense gols va acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raúl Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al C, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raúl Page és l'entrenador del Centre d'Esports l'Hospitalet.
9: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, ¿de acuerdo? Evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar toda la temporada y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que no ha jugado, que ha sumado y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
8: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
0: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elite i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i que va innovar la Cebre. 5 gols, 3-2 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elite amb les càmeres de la xarxa Més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 gols per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
11: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició, perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim, ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar-los una part de la confiança que vam mostrar en el juny.
10: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd i negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provítola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
12: Bon dia. La Sisa Joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás La Provítola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
13: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
12: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
14: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
12: La Sisa Joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
0: Gràcies, Ramon. Triomf títol, com deien, per a la Sisa Joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
15: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint. Així que ja et dic, a seguir treballar i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però lo que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra Efes, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos. Hay tanto calendario que ya ni lo sé. Pero que esto no para y que tenemos que estar preparados porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
0: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició ACB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'Efes Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
16: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga. L'Olympiacos grec, el gran favorit per cada primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio es el porter y capitá de l'equip.
17: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos. Es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar una Champions.
16: A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
0: Gràcies, Pau. Tindrem dos catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, a banda del Sabadell, el vigent campió, el Barceloneta, que està enquadrat al grup C, i tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei herba. Aquest cap de setmana han arrencat les lligues a la divisió nord femenina i masculina. Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan García, bon dia.
18: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge Davant a la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre, amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge Davants.
19: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en división de honor, así que contento con los tres puntos.
18: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
0: Gràcies, Joan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! Amb Anau Fotògrafs fan...

0: Projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
4: Escoltant Ràdio Arenys.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
7: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
8: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
9: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
5: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
8: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
5: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
8: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
5: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
8: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
5: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
10: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
2: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova forma de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
1: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
3: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
5: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
3: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
6: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
7: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
6: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellvé, bon dia.
8: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
9: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
8: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
2: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre d'altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
11: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció és sistèmica.
10: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
12: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família i que demanem la presumpció d'innocència.
10: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
14: El president doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
13: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
2: Aquest mes d'octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
15: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
2: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
1: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
16: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant-la l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
1: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
2: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
18: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
17: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
19: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
17: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
2: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
20: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós. amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
2: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
21: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
2: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
1: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid. A Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
22: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí, el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat i el govern espanyol. A més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
1: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
24: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
23: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
3: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
23: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa. Bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
2: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
4: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
2: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
5: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astralpul Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
6: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local, entrenat per Dani Ballar, ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
7: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'han de fer una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
6: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
10: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
13: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
11: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
14: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
15: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
11: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
14: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
11: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
14: Serà la primera vegada que l'hemicicli acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. reconeixement.
11: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
14: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
11: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
16: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovítola, amb 31 punts.
11: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
11: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
14: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
11: Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
13: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
19: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
20: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
19: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
18: Notícies en xarxa.
11: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
15: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
21: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
14: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
14: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
22: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
2: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
23: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
2: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
25: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
24: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
14: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
4: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
3: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
5: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
3: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
14: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
1: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
6: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
7: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
6: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000. El conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
1: 3:15, Palafrugell i el Baix Empordà defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
26: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
8: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
18: Notícies en xarxa.
1: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
9: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
0: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
24: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
14: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
24: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
10: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
12: Estem desmuntant trams del pont vell i substituint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
10: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
24: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
13: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
16: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
13: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
17: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
24: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
27: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gottfried Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
1: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
11: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
15: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
19: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
19: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
20: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
21: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
20: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
22: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
20: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astròpol Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions, després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cat tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
1: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
2: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
3: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez. La dona del president, fons de l'executiu, sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica de la remodelació d'avançar a bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és: per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules

0: que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim, com reaccionem quan ens enfadem i, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans. Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los. És a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen. Perquè és veritat, i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
2: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu.
0: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leu, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
3: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
0: Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
4: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
0: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè em respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
2: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha ni persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
0: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
2: sí,
0: no?
2: Tant,
0: tu creus que sí, eh?
2: I tant, i tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, ens agrada el conflicte, no saben viure sense conflicte.
0: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent, depèn de la persona que tinguessis davant.
2: Sí.
0: Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els
2: ànims.
0: No,
2: perquè com que sé que esteu buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que vull dir, és així, i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
0: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
2: Sí, i a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
0: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell d'espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de pa que de formatge, t'hi tornaries o, en canvi, apaivagaries els ànims?
3: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, Hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona, i i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, eh? Si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo és el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, eh? I això sí que és veritat, que el WhatsApp, clar, és escrit, també es poden fer àudios, evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho. Està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que a tu et sembla que t'ho han dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, eh? Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui, i toparies més o menys, però a mi, d'entrada, discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
0: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu, en principi, consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva, perquè esteu treballant en equip, i, a més, sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí, en el cara a cara?
3: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, eh? Que si penso que és injust, doncs ho diria. Potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles. Però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, eh? I seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja, dic, de la quarantena per munt, eh? Jo ara ja les coses, jo les dic, no hi ha problema.
0: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit, que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
4: És que ja he donat una mica de pista, eh? No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
2: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiola de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
4: Crec que se'n diu ser respectuós. En plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure.
0: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que estan anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser amb persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem, i també ens diuen que atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius, que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre, sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona. I si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, eh? Respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica, cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent, dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix. Però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
3: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el Servei de Mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar, Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
5: És un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei, el servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania, i a mi m'està molestant que un veí faci X soroll. No esperaré setmanes, mesos, que aquest soroll se me vagi enquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
3: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mararo destaca quins casos tenen i també com els atenen.
5: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs, evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora i d'una forma neutral i imparcial doncs, ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte doncs, simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió o si arribem a mediació doncs, el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures doncs, no sortim d'aquí.
3: És que, a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
5: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns. Coneixies els veïns, els fills, els nets, sí. Coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'hi he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
3: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissà i els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
0: I tant que sí, molt ben vist, Oriol. Gràcies per aquesta informació. A més a més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
3: Fins ara.
1: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau. Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia.
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau i què, quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món. Vull dir, el respecte a tothom i respectar i vaja, lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això,
2: podríem dir. Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1939 a Europa, és que no s'entén el per què aquests moviments feixistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps. En aquest sentit, quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem ni imaginar. Vull dir, hi ha gent que... o hi ha interessos que... només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable. No sé com dir-ho, vull dir...
1: Ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí.
2: És desagradable. Amb lo fàcil, que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic. Si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc. És fàcil,
1: vull dir. Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta. Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Treserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim malentès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu ho comentes, són insignificants perquè només és el detonant. Vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs això, no?, una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt amb i en altres no tant, però no per això. Digues.
0: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, el teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
0: Sí, sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, sí, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O un altre, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, sí, exacte. I, de fet, em sumo el que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp. Sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Molt bé. Més coses, perquè més enllà sí, d'aquest to, no?, deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no?, és potser una nimietat, no?, o a vegades és pel com, no?, pel to, no?, també hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no?, jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives, esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment... Bé, és la seva manera de veure-ho. No cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també no ens n'hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat, amb alguna situació... Home, de vegades ho fas pagar als altres. I a mi, personalment, em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però, en fi, aquestes coses passen i tant. Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bon ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... Bé, amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. Mm-hmm. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores. No, és que ara estic en calent. No vull comentar-ho ara, perquè crec que t'estàs equivocant. No? I és aquí on comencen els problemes, no?
3: Sí, exacte. Llavors, aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit. Abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé o de forma diplomàtica, que, per exemple, jo, com en Martí, també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o, perdona, amic, quan m'has dit això, no m'has sentat massa bé, només et dic com em sento, si ho podem gestionar millor el pròxim dia, encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està, bàsicament, la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments. El competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu, bàsicament, és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no? Que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no? És el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament,
0: fins
3: i tot amb comunicació.
0: Clar, no és personal, no? Acaba sent, anem a abordar aquest problema, clar. Anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50, que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, a ella li encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodiac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
0: Uh-huh. I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o de construir-nos, sí. Perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i sí. Jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Llavors és quan sí. Has de tenir clar, de, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que m'han explicat tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa, llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre'l una miqueta més. I de vegades jo me n'he adonat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre el 100% perquè aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
0: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent o què us agrada que feu bé per ajudar també, com dèiem, l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa o fent el programa o col·laborant en el programa sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix.
0: Vinga,
3: I t'ho deixo amb tres paraules, ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
0: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim intentarem
3: exacte.
0: Defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui, que no...
3: Sí,
0: que no
3: els aprendrem a gestionar.
0: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
0: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
0: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit, en mediació de conflictes, atenem menys a raons i més a sentiments.
0: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
0: És un apunt boníssim, i ens el quedem també, perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb qui et quedes tu? No tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu i, sobretot, em sumo a el que ha dit el Marc i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important doncs, aquest punt empàtic per no ferir doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
0: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper dimecres a les 2:05 de la matinada. Però la veritat és que si mirem els termòmetres, les temperatures són més pròpies de la recta final del mes d'agost que no pas de passada ja la segona quinzena del mes de setembre. Però bé, de moment sembla que aquesta calor continuarà els pròxims dies. Demà, com avui, l'ambient serà càlid, una miqueta més fresquet, sobretot a primera línia de la costa, perquè, a diferència d'avui, que hem tingut vent de garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra. I això, doncs, farà que, si més no a primera línia de la costa, la temperatura pugui baixar lleugerament. Però, en general, molts valors estaran per sobre dels 30 graus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
7: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també a vegades assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per sort.
0: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte, no?
8: Exacte.
0: I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte, eh? Què expliquen del Maresme avui, Laura?
8: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat, sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
0: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura.
8: Exacte.
0: I la sostenibilitat. Molt bé. Més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
8: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nimega, Marc de Creix, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht, als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit amb lletra clara, en què Marc de Creix va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres, escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
0: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses. Qui li havia d'explicar aquest estudiós? I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
8: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
0: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tota l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
8: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
0: Molt bé, ho has plantejat tu?
8: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
0: Ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem, no?
8: Bueno, de moment no he tingut temps.
0: No hi havia conflicte amb tu mateixa, de moment vas dir, bé, descartat,
8: no.
0: I ja ho veurem en un futur, no?
8: Exacte.
0: Molt bé, gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara! Que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí, com estàs?
9: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt. Porto tres propostes avui per... Tres, concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
0: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o vols una manera més suau?
9: No, així, una mica pomposa, pomposa m'agrada, Marc.
0: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
9: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar, i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la ràdio, Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la festa major, i trobarem, primer de tot, la Fira d'Atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia.
0: Molt bé.
9: Llavors, com a dates, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella. I després, a 10:45, per començar de la millor manera aquesta Festa Major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six en Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet, hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta festa major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
0: M'encanta perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha festa major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
9: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant-te amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
0: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
9: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així i que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
0: T'ha quedat preciós. Què més?
9: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana, i l'última ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge, dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar, també, a 9:15 del matí, concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
0: Sí, Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil, per fer les
9: Hatha Vinyasa. Sí. Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
0: Fantàstic. Doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs, per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí. Gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
9: Gràcies a tu, Marc.
0: Tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de so, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
3: Hola, Marc.
0: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit,
3: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Bones marcs i bona tarda a tothom.
3: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i, a més, jo no l'havia escoltat mai, A veure, quina recepta ens portes avui?
10: Una recepta estupenda, sobretot avui per acomiadar aquest estiu, i, a més, aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
3: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
10: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to, amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res, que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per 4 persones, posem 2 iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu, boníssims, que li donen un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
3: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però amb tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
10: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores. Per tant, s'ha d'aprofitar. Clar. És,
3: escolta...
10: com dir... Digue'm.
3: No, perdona per interrompre't. Acaba, Txell.
10: No, no, cap problema. Digues.
3: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
10: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara... Com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C i sobretot un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. Queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas, i s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, li hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu. Però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats que ara mateix, fent un passeget, podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
3: Molt bé, doncs, Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I, Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
10: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunde. I la propera ja
3: vindré tota
10: jo
3: la raó.
10: Un altre cop.
3: Tota la raó. Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
10: Una abraçada, gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant. I també parlarem d'hoquei, així que Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola,
3: Sergi.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Tots, no? Sí, tots.
1: Ara. Vale, vale. És que pel grup, al final, no sabia qui. M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina. Anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us, algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo.
2: Dani, estic eufòric, eh?
3: No.
1: Ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola, 105, crec que 105, Barça 80 i pico. M'entens? I ja està.
2: 109-87.
3: 109-87. Vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava, és increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una flor no se verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present i,
1: sí.
3: I per tant, sí.
1: Martí.
2: No, o sigui, jo, una mica fent menció al programa d'avui que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que, per suposat, que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: Bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada, amb tots els respectes, eh? Jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia, primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt,
1: i
4: que
1: m'hagi
4: d'aprendre... És que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dóna la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte. Llavors, prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet. Veus? És un mix perfecte, jo crec.
1: Sí. Poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana, masculina i femenina, aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que, per exemple, aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
1: No,
2: per
1: eh?
2: Suposat hauria de canviar.
3: No canviarà perquè és un esport que des de sempre...
1: Ni demostrant-ho, eh?
3: No, és un esport que des de sempre li ha dado els títols mundiales i europeus a Espanya i això no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendéis, no? Vale.
1: Sergi.
4: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no, no?
3: No.
4: Ja, era una broma.
3: De gel a Puigcerdà i prou.
4: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests llocs.
3: Haca,
4: no, no. Sí, totalment d'acord, eh?
1: Sí, nois, doncs, bé, ens queda res. No sé si tenim...
0: Tenim... No vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: Per cert, el Barça no... guanya la Lliga de Futbol, perquè ja està a 6 punts.
4: Podríem entrar en conflicte,
0: ràpid,
4: eh?
0: Sí o no? Ràpid.
2: Sí,
0: que
3: el sistema no es pot permetre 3 anys sense un rascar bola.
0: Vinga, va, gràcies, companys. Molt bona feina. Demà més. Gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
13: Farts de iodes venedors de fum...
12: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
13: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
12: Coaching Tònic és un programa del...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària a ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
4: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa varen poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
5: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
6: Francament, sí.
5: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
6: Som-hi.
5: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima.

0: Quina sort que tenim.
1: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes, sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred, que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això em diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, Per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després algú de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Vícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. Que era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que tinc la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo, sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona. Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que es deia Fia, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
5: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
6: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
5: Una mica.
6: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
7: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
5: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
6: Totalment, Anna, l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
7: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
6: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
7: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
5: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
6: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
5: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
6: Imagino que sí.
5: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
8: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
6: Sí, sí, de moment li vam fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
8: Home,
6: i volen
8: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
5: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
8: Aquí tots aprofitem, ja ho veus,
6: sapiguem,
8: Martí.
6: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou. Anar ben orgullosos, eh?
8: Sí, sí.
5: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
8: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
6: Exacte.
5: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca. Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
6: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: Estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
3: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
4: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
5: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres llocs.
4: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anabel en Martín.
5: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahí hi sol a veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un bar gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
4: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
5: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
4: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps, pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Marta!
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
11: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
11: Obrim des de primera hora del matí. Dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
11: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.

0: aquest sector. Al mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
1: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
0: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació, informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 45 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura, el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
2: Ràdio Arenys.
3: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.
4: Me

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Benvinguts en una nova edició de l'Arrela, una edició en la qual avui parlarem de la Losa Becuda, la Reserva Natural de Mas de Melons, però ho farem des d'un enfocament diferent, i és que el Centre Especial de Treball, Parc i Jardins d'Aspros Empresa fa treballs d'adequació i millores ambientals. Coneixerem quines són aquestes millores i per què van decidir dur a terme aquestes actuacions. Però no només ens quedarem aquí, perquè en aquesta edició de l'Arrela d'avui també parlarem de pagesos solidaris. Qui són, quina feina fan, quines demandes tenen. Ho repassarem tot just d'aquí una estona. I finalment, avui també parlarem de la 19a edició de la Jornada del Porcí, una trobada tècnica adreçada als professionals del sector que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre, que abordarà alguns dels temes de més actualitat de la producció porcina. Així ja la deixarem agendada a l'agenda per aquest dijous 1 d'octubre. Amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició d'avui de l'Arrela, el que volem parlar és de les tasques que ha fet els 7 parcs i jardins d'Aspros Empresa per la conservació de la Losa Becuda a la Reserva Natural de Mas de Melons. Per això, avui qui ens acompanya en aquest programa és el Josep Xuclà, ell és el responsable de parcs i jardins d'Aspros.

0: Carlos, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: D'on surt la iniciativa, el projecte de voler fer aquestes tasques a la Reserva Natural de Mas de Melons?
1: Doncs tot bé arreu d'una licitació publicada per Forestal Catalana, a la qual nosaltres, després d'estudiar-la, doncs vam una proposta, i dins d'aquesta licitació doncs vam sortir adjudicataris. I bueno, ja vam començar, hi ha una fase, i després vam fer una fase 2 que també vam tenir la sort de tornar a guanyar.
0: Uh-huh. En què consisteixen les tasques que heu anat fent?
1: Doncs hi ha un seguit de feines i tasques que consisteixen en preparar el terreny perquè l'hàbitat de la losa de cuda sigui idoni a les zones aquestes de Mas de Melons, que pertany a Castelldans, i la zona de Carrassumà, de Torres de Segre, i la Timonera d'Alfés. Hi ha tasques d'esbrossada, de triturat, de treure retama o ginesta bimetera, i també plantació de planta autòctona del lloc. I llavors és un seguit d'accions que afavoreixen que la losa doncs tingui l'habitat idoni per viure-hi, per implantar-s'hi.
0: Per fer totes aquestes tasques, amb quantes persones heu hagut de mobilitzar? O heu pogut mobilitzar?
1: Sí, hem tingut de mobilitzar... A veure, sempre hi havia un equip més o menys regular d'un monitor i 4, 5, 6 persones amb discapacitat. És el col·lectiu que nosaltres donem suport al Centre Especial de Treball d'Aspros. I hem arribat a ficar doble equip, no? Ficar 2-3 equips, depenent de les necessitats d'avançar la feina per objectius, per terminis i èpoques.
0: Perfecte. Són feines o són tasques que ells ja havien fet? Ha calgut una preparació o una formació prèvia per poder-les fer?
1: No, perquè nosaltres dins de l'àmbit de feines de Paris Jardins, de Fundació Aspros, ja tenim experiència en treballs forestals, tenim treballs de jardineria que portem més de 40 anys desenvolupant aquí al territori, i entre ells a vegades doncs, també tenim la sort de fer treballs forestals aquí en proximitat, aquí al Prepirineu, la zona de Tremp, o més cap aquí, inclús a Àger, la més recent. Uh-huh. I llavors el que són feines de caire forestal amb maquinàries de trituradores grans, inclús amb tractor, amb picadora forestal, doncs, al final dona el que ens hem de preparar, hem d'adquirir maquinària nova i estar preparats. A més, el personal els formem. Hi ha necessitats de formació, per exemple, el carnet de motoserres i desbrossadores forestals, el DC1 o F2, doncs els hi hem promogut amb 3 edicions, fins i tot, al llarg dels últims anys, amb personal treballador, tant subsidiat com no, monitor, perquè puguin estar preparats per l'ús d'aquestes maquinàries específiques per al risc del maneig.
0: En el cas concret d'aquestes actuacions a la Reserva Natural de Mas de Melons, el que heu ajudat a fer és a conservar la losa becuda. Potser tenim algun oient que estigui ara mateix una miqueta perdut. En quin estat de conservació està?
1: Doncs perquè tenim referències, no? Perquè això parlem amb els tècnics de forestals catalanes, que són els que més tenen informació, que havia estat inclús absent, no? Inclús que no hi havia presència doncs, en una franja d'anys, no sé si cap als anys 2000 i poc, fins ara potser fa 7 o 8 anys, que se'n va tornar a veure algun exemplar. No? Uh-huh. Llavors, des del pla aquest europeu, del que és el projecte LIFE de Connected Zicoti, és el que promou el que és l'hàbitat, no? Perquè es pugui regenerar l'hàbitat i fer accions, no? A través de la Generalitat de Catalunya i a través de Forestal Catalana, que és la que ho acaba promovent. I al final els diners venen de fons europeus perquè se pugui donar la situació aquesta de tornar a implantar i que es pugui fer un hàbit idoni, no? I han augmentat totes les hectàrees que hem estat intervenint, a més de Melons principalment, per això, perquè puguin fer tota una àrea que pugui tindre idònia, no? Sense masses d'arbrat i de vegetació massa altes perquè tinguin un port més baix perquè puguin tindre un millor implantament. Ai, no, un millor implantació, perdó.
0: A Mas de Melons, heu anat fent altres actuacions diferents o paral·leles a aquesta?
1: A part de l'esbrostada i l'eliminació de planta i això, no, hem fet alguna tala d'alguna zona boscosa que també està obstaculitzant tota aquesta planada, aquesta planura, perdó, que requereix la presència de l'habitat, de la losa. I doncs, el que hem fet és intentar eliminar sobretot el que és la retama que creix als camps que se cultivaven fins fa uns anys, ha regenerat aquesta planta, el que és la retama, la ginesta vimetera, i el que hem fet és intentar eliminar-la. És molt complicat perquè torna a rebrotar, i si hem fet feines de subsolació fins i tot amb el nostre tractor, però és complicat, no? I llavors el que hem fet és plantació, és el que havia dit al començament de la conversa, plantació d'espècies autòctones, fins i tot tretes de llavors de plantes de Mas de Melons, i les han multiplicat i les han fet créixer als llibres de forestal catalana de Trem, i d'allí les han tornat a plantar. Hem plantat en dues fases d'unes 50.000 plantes, amb illetes, de controlades, tancades, per evitar que els conills els poguessin cruspir. I ara doncs, ja s'estan obrint, no? L'últim any, el tercer any, després de perquè hem anat fent fases, el tercer any ja vam treure la protecció amb moltes illetes, hi havia algunes illetes de control, que junt amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona anàvem també fent controls i anàvem mirant pues, a veure la presentació d'aquestes espècies, algunes amb millor èxit, algunes no tant, però el que fa és això, tindre una vegetació que no pot ser m'avanço o us explico de més, però l'objectiu de fer aquestes replantacions amb planta més baixa, més herbàcia, és perquè pugui el bestiar, ja sigui els corders o sigui fins i tot ja havia ases, ja també havien ficat ases, facin el que és que mengin aquesta vegetació i els seus excrements d'aquests animals són una font de nutrició de la losa, és a dir, els atreu pues, precisament que hi hagi aquesta pastura amb aquells espais i hem de promoure pues, tot això, no? Clar, si hi ha vegetació molt, molt gran o molt abrupta, pues, dificulta que hi vagin el bestiar, els ramats, o pugui fer el que és la pastura, i llavors la losa doncs, ja no li és tan... no li atreu tant de venir, perquè no treu el que ella necessita o perquè ens han dit els ornitòlegs que necessita aquesta au. Per això.
0: Quina durada tenen aquests treballs que feu?
1: Quina durada, perdó?
0: Tenen.
1: Pues hem fet diferents fases, perquè vam començar el setembre-octubre del 2023 amb una primera fase que durà uns 20... Bueno, dos anys i mig, uns 30 mesos, i són en èpoques que no hi ha nidificació. És a dir, podem treballar des de mitjans de setembre fins a final de març, primers d'abril, com a molt estirar. Després, durant l'any, podíem fer accions de manteniment de seguiment, desarbat de les illetes, si convenia fer algun rec, però havíem d'intentar evitar al màxim la mecanització, fer soroll i activitat en èpoques que hi ha nidificació, no solament de la losa, sinó d'altres aus. I llavors, clar, fèiem doncs, això en 6-7 mesos, com a molt, podíem actuar. Havíem d'actuar i llavors ho fèiem això amb campanyes, doncs, el 23-24, 24-25 i 25-26, que és la darrera que hem fet en la segona fase, que també vam tenir la sort de guanyar.
0: Aprofitant que avui tenim amb nosaltres el Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspros, també m'agradaria explicar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquest centre especial de treball Parcs i Jardins d'Aspros Empresa, explicar també la resta de feina que aneu fent i també una miqueta de reptes. Començo per la història. Quan neix i una miqueta com heu anat evolucionant en aquests últims anys, projectes que heu anat teixint, si heu anat creixent o no?
1: Bueno, doncs, bueno, fem una mica de repàs d'història. Jo farà 25 anys que soc a la casa, però això arrenca ja de l'any 1982, l'activitat de Parcs i Jardins com a tal, gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que ens va cedir l'espai de la Seu Vella, que no té res a veure tal com està a dia d'avui, que era inclús recs manuals, estirant mangueres i canonades per poder mantindre l'espai verd en condicions, una feina molt feixuga, que a dia d'avui doncs, està tot molt canviat, amb automatismes i evidentment, molt més idoni, no? I tot això va anar creixent, va sortir com una atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per a que poguessin fer activitat professional, perquè com un treball digne. Uh-huh. A partir dels anys 90, si no recordo malament, el 94, ja es va constituir com a centre especial de treball pròpiament dit, perquè van veure com una activitat més remunerada, però després es va constituir i ja pues, tenint pues, tot el personal amb regla, amb nòmina, amb sou i tot, que no vol dir que abans també es tingués, però la fórmula legal que ho aguanta de tot era el centre especial de treball com el resto de centres especials de treball de Catalunya i del resta de l'Estat. Uh-huh. I hem anat creixent exponencialment fins uns anys, com ens havia molta més subvenció, ha estat molt més limitat, però tot així que ens permet que ara siguem molt més autosuficients. No? A dia d'avui som, es podria dir, gairebé l'empresa més gran de jardineria de Lleida, amb 95 persones, de les quals unes 63 són persones amb discapacitat de pes, la resta són doncs, personal professional, monitors, personal de suport, que és l'equip multidisciplinar de suport, que és el personal de psicòleg i treballador social, que és el vincle amb les famílies, el seguiment de les persones, i portem doncs, més de 120 clients de manteniment de jardineria i fem feines puntuals a vora 150 més durant l'any amb projectes grans com aquest de Mas de Melons, amb Forestals Catalana, com jardins petits, particulars i públics, també de tot tipus. I inclús a remarcar que la tendència dels últims anys és buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats del territori. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de Lleida, la darrera licitació que vam optar i vam guanyar, hem fet una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, amb el company Aguilarsis i amb un fi comú, perquè hem de donar valor a les persones amb discapacitat del territori. I la veritat és un orgull poder comptar amb els companys també del sector que treballen per la mateixa causa i sumar esforços. I doncs, això és una cosa que hem de seguir treballant i fins i tot sumar altres entitats d'aquí a la zona de Lleida, de Ponent, d'altres comarques inclús que som limítrofs, i poder seguir sumar esforços, perquè de vegades se'ns està estrenyent més el que és la viabilitat dels serveis, amb totes les pujades de despeses, a nivell general, de sous i salaris, com a energètic, igual que qualsevol empresa, i hem d'optimitzar molt els processos i ja us dic, buscar col·laboracions, perquè al final estem treballant per les persones amb discapacitat que tinguin un treball digne i puguin seguir endavant en la seva vida, que al final és el que tothom opta, no? Com a persona, com qualsevol persona que vol el millor doncs, per la seva vida i els seus estimats.
0: I tant. Al llarg de, clar, amb tota aquesta història a l'esquina, hi ha alguna coseta, algun projecte que pel que sigui encara no l'hagueu pogut fer? O sigui, alguna espineta clavada que tingueu?
1: Doncs, mira, al final
0: tot acaba sortint.
1: Tot, si tens voluntat de que ja ho desitges, acaba sortint tard o d'hora, no? Al final tindre l'oportunitat d'optar ja és molt gran. El que passa és que, clar, evidentment no, el sol surt per tothom i al final nosaltres optem inclús a a buscar projectes, igual que qualsevol altra empresa. Poden dir que som fent competència deslleial, però el que ningú pensa és que nosaltres els nostres rendiments són molt menys inferiors que una empresa ordinària, perquè això dependre de subvencions doncs és una realitat, però no aquestes subvencions són per rebentar preus i per intentar fer aguts als competidors, sinó perquè necessitem tenir una viabilitat de serveis. Però sí que és veritat que a vegades doncs, amb aquesta cursa que tenim amb altres empreses, que sigui del sector o no del sector de la discapacitat, doncs igual doncs, és un projecte d'algun ajuntament per aquí en proximitat i doncs, bueno, al final no acabem guanyant, no? Per tema de punts o doncs, perquè la viabilitat que hem fet l'estudi doncs, no ens donava per tirar endavant, perquè també hem de tocar de peus a terra, no? És a dir, no és donar a qualsevol preu, com us he dit abans, hem de fer els serveis viables i hem de mirar que això, doncs, si podem estar 43 anys més lluitant pel territori, doncs aquí estarem, no? Per donar atenció a les persones. Però això dic que a vegades hi ha projectes que sí que et queden aquí amb els llavis, però sabem que tard o d'hora tornen a sortir, perquè tornen a necessitar-se tard o d'hora i després doncs, tornem a optar i a vegades pues, amb la segona o tercera oportunitat han pogut entrar i la veritat ha sigut un goig poder col·laborar. I és això, nosaltres no ens interessa el servei a qualsevol preu, sinó fer-ho a un preu digne, perquè la qualitat que volem posar ha de ser correcta. Nosaltres no som aquestes empreses a nivell nacional, es pot dir, o d'altres orígens privats i amb ànim de lucre, que el que vulguin és fer dividends i treure un marge de benefici el màxim possible. Nosaltres també hem de treure benefici. El que hem de fer és que això continuï rutllant i reinvertint dins de la mateixa entitat.
0: Clar.
1: Però nosaltres estem al territori. És a dir, si perdem la feina, continuem aquí a Lleida, no? Marxem. Donem atenció a les persones d'aquí perquè tenen les seues vides aquí i estem tots aquí. Llavors, una persona que té la seu social a Madrid o a Màlaga o a Estrasburg, tu perd, doncs, no dir una importància o transcendència com li podem donar nosaltres que estem aquí dia a dia, a Ponent.
0: Clar.
1: Per això, l'important és fer-ho bé, fer-ho el millor possible, el repte de millorar i seguir, aprendre dels errors i treballar i picar en pedra. Després, doncs, estem on som precisament per donar aquesta cobertura i la gent que ens coneix sap que ho fem bé. També sabem doncs, que a vegades cometem errors, però és el que he dit abans, assumim i aprenem cada dia i el repte és superar-nos, sempre i tirar endavant.
0: Clar, quan abans parlaves de buscar aquestes sinergies amb les administracions, ara és més fàcil trobar-les que fa uns anys o encara existeixen reticències?
1: Depèn del moment. A vegades són fluctuacions del context socioeconòmic o de la viabilitat que trobes o la situació de cada entitat. Però sí que les sinergies a nivell d'entitats ara estem en un punt bastant dolç que entenc que hem d'aprofitar. No? És a dir, a vegades són dificultats que pot tindre una entitat companya i fem mà estesa, no? O al revés, el dia de demà podem ser nosaltres que estiguem una mica pues, allò tocats i necessitem ajuda. Per això dic, quan veiem algú que més o menys ho necessita, pues, estem al sector. Pensem que dins de Lleida estem reunits a la Federació AIEM, que engloba totes les entitats de la província de Lleida, i també estem a l'INCAT, a nivell de Catalunya, no? I a plena inclusió també a nivell d'estat nacional i altres entitats, no? Hi ha altres associacions i federacions. El fet de buscar sinergies també, o més que col·laboracions, seria amb el que seria la part d'administració pública, que és la que a vegades doncs, això, trobem que depèn de les persones que trobes, doncs has de començar de zero, hi ha gent molt més sensible i està molt més alineada, i altres persones doncs, que els hi costa doncs, voler obrir-se una mica a la nostra realitat, no? Hem de deixar de banda els prejudicis, hem d'obrir molt més la ment i saber que som capaços de fer qualsevol tipus de feina. Jo parlo de la part de parcs i jardins, perquè és el que dominem des de fa molts anys, però els centres de treball ofereix infinitud de serveis diaris i productes. No som nosaltres, sinó totes entitats. I moltes vegades ens limitem a tancar solament un casillà que aquestes persones que tenim donant feina sols saben fer els registres i no. És a dir, tothom pot saber fer de tot, Alguns s'especialitzen més en unes tasques, com no, igual que nosaltres, un s'especialitza en una matèria, l'altre en una altra, però al final tots són persones i tenen capacitats per poder desenvolupar i potenciar i no ficar prejudici. Llavors, molts cops de vegades entres en un ajuntament i comences a explicar el tema de les clàusules socials d'afavorir o de fer una reserva, no? Reservar contractes a entitats amb centres especials de treball o d'iniciativa social, ai, d'inserció, i no són massa participatius, no? És com dir, bueno, ve d'una oportunitat a totes les empreses, sí, a vegades això no ens ajuda. Pensem que totes les administracions han de reservar voluntàriament, sense estar estipulat un percentatge dels seus pressupostos per reserva social, no? I molts ajuntaments ho obvien, o altres administracions, consells comarcals, o altres, fan d'una altra manera, cobrint l'expedient o ficant un mínim de no mínim. Per exemple, tenim un referent a l'Ajuntament de Barcelona que és líder en totes aquestes iniciatives i la veritat que potència moltíssim, no? I alguns s'emmirallen en Barcelona, que sempre han tingut un referent, inclús amb copiar, un copy-page de plecs i d'exemples de clausulats socials que ens servissin de referència, inclús validats per la Generalitat de Catalunya, que ha fet una guia fa molts anys, i s'han fet accions a través d'AIEM, a la Diputació, perquè els secretaris i interventors tinguin aquesta informació i, bueno, en aquell moment sembla que es promouen, però després se torna a baixar, no? Hem de tindre aquesta labor constant i pica en pedra perquè l'administració també siguin sensibles. Pensem que a nivell d'ajuntaments la part política pot renovar-se cada 4 anys, no? Uh-huh. L'any que ve és any electoral, però els que queden, els funcionaris, els secretaris, interventors, són els que queden, tot i que alguns també ajuntaments aquí petits a la zona de Lleida veiem que tenen molta rotació d'aquest tipus de funcionariat i, llavors, clar, depèn de qui ve, és més participatiu, més sensible amb aquestes clàusules o no, i has de tocar una altra vegada el polític, el regidor o l'alcalde perquè el puguis conscienciar o almenys fer reflexionar de la importància d'atendre persones del territori, perquè si no fos per entitats de nosaltres, difícilment amb una empresa ordinària tenim cabuda. És la realitat que tenim, no? Uh-huh. I és aquí on estem, de moment, lluitant i anar seguint, no?
0: Perfecte. Doncs ho hem dit aquí, Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Esposa Empresa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Sent la pagesia, una secció patrocinada per aquells que estimen el nostre sector primari.

0: I després de parlar amb els pros a empresa sobre les seves feines i les seves tasques a Mas de Melons, avui ens està quedant una arrela molt solidària, però avui també volem parlar de Pagesos Solidaris, aquesta branca social, àrea social d'Unió de Pagesos, i ho volem fer justament amb el qui és el seu responsable, Salomó Torres. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per ubicar una miqueta els nostres oients que potser doncs, encara no us coneguin, què és exactament Pagesos Solidaris?
1: Pagesos Solidaris va néixer aproximadament ara fa un quart de segle, fa 25 anys. I va néixer, bàsicament, per fer acollir els primers immigrants que vàrem contractar amb el model de contractació en origen. I en els seus inicis la vàrem enfocar precisament amb una eina de suport amb aquests col·lectius que venien aquí a treballar, que venien a collir la fruita durant la campanya i que tornaven quan acabaven en el seu país d'origen. I això ens va fer veure que aquest col·lectiu de persones que venien, que venien de l'àmbit rural, sobretot de Colòmbia i Romania, la van crear precisament per generar actors de codesenvolupament, per tant, eren els mateixos migrants que ens traslladaven quines eren les seves preocupacions i mancances que tenien a les seves comunitats d'origen, i d'aquesta manera els vàrem començar a ajudar. Primer, creant aquests agents de desenvolupament, que per tant ens podien descriure quines eren les necessitats i ens enviaven el projecte, i després per buscar finançament per finançar aquest tipus de projectes. Aquí va néixer. Això ha anat canviant al llarg dels anys, i quan va venir la crisi de la construcció, els anys 2007, 2008 i 2009, la Fundació va votar cap a una eina de suport també cap a la nostra gent. És a dir, afavorint i creant el col·lectiu de la pagesia gran, intentant identificar quines eren aquestes mancances que tenien els col·lectius més vulnerables de pagesia en funció a dèficits que tenien d'infraestructures del territori, d'assistència social, de residències per la gent gran, de centres de dia, mancances de salut. I a més també desenvolupen projectes per tal que la dona s'acabés d'incorporar i pugui facilitar, diguem-ne, l'accés de la dona a la titularitat de l'explotació i que, per tant, eliminar una mica aquests greuges de gènere i també cap als joves. Per tant, avui, bàsicament, tot i que segueix fent tasques d'acollida i acompanyament, també fa tasques d'acompanyament per a la nostra gent.
0: Podríem dir que és com un servei transversal, és a dir, que intenta abarcar el màxim d'àmbits socials possibles?
1: Sí, bàsicament pel que et comentava, se segueix centrant encara en l'acollida i acompanyament i, de fet, genera base de dades i vostre treballadors per treballar al camp. Però ja no tant amb contractació en origen, sinó encarat també amb els interiors, és a dir, quan nosaltres diem exteriors i interiors, exteriors són els contractats en origen, que vull recordar que la campanya 2026 n'hem portat més de 2.000 provinents de Colòmbia i els acompanyem, però també amb els interiors, és a dir, els migrants que busquen feina al camp però que resideixen en l'estat espanyol. I no només generem aquesta borsa de treball que també és, sinó que els acompanyem en processos formatius per tal que es puguin adaptar a les necessitats que té la pagesia a l'hora de buscar ocupats per cobrir llocs de treball. Uh-huh. I a més també fem campanyes de sensibilització a les escoles rurals, campanyes de sensibilització del fet migratori, campanyes de sensibilització per tal, i en certa manera, d'explicar a les escoles per què una època de l'any apareix col·lectiu de gent amb color de pell diferent, explicar-los les històries de vida, és a dir, per què venen els pobles a collir fruita, d'on venen, quina ha sigut la seva experiència i la seva motxilla vital que els ha portat pràcticament a Europa, a Espanya i a Catalunya. I també fem una altra cosa que també ens sembla molt interessant, que és explicar el fet pagès a les escoles. És a dir, per tant, tota aquella pagesia gran que et comentava abans, bàsicament es nodreix de gent que va estar als anys 70 i 80 dirigint el sindicat i que tenen una memòria i un coneixement que val la pena traslladar a les generacions futures. I, per tant, expliquem què és la pagesia, quins models hi han, com són els conreus, com s'identifiquen determinats aliments, els seus orígens, com es produeixen, etc, etc.
0: I aquestes xerrades, les feu només a escoles rurals o a tot tipus d'escoles?
1: Mira, aquestes xerrades van acompanyades d'ajuts que bàsicament ens venen de la Diputació. És a dir, aquí generem tallers, generem material didàctic i pedagògic, bàsicament enfocat a les escoles rurals, però si hi ha algun institut de secundària que ens demana, hòstia, veniu i ens expliqueu una mica quina és la problemàtica que té la pagesia avui i com veieu el futur, un futur complex pel canvi climàtic, per les polítiques neoliberals que cada vegada estan imperant més alegrement per tot el món, és a dir, com i de quina manera afronteu els reptes de futur en tots aquests àmbits que us estic explicant, i nosaltres hi anem i ho expliquem, en model taula rodona, model xerrada o en model taller, el que convingui. Si a algú li interessa, a algun centre li interessa, doncs fer un taller o fer una xerrada d'aquest tipus, doncs nosaltres encantats d'anar-hi i participar-hi.
0: En aquest sentit, heu vist o esteu notant molt canvi, sobretot en els més petits, el que entenen ells o com veuen ells la pagesia respecte del que és?
1: Mira, és que la desconnexió del que fins ara venim identificant com a món rural i món urbà, aquesta bretxa cada vegada és més àmplia. I tot i que en el món urbà ens hi hem anat acostant, perquè no som sols que fem aquesta feina d'intentar explicar a les escoles urbanes quin és el model de vida que viu la pagesia, sí que hem notat que les pautes de conducta i de comportament social del que teníem identificat com a món rural també s'està distanciant. És a dir, que moltes vegades la mateixa canalla, és a dir, les mateixes generacions més petites d'un poble, que el seu entorn, la seva economia és bàsicament agrària, hi ha un gran desconeixement, ja que els seus pares fa anys la seva majoria eren pagesos, però avui ja no. En aquests llocs és allà on la bretxa s'ha fet més àmplia. En el sentit de no entendre, per exemple, determinats comportaments d'un model de ramaderia que acaba sent un negoci i acaben introduint-se d'una manera molt particular en aquestes generacions més joves el concepte animalista. És a dir, haver-hi una granja vol dir tortura d'animals, cosa que no té per què ser així. I per tant, la feina pedagògica explicant als nanos quina és la feina que fa la pagesia i els ramaders vers el seu entorn econòmic i social i també de gestió de territori és cabdal perquè aquesta bretxa es vagi tancant. I per tant, en fi, sí que hem notat que aquí en el món rural cada vegada hi ha una distància més gran i per tant cal ser insistents, cal ser incisius en aquests llocs territorials per explicar una mica quina és la nostra funció al territori i a la societat.
0: Si mirem cap al futur, amb tots els reptes que teniu oberts com a sector, quins serien els més destacats o els més importants d'abordar-los primer? Tots són importants, però els que més destacaríeu que caldria abordar ja?
1: Mira, n'hi ha dos, des del nostre punt de vista. Un que és el repte del canvi climàtic, que a més entenem que ha vingut per quedar-se, amb el tema de l'adaptació dels conreus i també de determinats models de ramaderia vers les calors que cada vegada doncs, són i estan sent més insistents i més accelerats i de temperatures més altes, d'avançaments de collites, de males adaptacions dels conreus que tenim fins ara, com el cas de la fruita de llavor a Lleida o com el cas del raïm, que cada vegada s'avança la collita, o en el cas de les hortícules, que hi ha plantes d'horta que van absolutament despistades per tants dies de calor i tantes temperatures nocturnes altes. Aquest és un element que cal tinguem molt present i molt en compte a l'hora d'encarar quines haurien de ser les solucions més importants. I un altre, des del nostre punt de vista, és l'encaix socioeconòmic del nostre model de treballar la terra, que es basa en el model de petita i mitjana pagesia, que viu i treballa en el territori i que a poc a poc està mutant cap a grans empreses que controlen no només la producció, que també, sinó la transformació, la comercialització de tot el producte. I que cada vegada també estem veient com la terra està acaparant-se per grans tenidors i per empreses que estan comprant terra, que evidentment no és la marginal, sinó que és la més productiva, la que pot estar en regadiu i l'única que pot pagar els preus especulatius que avui té la terra per fer aliments i que en un futur no gaire llunyà, malauradament, no tindran la capacitat de controlar també el model de producció del nostre país.
0: I confieu que hi pugui haver un canvi en aquest sentit a nivell econòmic? O el que cal ja és una transformació tan gran que a curt termini no és viable?
1: És que, a més, el que està passant també és que els canvis tecnològics de treballar la terra, el canvi en maquinària, la utilització de noves eines informàtiques, de la mateixa intel·ligència artificial, farà que la pagesia o s'hi adapta o quedarà descavalcada per les grans empreses que es dedicaran a fer uns aliments que podran ajustar els costos de producció a les necessitats que tindrà un mercat. No hem d'oblidar que mentre la renda de la pagesia any rere any segueix baixant, els aliments arriben al final de la cadena alimentària, que és allà on les persones que van a comprar aliments, ja sigui al mercat municipal, ja sigui a la botiga, o ja sigui una gran cadena de distribució, estan pagant cada any una factura més alta pel que consumeixen d'aliments. Per tant, és un repte que no compete només a la pagesia. I aquest és un aspecte que nosaltres últimament estem posant també sobre la taula. Aquest és un repte de país. És a dir, el país podrà encarar un futur de mig llarg termini amb 10 milions de ciutadans visquent a casa nostra? El país tindrà capacitat de produir aliments per a la seva ciutadania? Aquest concepte es diu sobirania alimentària. Doncs jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes de que si l'economia agropecuària s'acaba implementant amb un model especulatiu, com s'està encarant, és a dir, recordo l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs que l'oli de girassol es va multiplicar per 3 o per 4 el seu preu l'endemà justament d'haver envaït Rússia a Ucraïna. L'origen de compra d'aquest girassol per fer aquest oli era d'un o dos anys enrere, per tant, no s'havia augmentat. En canvi, va ser considerat un element especulatiu. I l'alimentació, malauradament, acaba sent un element especulatiu. I, per tant, si això no es controla, si no es planifica, si no organitza, si no es posa límits, si no s'intervé políticament, doncs acabarà passant el que ha passat amb l'habitatge, acabarà passant el que està passant amb la terra i acabarà passant, sens dubte, amb l'alimentació.
0: Doncs estarem molt pendents a veure com evoluciona, també per poder-ho explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, tant sigui des de la Rela com de la resta de programes de la Graella. Ho hem deixat aquí, Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Rela d'avui i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: I com dèiem, acabem l'Arrela d'avui parlant de la jornada de porcí que tindrà lloc a Alcarràs el dia 1 d'octubre. En aquest any és la 19a edició i per parlar-ne avui qui ens acompanya és el Jordi Dolcet, ell és ramader, president de l'Associació de Ramaders de Porcí d'Alcarràs. Molt bon dia.
4: Bon dia, Judit.
0: Quines novetats, no sé si n'hi haurà, que presenta aquesta jornada, 19a jornada del porcí?
4: Bé, com a novetats, és la rabiosa actualitat que ens toca viure al sector porcí. Som un sector que hem de recordar que importem i que exportem. Importem cereals i exportem carn a l'estranger. Llavors, qualsevol qüestió geopolítica, qualsevol conflicte que afecti a nivell geopolític, ens afecta diàriament. I per sort o per desgràcia, l'actualitat és molt, molt variable i sempre hi ha novetats.
0: A més, podem dir que en els últims anys, malauradament, aneu acumulant cops, per no dir-ne novetats, perquè al final si naturalitzem aquestes novetats també és dolent.
4: Sí, a l'hora de tractar els temes de la jornada doncs sempre ens veiem influenciats per la situació actual que té el sector, que es veu molt influenciada per conflictes com poden ser la guerra d'Ucrània, i Rússia de fa uns anys, que va afectar molt, de forma molt severa, els preus dels cereals, la importació de cereals, els increments dels costos d'energia. Ara tenim el tema de la pesta porcina africana, que també és de rabiosa actualitat. I bueno, som un sector versàtil que ens intentem adaptar contínuament als nous reptes i a les noves situacions.
0: Després abordarem la pesta porcina africana. Desgranem una mica per als oients que ens estiguin escoltant i que puguin estar interessats a venir l'1 d'octubre al Carràs. Quines ponències podem explicar ja que hi haurà a la jornada?
4: Sí, la nostra és una jornada que celebra la seva 19a edició. És una jornada amb molta tradició. La nostra associació es va constituir a principis dels anys 90. La primera jornada la vam celebrar l'any 1997 i aquesta és la 19a edició. Hi ha hagut algun any de pausa, però és una jornada que està molt arrelada al nostre municipi i els últims anys està tenint una repercussió bastant gran a nivell del sector porcí català. Nosaltres intentem organitzar la jornada com si nosaltres fóssim els oients, no? Com si fóssim els visitants. Intentem buscar temes d'actualitat i temes de formació, sobretot enfocats als nostres ramaders i als estudiants que també venen, també ho hem de destacar. Ens visiten cada any estudiants de les escoles agràries, tant d'Alfarràs com de Vallfogona de Balaguer, als quals agraïm també la seva participació. I busquem una mica un equilibri entre això, entre aspectes tècnics, que aquest any podrien ser la bioseguretat, que és un tema recurrent. La bioseguretat és un concepte clau per al nostre sector. És una sèrie d'estratègies que prenem com a sector a l'hora de prevenir l'entrada de malalties a les nostres granges. I la segona ponència també serà sobre l'ús dels antibiòtics, un tema també de molta importància a nivell de sanitat, de salut pública. Moltes restriccions, tenim moltes restriccions amb l'ús d'antibiòtics. Els últims anys s'utilitzen molt, molt menys antibiòtics que fa una dècada o fa 15 anys i volem que aquesta xerrada sigui una mica una formació de cara als ramaders i als estudiants de com hem d'utilitzar correctament els antibiòtics. Tractarem també el tema econòmic, la situació actual econòmica del sector i una mica de perspectiva de futur, tot i que és molt incerta. I després, com a nota, tancarem la jornada amb la pesta porcina africana. Ens visitarà un veterinari de l'administració que ens explicarà què és el que s'ha fet, quina gestió s'ha fet, en què s'hagués pogut millorar, què s'ha fet bé i quines són també les perspectives de futur de cara al control d'aquest brot que tenim a la zona de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un programa complet i intens. Deixa'm preguntar-te algunes qüestions, per exemple, amb bioseguretat. N'hem estat parlant molt, eh? I amb diferents protagonistes del sector. En què s'ha avançat i en què també caldria continuar avançant en matèria de bioseguretat?
4: La bioseguretat és un concepte que si creu o no s'hi creu. El sector porcí ha crescut moltíssim. Llavors tenim moltes granges i és evident que és clau el tenir una bona bioseguretat per evitar el contagi d'algunes malalties que afecten només als porcs, però que afecten productivament a les granges. S'ha millorat molt els últims anys en bioseguretat, però el sector també és un sector molt més global. Antigament potser hi havia moltes menys granges, hi havia molt poca bioseguretat, però el contagi, la transmissió de malalties entre granges era molt menor que ara, que hi ha una millor bioseguretat, però que el sector és global i els moviments d'animals també a nivell estatal o inclús a nivell europeu s'importen també animals. També entren cada setmana animals petits per ser criats i sacrificats aquí al país. Llavors ha canviat una mica l'escenari i la bioseguretat s'ha de seguir sempre millorant per evitar que aquestes malalties, algunes emergents i algunes molt conflictives, sobretot, insisteixo, a nivell de producció, no estem parlant mai de malalties que es puguin transmetre als humans, per evitar que aquests contagis compliquin molt la producció.
0: Clar, d'alguna manera és com que l'actualitat us obligui, no? Va relacionada actualitat i bioseguretat.
4: Correcte.
0: Hi ha l'altra qüestió dels antibiòtics. Considereu que n'hauríeu de poder utilitzar més?
4: El tema de les restriccions dels antibiòtics tenen una base tècnica i científica evident, sobretot referent al tema de les resistències. Quan a nivell humà, també inclús als hospitals, s'utilitzen els antibiòtics de forma molt habitual, apareixen resistències, apareixen bacteris que són capaços de resistir al tractament d'aquest antibiòtic. En porcí, fa anys s'utilitzaven força més antibiòtics que actualment. Les restriccions han vingut imposades per evitar, per prevenir aquesta aparició de resistències, que llavors sí que compliquen molt la possible curació, la possible cura d'una malaltia.
0: Perfecte. Parlàvem també de situació econòmica, una mica perspectiva de futur. És cert, ja ho deies, es fa difícil poder fer una anàlisi del que pot acabar passant, però en una primera valoració, les perspectives de futur serien optimistes, serien pessimistes?
4: Les perspectives de futur a curt plaç o a mig plaç no serien optimistes. Primer, per l'aparició del brot de la pesta porcina africana, que ha causat que s'hagin tancat moltes portes d'exportació a països tercers, i després també que és un sector que, com hem dit abans, és un sector global. Competim amb grans països productors, i ara mateix sembla que hi ha països com Xina que han recuperat la seva producció i que fan que el mercat exterior sigui una guerra bastant dura. Llavors aquí hi ha molta producció i sembla que hi ha una mica de dificultat a l'hora d'exportar una part important de la carn que produïm. Llavors el futur és força incert. A nivell de preu, actualment el preu de cost està per sobre del preu de venda. És a dir, ara mateix no s'està tenint benefici pels porcs que s'estan sacrificant.
0: Què hauria de canviar? O què es podria canviar? O què demaneu que canvi?
4: És molt complicat. Ja. És molt complicat perquè, és com et dic, és depenem de competidors com molt, molt importants, com poden ser Brasil, com pot ser Xina, com pot ser Estats Units. Competim a un nivell global i és un tema molt de mercat i molt específic.
0: Ho dèiem abans també, aquestes jornades, 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs, vindrà marcada per la pesta porcina africana. La valoració de la gestió que s'ha fet, quina és? S'ha gestionat bé?
4: És un tema complicat perquè no tenim tota la informació, perquè al final amb una crisi d'aquestes característiques la transmissió d'informació que arriba no la podem conèixer de primeríssima mà. Per això volem ser prudents. Segurament s'hauran fet coses bé. Ara mateix hi ha alguna porta d'optimisme perquè les últimes setmanes ha disminuït molt el número d'animals, de sengles positius que s'han trobat, però en tot cas a l'última presentació del Carlos Sánchez, que és del Servei de Sanitat Animal, ell ens explicarà de forma totalment transparent que dintre d'aquesta gestió què creu que s'hagués pogut millorar de cara també a millorar una gestió d'una possible crisi futura, que pot ser amb la pesta o pot ser amb alguna altra malaltia, i què és el que també s'ha fet bé.
0: Exacte. Quin és l'impacte que ha tingut pel sector o que està tenint?
4: L'impacte inicial és molt fort perquè el primer que passa és que es tanquen moltes portes de molts països als quals s'exporta carn. A les següents setmanes es va anar negociant a nivell de sector amb molts països que van acceptar obrir portes d'animals que no fossin de la zona del brot, etc., i es van poder reobrir alguns mercats. Però les conseqüències van ser, sobretot, les primeres setmanes que el preu es va esfonsar, perquè hi havia molta més carn de la que es podia exportar o vendre.
0: Davant de situacions com aquestes, la solució són les ajudes? O no? O calen més coses?
4: Davant de crisis com aquesta, una part molt, molt important és, tornem abans ja amb la bioseguretat, perquè hem de diferenciar molt si es troba un cas positiu d'un porc senglar a de si aquesta peste mos arriba amb una granja de porc domèstic. Si arriba amb una granja amb porcs domèstics, estem parlant d'un problema de dimensions molt, molt superiors. En cas de tenir un senglar positiu, no sé si la solució seria ajudes. Sí que és veritat que la zona on tens el brot, com va ser a Collserola, clar, els ramaders d'aquella zona es van veure amb un problema molt gran. I allí sí que l'administració va haver de buscar solucions a nivell global per ajudar aquells ramaders a poder continuar gestionant les seves granges. Es fa molt difícil de dir si, què es podria fer per prevenir aquestes coses, perquè són crisis sanitàries que apareixen quan el món és cada vegada més globalitzat.
0: Clar. No sé, i ja per acabar, no sé si l'objectiu de la jornada és comptar amb professionals del sector o també voler arribar més enllà, no?, a la ciutadania, perquè no sé si molta gent és conscient del que estaves dient ara, de l'impacte que podria acabar tenint. No sé si la gent això ho sap o no.
4: No, jo amb això som bastant escèptics. Sí que treballem des del sector, des de moltes vies, des de fa uns anys, a intentar transmetre més el que fem, perquè no ens hem d'amagar de res. Som un sector que produïm proteïna animal de molta qualitat, de la principal proteïna animal que es consumeix a moltes parts del món, que és el porc, i nosaltres a nivell d'imatge, a nivell municipal, a nivell local, nosaltres tenim una relació molt bona, diguéssim, amb els nostres veïns. El sector porcí, el Carràs, és un motor econòmic, però també és un motor social. Tenim més de 130 socis a la nostra associació. Són 130 granges que estan molt arrelades al municipi i que molts joves s'incorporen als negocis, empresa petita. Estem parlant d'empresa mitjana i petita, i això ens reforça moltíssim. Nosaltres a nivell municipal estem molt contents, a nivell local, de cara a la visió que té els nostres veïns del nostre sector. A nivell més exterior, doncs, bueno, el que no creu o l'animalista, a l'animalista és molt difícil que el puguem convèncer. Nosaltres hem de fer les coses bé de cara a dins i explicar-ho de cara a fora, perquè és que no tenim res a amagar. Ho fem complint amb les normatives i som els primers interessats a que els animals tinguin benestar, tinguin salut, perquè és la millor manera de que creixen, que produeixen i que al final obtenim un rendiment econòmic, que per això evidentment treballem.
0: Us agradaria sumar més socis de fora del Carràs? És a dir, anar teixint xarxa, saps, com més col·lectiva, però de fora del municipi?
4: Hi ha diferents associacions, hi ha diferents ADS. La nostra idea no és... Nosaltres ja englobem tres municipis, que són el Carràs, Soses i Torres de Segre, i no seria la nostra idea, diguéssim, ampliar fronteres. Però, bueno, no se sap mai. Hi ha altres associacions que també són molt actives. Nosaltres intentem ser actius, intentem fer la jornada amb molta il·lusió, perquè és el dia gran pels nostres socis. És el dia que el Carràs, a nivell de xarxes socials, avui en dia es posa al centre del sector porcí a Catalunya i una mica inclús al sector porcí estatal. I nosaltres ho fem amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de que hi hagi una jornada sobretot amb xerrades interessants, que no es facin avorrides, que no siguin molt tòpiques, que sempre hi hagi alguna novetat, que siguin d'un nivell tècnic que tothom pugui entendre i que al final els socis se sentin orgullosos de ser socis de l'associació i de ser del Carràs i de ser dels pobles veïns i de que vinguin moltes empreses. Tenim gairebé 100 empreses que col·laboren amb la jornada, a les quals agraïm moltíssim la seva participació i que són les que fan possible tota l'organització i tota la logística d'una jornada. Amb algun any hem arribat als 300 inscrits.
0: Déu-n'hi-do, perquè entenc que ha anat creixent, és a dir, la jornada a cada edició va guanyant pes.
4: Els últims anys, la veritat és que ens hem esforçat per anar acollint més col·laboradors, anar fent molta més difusió, i sí que és veritat que hem arribat a un nivell que estem molt contents, perquè la resposta és molt gran, són moltes empreses que col·laboren i són molts inscrits, i aquest és l'objectiu, i nosaltres estem molt contents amb tots els companys de Junta d'organitzar aquest dia.
0: Fins quan s'hi poden inscriure? Per si tenim algun despistat?
4: Pues, com que no és una inscripció gratuïta
0: i
4: anem més per aforament, però que fins als últims dies hi ha possibilitat d'enviar un correu, de contactar-nos per telèfon, i no hi ha cap problema, tothom és benvingut i fins a l'últim moment es poden inscriure.
0: Perfecte, doncs recordem aquesta 19a jornada del porcí, 1 d'octubre al Carràs. Ho deixem aquí, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, bon dia.
4: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
0: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que considerin oportuns que poden ser tractats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve. Que tinguin un bon dia.

0: Continguts en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Edith López.

0: d'agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
1: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
0: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
2: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè els Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda a Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui us parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció.
2: I fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir Brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els Brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fa lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: que me ve solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I, bueno, i per això està en aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de dominio per guanyar. Expansió de dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, he fet aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
1: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no sé sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciant morir van llençar rius d'homes a la mà.
3: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Line. Ara és l'era de la gran aventura.

Santarén i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure sobretot al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

i avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pega, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer Zona 9 del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres, a veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
2: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic

0: por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
3: L'equip verd i negre és a punt d'arribar a la plaça de la Vila, on d'aquí a pocs minuts començarà l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i també amb la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dates. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria de tant en tant i poca cosa més. Hem vist el dimarts una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts una altra vegada amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem amb l'autopista AP7, que encara va lenta, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Papiol. Això és el tram central de l'autopista AP7. La B30 també la trobarem carregada, però sobretot en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això, la B30, també carregada en aquesta zona del Vallès, en aquest cas, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També val la pena comentar l'extrem nord de Barcelona, la C58 i la C33. Són dues vies amb lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus d'entrada a Barcelona. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals, afortunadament sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: El Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat,

0: la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
1: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
0: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar, com a investigats, el 19 de novembre, José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
3: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
5: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
6: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també en tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció sistèmica.
5: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
7: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
5: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
3: I el Congrés Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
3: Carina Bellbé.
8: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
9: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
8: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
3: Salvador Illa formalitzarà l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
10: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
11: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
10: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
12: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
10: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
3: Encara en la plana social, el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats, tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
13: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
3: I a Catalunya el programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
14: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. Aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important. La mateixa consellera ampliava detalls aquest matí d'aquesta radiografia.
15: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
14: Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribin entre finals d'aquest any i principis del 2027. Per tant, el govern vol que aquesta inversió serveixi no només per millorar l'estat dels habitatges, sinó també per frenar la degradació de determinats barris i municipis.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
3: Els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten a un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, es treuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
3: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
3: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
17: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
16: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
18: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
16: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
3: Més coses. Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació. Tot i que les xifres d'ocupació són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
19: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
20: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic, el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
19: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
3: En cultura, Santa Tecla ha donat aquesta tarda la benvinguda als dies forts de la Festa Major amb el pregó a càrrec dels capitans de l'equip de futbol Nàstic. A la mitjanit serà el torn per un dels actes més multitudinaris i espontanis, la baixada de l'Àliga. En qualsevol cas, anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
21: Bona tarda. I des de la plaça de la Font de Tarragona, ara mateix ja sona el primer emperit roca de les festes a càrrec de la Tradivant, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, anunciant la sortida dels gegants i els nanos d'aquí a ben pocs instants. I fa ben poca estona acabat un dels moments més especials de Santa Tecla, el pregó de la Festa Major, que enguany, com dèieu, van anar a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, capitans del Nàstic Genuín i dos tarragonins molt vinculats als valors de l'esport. L'acte ha començat amb l'obertura solemne del balcó de l'Ajuntament, la sortida dels macers de la ciutat i els tradicionals tocs de pregó. Després, la glossa de l'alcalde i els pregoners han compartit un discurs molt emotiu. N'escoltem un dels moments.
22: Per Tarragona, per Santa Tecla, per tots vosaltres, gaudir tots de la Festa Major, que comenci el partit.
21: El moment més simbòlic ha arribat amb el tercer toc de pregó, l'aparició de la senyera de la ciutat i les 21 salves dels morterets que han donat pas a la tornada del pregó i a l'inici oficial, ara sí, dels dies grans de Santa Tecla. Aquesta nit, com dèieu, tindrà lloc un dels moments més esperats i coneguts, la baixada de l'Àliga.
3: Moltíssimes gràcies, Adrià, i bona festa. Més coses també. El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme de Fez. Carme, bona tarda.
0: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. Hem sentit la seva veu i de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733 que va comprar en 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. Hi havia presència de diputats i també el pare Abat de Montserrat. Han conduït la cerimònia la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que a través d'un diàleg entre els dos han subratllat la transcendència del llegat artístic, intel·lectual i humà de Casals. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa. Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer títol dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant ara mateix a la plaça de la Vila de Badalona amb la recepció oficial a l'Ajuntament i després la posterior sortida al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Tot plegat amb dos protagonistes clars, l'argentí Nicola Provítola, que va anotar 31 punts en el partit d'ahir, i un dels altres artífexs va ser Ricky Rubio. Els escoltem després del triomf.
3: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: Estábamos nerviosos, la verdad, pero bueno, es algo que intentas controlar, intentas que la experiencia sigui un grau y jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: A la segona divisió masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el pitjor dels pronòstics de la lesió de Nico Gioacchini. El futbolista pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan, tot plegat després que el Sabadell guanyés ahir per 3-1 a l'Oviedo. A la primera federació masculina, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. En un comunicat a més a les xarxes socials, el club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació. L'entitat deixa clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió i creuen que és el moment adequat per fer el pas, perquè es porten poques jornades de Lliga. En les pròximes hores, l'Europa anunciarà el relleu i, de fet, ho acaba de fer, que aquest relleu que serà a Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arribarà a Club Escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va arribar a dirigir el filial i també va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League. L'Olympiacos, el Novi i també la Nover seran els rivals del conjunt vallesà. I per acabar, un apunt en motor, Lali, perquè Berta Bellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Grans Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre.
8: Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
13: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
12: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
14: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són 8:15.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
15: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
16: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
15: El jutge Joan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
15: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
17: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
15: Els fets han passat a 9:15. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
15: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
2: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
18: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara, a hores d'ara, l'ambient és francament càlid per les dates finestres. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria, de tant en tant, i poca cosa més. Hem vist el dimarts una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts una altra vegada amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
19: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30, lateral de l'autopista AP7, també encara un pren lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barrada del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta hora ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i van augment.
15: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
1: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
20: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
16: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
20: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
21: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
20: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
15: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
15: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de Lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
3: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
4: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció opció sistèmica.
3: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
22: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
3: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
15: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
1: Carina Bebé.
23: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
17: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
23: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
24: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
25: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
24: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
26: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
24: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per Cocarmi. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
0: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Crespo, president del Cocarmi, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
6: Bueno, que és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
0: Davant d'aquesta situació, el Cocarmi ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'educació i salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
15: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
8: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
15: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
15: Els fets han passat a 8:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
15: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fonts policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
1: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
15: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
7: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
2: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
9: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
2: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat. Ràdio Mollet.
10: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
11: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etc, etc, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
10: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
12: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
13: El reconocimiento internacional de Pau Casals como artista de referencia de la música del siglo XX... se une su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
12: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
4: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
5: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
4: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del llibre.
16: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Per un temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
4: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts, els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verd i negra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verd i negra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina, en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares en tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar i la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquest aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys 91.2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent, hi ha una aparició del Super Niño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric. Tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara

0: I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre, Tocats pel Romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara a l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
2: Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys, el primer dels dilluns en aquesta nova temporada. Avui és 21 de setembre, passen uns minutets de les 8 del vespre. Estem a Arenys en joc. Com cada dilluns, parlarem d'esports, parlarem d'hoquei, de voga i de bàsquet, de futbol, però allò que es diu repassar resultats esportius del cap de setmana, avui només ho podrem fer de futbol, perquè són els únics que han arrencat. El club de futbol Arenys ha perdut i el Cinere United ha guanyat. Parlarem també de vela, perquè s'ha fet la regata memorial Estruc d'Optimist. El Club Nàutic d'Arenys ja ens ho explicarà Carmen Lorca. I també parlarem amb la base nàutica. Farem repàs de com ha anat l'estiu. I al mar també acabarem per xerrar una estona amb el president del REM, perquè finalment el dia 4 d'octubre no hi haurà regata aquí a Arenys per problemes logístics al coincidir amb l'Ironman. Doncs som-hi, comencem, com cada dilluns a aquesta hora, arrenquem l'Arenys en joc.

0: I comencem parlant de futbol i amb dues notícies, una de bona i una de dolenta. Hem de començar per la dolenta, pel Club de Futbol Arenys, una estrena que no ha estat exitosa, ja que no han pogut sumar cap punt malgrat jugar com a locals. El conjunt verd i blanc, entrenat per Roc Garcia, ha perdut 2-3, un duel maresmenc contra el Calella, un conjunt que ha acabat d'ascendir a tercera catalana. L'any passat jugaven a quarta, tot i que els arenyencs havien fet el més difícil, que era remuntar un 0 inicial i anar a la mitja part guanyant. L'inici de la segona part dels cagallencs va ser fulgurant. Això va donar una victòria al visitant per 2-3. Podem escoltar a Pol Cruxa, que és el segon entrenador de l'equip.
1: Res, tot va començar amb molta intensitat, molt de rima per part dels dos equips, buscant un torn a la porteria contrària, i era un partit molt maco de veure des de la grada, la veritat. I ells vam començar avançant-se al minut 10 amb una ocasió del seu extrem per la banda, que feia pas enrere i va marcar el seu punt per tot l'escaire. I nosaltres vam continuar atacant, vam continuar tenint ocasions, i això cap al minut 30 vam empatar 1-1, i al cap de 5 minutets vam fer el 2-1, amb un passe molt, molt bo de Palanco, sacant ràpid i marcant en Jaume. I abans d'acabar la primera part vam tenir un pal que per mala sort no va entrar, una cosa molt bona de l'equip, bueno, no va acabar d'entrar, però mala sort, però bueno. I a la segona part sí que és veritat que feu un baix a nosaltres, som molt poc intensos, ens guanyen tots els duels, Calella anava amb molt de ritme, no vam separar el partit, no vam ser llegir, no vam ser suficientment veteranos, per dir una forma, per parar aquest ritme, i en 5 minuts, en cosa de 5 minuts, ens van fer els 2-2 i el 2-3.

0: I a partir d'allà ells van fer el seu partit de perdre el temps, de parar el partit, és el que havíem fet nosaltres, i a partir d'allà no vam tenir gaires ocasions més per empatar. I res, va acabar el partit 2-3 i ja està, ja pensant Belgrat.
1: Arenys en joc.
2: I també ha començat el repte competitiu, en aquest cas a quarta catalana, el Cinera United. Aquest curs tenen Ibu Mbayo com a entrenador. En aquest cas, el conjunt d'Arenys sí que ha sabut fer valdre el factor camp, amb un contundent 5-1 a favor contra el Jovesport Mataroní. El Cinera ha anat sempre al capdavant del marcador i ha rematat el partit amb dos gols d'Eric en els darrers 5 minuts del partit. Podem escoltar a Marc Campeny, també el segon entrenador, en aquest cas, del Cinera.
3: Com ja vam comentar l'altre dia, creiem que era un rival al qual teníem opcions de poder treure els 3 punts i anés jugant a casa. I la primera part va ser una primera part molt plana, al qual van passar poques coses. Nosaltres pràcticament no vam tenir cap oportunitat clara per poder fer gol. Ells sí que van arribar, van tenir un parell d'aproximacions amb una mica de perill. I abans d'acabar la primera part, un error individual nostre fa que es fiquin 0-1 en el marcador. La segona part vam sortir una miqueta més endollats. Suposo que ja el nerviosisme de que era el primer partit de Lliga ja havia passat. I sí que vam estar bastant més encertats. I bastant aviat vam empatar el partit, als 5 minuts ens vam ficar el 2-1. Vam tenir bastant bons moments de joc i res, vam acabar materialitzant-ho amb el definitiu 5-1. Per tant, bona primera jornada en la qual sumem, tot i que és al principi, però ens veiem allà dalt, que és també és una manera de que la plantilla estigui motivada i vulgui seguir en aquesta línia. I està i esperar per la següent jornada per intentar certificar aquest bon inici i seguir sumant de 3 en 3.
2: Doncs dos resultats de futbol ben diferents, per tant, dos llocs ben diferents a la classificació. El club de futbol Arenys, 11è lloc a la classificació, encara sense cap punt. En canvi, el Cinera United són segons al grup 12 de quarta catalana.
1: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre. Arenys en joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: I ara parlarem de bàsquet, però encara no podem repassar resultats. No ha començat la Lliga. El bàsquet, tant masculí com femení, comencen la temporada la setmana que ve. Per tant, dilluns que ve sí que ja estarem repassant resultats. Ara, però, és un bon moment per escoltar les reflexions dels entrenadors de cara a aquesta temporada. Podem començar per Xavi Zarn, l'entrenador del primer equip masculí, ara abans de l'inici d'aquesta temporada.
1: Temporada nova en tots els aspectes. Nova categoria, després de l'ascens de l'any passat, equip que ha canviat en gran part, ara ens trobarem dos àrbitres en pista, més nivell dels equips i més competitivitat per part de tots ells, i per tant un nou repte i un gran repte. El que ens espera aquesta temporada. En quant a l'equip, doncs, bueno, això que us deia dels canvis, ja siguin per motius personals o laborals d'alguns jugadors, així com per decisió del club, doncs hem tingut algunes baixes que hem canviat, doncs, o hem apostat per jugadors de la casa que venien del Sons 25. Només s'ha fet un fitxatge, que és en Noé, però que també és un exjugador d'Arenys i per tant podem dir que també és un jugador de la casa. Se'ns presenta una lliga molt complicada, amb molt de nivell. Hi ha equips com Argentona, Vic, Granollers, que per cert és el nostre primer rival, Parets, Vilassar de Dalt, el Pineda, són equips que ja porten temps jugant en aquesta categoria i per exemple la temporada passada van quedar a dalt de tot del seu grup. Nosaltres, el nostre objectiu és, primer de tot, conèixer la categoria, ja que fa anys que l'Arenys, doncs, no estava en aquesta categoria, que els jugadors, sobretot els Sons 25, s'adaptin a el que és la categoria sènior, perquè és un altre món comparat amb la Lliga on ells estaven jugant a Sons 25. I un cop ens haguem assentat en aquesta categoria, doncs llavors ja marcaríem uns altres objectius. Ja sé que és un tòpic, però s'ha d'anar partit a partit i lluitar-los tots al màxim. I al final, pues, la mateixa lliga ja ens posarà en el lloc que ens toca o que ens haguem merescut per al nostre treball.
2: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs.
0: Això en bàsquet masculí, però també parlem sempre de bàsquet femení i ara podem escoltar Miquel Mateu, que és l'entrenador del sènior femení, valorant el camí de preparació abans de l'inici d'aquesta lliga regular. Elles també comencen la setmana vinent.
3: Primer objectiu, està clar que és mantenir la categoria assolida la temporada anterior. Com a equips, a veure, la majoria d'equips són de la zona del Maresme, això vol dir, doncs, que hi haurà molta rivalitat, que a més, doncs, segur que les jugadores, algunes d'elles, es coneixeran, i la resta d'equips són equips de la zona del Vallès. Hi ha algun de Badalona. Això què vol dir? Que, bueno, nosaltres pensarem partit a partit, no anirem més enllà, l'objectiu el tenim clar. Nosaltres, tant a nivell com a entrenadors i jugadores, bueno, hem assolit tenir un grup jove, un grup amb ganes de fer moltes coses, i aquesta és la línia que volem mantenir. Mirem de treballar fort, mirem de treballar dur, tot pensant en començar la temporada amb ritme, amb ganes de competir tots els partits, i després, doncs, mirar d'assolir el màxim de victòries per poder assegurar aquesta permanència de categoria, que és el més important. Si després tenim algun premi, doncs perfecte serà. Però a dia d'avui hem de tenir els peus a terra i hem de valorar que l'únic objectiu és aquest. Volem seguir potenciant el bàsquet arenyenc a nivell femení, i això és pel que treballem.
0: Quedem, doncs, pendents de l'inici de la temporada de bàsquet. Això serà ja a partir de la setmana que ve.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
4: Arenys en joc.
0: Que incorporarem els resultats del bàsquet en aquest resum setmanal de resultats i també els del vòlei femení, perquè les noies del sènior femení de vòlei comencen la temporada la setmana que ve també. Més tard, d'aquí 15 dies, ho farà el vòlei masculí. De moment podem escoltar Albert Ferran, que és el president del vòlei Arenys, parlant-nos dels dos equips.
5: Sènior masculí, Superliga 2, aquest any preveiem poder patir una mica més que l'any passat. L'any passat al final vam acabar cinquens en la classificació, vol dir molt, molt i molt bé, vull dir molt contents de com es va fer la temporada passada. Aquesta temporada l'afrontem amb un equip un plet més jove, amb més nanos del club, amb més gent d'aquí de la casa, i per tant preveiem patir una mica més, però bueno, amb ganes de... i segur que farem un bon paper, eh? No dic que no. I en canvi amb el sènior femení va acabar fins i tot més bé l'any passat que el masculí. El sènior femení se'n va anar per fer unes fases d'ascens per poder pujar a primera, que no es van aconseguir. Això vol dir que durant tota una temporada ho has fet molt i molt bé per poder arribar a aquestes fases d'ascens, encara que després no les puguis acabar de tancar, però bueno, molt contents de com va anar la temporada passada. I aquesta temporada, doncs, bueno, es preveu més o menys el mateix, no? Preveiem estar, doncs, això, a la part alta i lluitant per poder pujar a primera.
4: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs. Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme, Arenys en joc.
0: De fet, aquesta temporada serà una temporada d'estrenes de diferents categories. Hoquei, parlem ara d'hoquei, de l'hoquei masculí, que també estrena categoria aquest any i s'està preparant per afrontar-ho amb totes les garanties. Comencen també la setmana vinent i ara podem escoltar el seu entrenador, el Xavi Gallent.
6: Hem pogut confeccionar una plantilla més llarga que la de l'any passat, tenint en compte que estem en una nova categoria, que sempre és més difícil, i a més, que ens ha tocat el grup poder més difícil de tots. L'objectiu, per descomptat, passa per salvar la categoria, per mantenir-se a segona catalana, però sense renunciar a res. Hem d'aspirar a tot el que puguem, no renunciarem a res, però conscients de que la prioritat és salvar la categoria.
0: I al capdavant del femení, un altre Xavi Uller, que també prepara la temporada amb les noies, també arrenquen la setmana que ve, i elles comencen amb no tanta moral. L'escoltem.
7: El primer equip del sènior femení del Hockey Arenys afrontem aquesta nova temporada amb els horaris d'entrenament com l'any passat. Com pots entendre, doncs, és una temporada complicada. És un problema greu. Els horaris d'entrenament segueixen sent com l'any passat, no ha canviat res. Només tenim una pista per poder jugar a hockey, quan les altres entitats en tenen una, dues i fins i tot tres. I, bueno, els objectius, pues, arribar el més lluny possible, dintre de les nostres possibilitats.
0: I, com saben, l'hoquei té nova junta directiva, nova presidenta, per tant, nova orientació. La nova líder, la nova presidenta, és Gemma Grau-Pera, que la podem escoltar, també.
8: I crec en aquest club, i crec en el que és, i sobretot en què pot arribar a ser. Es poden fer moltes coses. També un altre tema que em va impulsar a ser la presidenta és que ell em va enamorar des del primer dia. No només l'esport, sinó que la gent que hi forma part. Penso que és una gran família, i formar-ne part per fer-la créixer i per fer un projecte junts, doncs això és el que també em va motivar, no? Un altre tema important és que no estic sola, que a mi hi ha més de sis persones més a la junta. D'aquestes sis persones, doncs, hi ha, doncs, pares de nens de diferents edats, de la base, algun jugador del sènior, exjugadors. Llavors, aquesta combinació també crec que ens permetrà doncs, mirar el club des de diferents punts de vista i, sobretot, doncs, prendre bones decisions, no? Pensant en totes les edats i totes les categories. Sabem que tenim molta feina per endavant, tenim un projecte de futur, la veritat, i creiem que bueno, doncs podem anar construint mica en mica i sobretot doncs, amb constància, amb il·lusió i amb motivació. El nostre objectiu principal doncs, és que el Club Hoquei Arenys de Mar aconseguim que sigui un club referent i el club creixi i es reforci i tinguem, la veritat, que molts d'èxits.
0: Nova presidència i nova temporada que seguirem atentament, igual que també Futbol Sala, que avui no en parlem perquè en parlarem la setmana que ve abans no comencin. Ells comencen d'aquí a 15 dies. Aquestes seran, com sempre, les nostres seccions fixes d'inici de programa.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Trens en joc, amb Oriol Leo.
1: I les seccions de la segona part del programa, doncs, ja aniran canviant una mica en funció de l'actualitat. Normalment vela, rem, atletisme, les anirem tocant quan tinguem novetats. I avui l'actualitat ens porta a la vela, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut regata Memorial Struc d'Optimist, el Club Nàutic aquí a Arenys. I volem saber com ha anat, per això saludem a Carmen Lorca, del Nàutic i membre de l'organització d'aquesta regata. Carmen, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Bé, Carmen, volem saber com ha anat aquesta competició, aquesta regata, que ja està, ha passat la temporada d'estiu, per tant, tornen les competicions, tornen les regates, torna l'activitat esportiva, el Nàutic?
2: Sí, sí, sí, ja comencem de nou. Doncs ha sigut un cap de setmana bastant tranquil per les condicions meteorològiques, però hem tingut 96 esportistes, regatistes, aquí a les nostres instal·lacions, i ha sigut un cap de setmana molt mogut, però molt, molt maco de veure, no?, que ens han ajuntat diferents clubs per competir, navegar, i ha sigut una passada, la veritat.
1: Estem parlant d'Optimist, per la gent que no, entengui de vela, diguem-ne que són els més jovenets i les barques més petitones.
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: Home, 96, déu-n'hi-do, devien fer goig, es devia veure des de terra, això.
2: Sí, sí, sí, es veia allà al final del mar unes veles molt petites i es veien tots agrupats.
1: I tant, pel que fa a resultats, Carmen, tenim algun resultat destacat, sobretot per als nostres, per la gent d'aquí d'Arenys?
2: Sí, tenim el nostre regatista, el Lucas Garrido, que va quedar segon de sots 15, va quedar en segona posició, i després tenim a una nena que es diu Clàudia Maristany, que va quedar de sots 9, que és la posició més petit, que són dels més petits que naveguen, que va quedar primera de femení.
1: Molt bé, caram, hi ha fusta, aquí al Club Nàutic.
2: Sí.
1: No ho descobrim ara, ja ho sabíem, però es referma, aquí hi ha pedrera per molts anys.
2: I tant, i tant.
1: I tant. Imagino que la mainada, els esportistes contentíssims, no?, de poder participar i fer-ho a casa.
2: Exacte, sí, sí, és un honor que puguin navegar, que ho podem fer a casa, que puguin participar, que s'ho passin bé i que alguns puguin fer podi, encara que tots ho van fer superbé, i poder gaudir-ho més aquí, no?, de que vinguin tots cap aquí i ho podem gaudir un cap de setmana tan xulo com ha sigut.
1: I tant, és que sovint els periodistes, Carmen, parlem dels primers, volem saber els resultats, volem saber els podis, però l'important, i sobretot quan es parla d'aquestes edats tan primerenques, sobretot és que gaudeixin del que fan, que s'ho passin bé, no?, que gaudeixin del mar, de l'esport de la vela, sobretot més enllà dels resultats.
2: Exacte, això sobretot és una de les coses que nosaltres volem i els diem als nostres esportistes, que evidentment en temes resultats doncs és xulo, no?, quan quedes un primer, un segon, un tercer, però el més important per nosaltres al final és que hagin gaudit, que ho hagin passat bé, que hagin pogut gaudir com a equip, i després els resultats doncs ja és una mica més secundari.
1: I tant, sens dubte, això, a mesura que es van fent grans i en van aconseguint, mira, si no, pregunta-li al Lucas, també gaudeix molt del que fa. Però ja comença a tenir aquella pressioneta dels resultats.
2: Sí, sí, sí, quan es van fer més grans el que dius tu, que ja van tenir una miqueta més de pressió dels resultats i com que anava la regata, però sobretot nosaltres el que els volem transmetre és que gaudeixin i que disfrutin d'aquest esport.
1: I tant, doncs un cap de setmana que ha anat molt bé i que a més ho deies, Carmen, que ha fet bo, un cap de setmana bo per navegar,
2: Exacte, sí, sí. L'únic que ens ha faltat una miqueta de vent per poder acabar de fer una tercera prova el diumenge, però de totes maneres vam poder fer 5 proves i vam poder gaudir d'un bon cap de setmana i una bona regata.
1: Fantàstic. Doncs això és l'important, que anés bé, més enllà, com dèiem, dels resultats, que sempre doncs, ens agrada comentar-los, i també són importants. I res, també ho dèiem, ja tenim la temporada de competicions engegades. Teniu tot marcat al calendari, les properes cites. De què hem d'estar pendents ara mateix, Carmen?
2: Ara mateix nosaltres el que hem iniciat són les flotes, els entrenaments dels nostres equips, i a partir d'aquí, doncs, pel que ens queda d'any, és això, que comencem els entrenaments, que tenim moltes oportunitats per als nens que volen navegar amb nosaltres, i fomentar aquest esport és el més important per nosaltres.
1: Doncs que també ho sigui per nosaltres, per l'Arenys en Joc, aquí a la ràdio, que fa doncs molts anys, tota la vida, de fet, que parlem de vela, i ho seguirem fent també aquesta temporada. Carmen, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i felicitats per l'organització d'aquesta regata i sort, que vagi tot molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Tota l'actualitat esportiva, de dilluns a diumenge, a Ràdio Arenys.
1: I a un àutic ens quedem encara una estoneta més, perquè, ho dèiem, inicien la temporada, per tant, això vol dir que deixen enrere l'estiu, i a l'estiu el nàutic hi té molt de pes, molt protagonisme, la base nàutica i també les seves activitats. Per això, ara, uns minutets, volem saludar-los per saber com ha anat l'estiu. I tenim Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica d'Arenys. Arnau, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bé, Arnau, comentem una mica com ha anat aquesta temporada d'estiu aquí, a la base nàutica d'Arenys.
4: Doncs un estiu perfecte, la veritat. Hem tingut unes condicions excel·lents. El juliol perfectes, perquè vam tindre llevantets, que llavors ens protegeix més l'onada al port. Llavors hem pogut tindre un casal fantàstic, on cada dia sortíem al mar, podíem navegar. Hem tingut molts pocs dies en què no hagi fet vent. Ara potser una mica a final d'agost sí que ens han fet els dies una mica més raros, però bueno, hem pogut disfrutar igual. Hem fet una mica més de pàdel, big pàdel, kayak, hem fet travessies fins a les dues bandes del final d'Arenys, arribant a la tercera platja, arribant al poble del costat també. Bueno, hem disfrutat molt l'estiu, també hem fet altres activitats amb casals del poble, de fora, i bueno, ha anat un estiu, la veritat, que excel·lent.
5: I una època, a l'estiu, molt aprofitada per això, perquè els casals, perquè la mainada gaudeixin d'estar al mar, que no els hi faci por, que ho tenim aquí mateix i això anem de gaudir.
4: Sí, al final, hi ha famílies que venen també a fer altres activitats, a jugar i així, al principi ve una mica d'una incertesa, no? Jo sempre dic que sembla que Arenys al mar s'acabin les bolles grogues, i jo els dic que no pateixin, com el material adequat, que nosaltres els expliquem com fer-ho tot amb seguretat, que vagin a disfrutar del mar, que tenim dies molt tranquils a l'estiu també, molts matins amb el mar pla, que es tracta de sortir, disfrutar, desconnectar, estar amb la família al mig del mar i viure una experiència diferent, i si t'enamores, doncs començar a repetir, vindrà amb nosaltres que som d'Arenys, i anar disfrutant, com hi ha tantes altres famílies que fan d'Arenys, que ja són quasi de la casa de la base, i ens venen cada setmana a saludar i a fer alguna activitat.
5: I tant, doncs un estiu que ha anat molt bé, malgrat que ha fet molta calor, No sé si això ha ajudat a que vingués més gent al mar o no.
4: No ho sé, depèn del dia, Els migdies, algun dia a migdia ha sigut una mica crític la calor, semblava que no s'acabava, però bueno, mira, la gent que venia i disfrutava del mar segur que es refrescava més, que estava millor que a casa passant calor, i això, entre bany i bany, la calor passa més relaxadament, no? Però sí, aquest estiu més calor que mai, però bueno, ja et dic, el mar sempre refresca.
5: I tant. I ara ja de cara a una nova tardor, de cara a un nou hivern, de cara a noves activitats, a noves rutines, també podríem dir, de la base nàutica. Arnau, com ho tenim això? Com està la preparació de cara a aquesta tardor i quines són, doncs, allò, el que teniu entre mans ara mateix?
4: Sí, nosaltres és que ara no parem, no? Vull dir, hem acabat amb l'estiu, la setmana passada, hem tingut aquesta setmana de preparació, ja comencen tots els col·les d'Arenys, amb tots els cinquers d'Arenys en concret, a vindre a fer esport blau, sí, que és una activitat amb la federació, on aprendran a navegar durant 10 sessions amb nosaltres. Llavors ja comencem això, no parar, no? I a part també comencem les activitats del cap de setmana, com les extraescolars, que fem cada dissabte a la base nàutica, on continuem sortint a navegar una mica, a fer una mica de pàdel, a fer una mica de kayak, no? Els dissabtes pel matí, a les 10 i mitja, així els nois i nois que vulguin poden vindre a disfrutar una mica més del mar, que quan fa fred també ens abriguem i és divertit estar al mar. I continuem fent activitats, per exemple, amb una associació d'autisme, que fem alguns diumenges del mes d'octubre, i bueno, altres activitats que tenim, a part dels cursos, que no parem de fer cursos, que tinc llista quasi d'espera per fer cursos al mar aquest any.
5: Caram, Déu-n'hi-do, ja ho dius, és un no parar, Lliga Blava Escolar, no també, que es va començar l'any passat i que aquest any repetirà, no?, també.
4: Ah, exacte. Després tenim la vela escolar amb els de 6è, que és la que promociona l'Ajuntament, que aquesta la tenim a la primavera. O sigui que, en veritat, dic, quan acabem una cosa, comencem l'altra. Aquí no parem, tu.
5: Doncs la base nàutica d'Arenys, plena d'activitat, que ha pogut viure un estiu doncs fantàstic, amb molta calor, això n'hem tingut tots, però ells amb el mar més a prop doncs ho han pogut passar potser estones una mica millor que els que hem estat a terra ferma.
4: Sí, sí, sí. Com dius tu, disfrutant del mar tot l'estiu, i ara comença una nova temporada d'hivern, amb moltes activitats, però tothom qui vulgui vindre, continuar fent mar i continuem disfrutant del medi ambient, sobretot.
5: Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica. Moltíssimes gràcies, doncs, per atendre'ns aquesta estona. Molt bona tarda.
4: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: I ara, per acabar aquest programa, el que puguem fer és parlar de REM,
1: perquè fa uns dies aquí a Ràdio Arenys havíem anunciat que la nostra vila seria la seu de la primera regata de la Lliga Catalana de Llagut, que això seria el dia 4 d'octubre, i que, per tant, doncs, el Club de REM ja estava treballant a l'organització d'aquesta primera regata de la Lliga Catalana de Llagut. Però, ai, las, que això coincideix amb un esdeveniment comarcal important, i la veritat és que no seria massa compatible. Vaja, no ho vull explicar jo, perquè el que vull és saludar el Dani Ribó, president del Club de REM d'Arenys. Dani, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Perquè sigui ell mateix, qui ens ho confirmi i qui ens ho comenti. Ho dèiem bé, no? El dia 4 d'octubre s'havia de fer aquesta primera Lliga Catalana de Llagut Català, aquí a Arenys, la primera regata, però això no serà així.
2: No, perquè, bueno, tot això ha sigut una mica així, perquè, bueno, així, vull dir, com que se'ns ha notificat tot a l'agost, ja sabem que l'activitat normalment baixa perquè molta gent està de vacances, doncs aquí va venir la sorpresa, vam demanar els permisos, no?, a l'Ajuntament, com fem cada any, i ens van respondre, diu, mira, ara estem mig de vacances, però tal, ja anirem fent, tot molt correcte, només faltaria, però diuen, recordeu o informem, ara no recordo la paraula, diu que 4 d'octubre tenim l'Ironman de Calella, per tant, la Nacional està tancada, per tant, per entrar al port hem de passar per sota el pont de la Riera. I clar, quan vam veure això, dic, home, passar per sota en principi no és un problema, no és relativament un problema, nosaltres hi hem passat diverses vegades amb la barca, però clar, per arribar fins a la zona baixa de la Riera, totes les embarcacions hauran de travessar la Riera des de l'autopista fins a baix pel mig del poble. Clar. I aquí va ser que vam dir, home, potser és una mica exagerat, perquè a les 8 del matí ja som tots a port, i a aquelles hores normalment doncs la gent un diumenge dorm i descansa, no? I estem tranquils a casa i estem arrencant el dia, però al migdia, quan haguem de marxar, amb tot el moviment, no?, tota la Riera d'Arenys, que és de l'artèria viva del poble, amb totes les barques per allà al mig, jo no m'ho vull ni imaginar, no?, cotxes, camions, que si una bicicleta, que si passos zebra, que si la rotonda, es diu, mira, llavors vam parlar amb Federació ràpidament, i vam escoltar, mira, ens trobem en aquesta situació, poder-ho fer ho podem fer, però veiem que si hi ha una opció, doncs molt millor, la veritat, ens agradaria molt fer la primera regata, tal com ja havíem dit, perquè ens feia il·lusió iniciar la Lliga aquí, però al final, per qüestions de seguretat, doncs si trobem una alternativa, millor. I així ha sigut, al cap d'uns dies ens van dir que ens passarien a fer la tercera, 8 de novembre. Uh-huh. Llavors aquí ja hem comunicat a l'Ajuntament, en principi no hi ha cap Ironman més, la Nacional estarà funcionant, operativa, per tant, 8 de novembre vindrem a casa. Hem hagut de canviar els plans, però clar, al final és una qüestió de força major i de tranquil·litat per tothom. No, mira, bueno, si hi ha opcions, doncs mira, no comencem, farem, no? Allarguem una mica aquestes ganes de tenir la Lliga a casa, no? Però bueno, és de, què hem de fer, no?
1: Sí, no, de fet, ara, quan ho explicaves, Dani, estava imaginant, la Riera d'Arenys, clar, desconec també el volum dels vehicles que porten aquestes embarcacions, però la Riera d'Arenys ja la coneixem, ja sabem com és, sabem el que costa a vegades, segons a quina hora travessar-la, anar de dalt a baix, perquè doncs hi ha gent, hi ha vehicles, hi ha gent que creua, és complicat. Clar, tal com ho plantejaves, dic, Déu-n'hi-do quin sarau seria.
2: Clar, és un diumenge que la gent està tranquil·lament passejant, no? I si va bon dia, doncs tothom surt al carrer, que si hi ha vermuts, que si hi ha dinars, que si hi ha els bars, normal. I clar, només faltem nosaltres per allà al mig.
1: Sí,
2: i a molts més l'embarcació pot fer arribar a 8-10 metres, si més hi poses la furgoneta, doncs ja, no sé, jo un cop em vaig posar, un cop conduint, em vaig posar al costat d'un tràiler, anava conduint el remolc, no?, el cotxe amb el remolc, i érem igual de llargs.
1: Imagina't.
2: A cotxe, a furgoneta, més remolc, no? Érem igual de llargs un tràiler, clar. 15, no remolcs amb el cotxe, etc. Pel mig de la Riera potser no. I a més que nosaltres quan marxem també anem cansats, tenim pressa, saps que hi ha una mica d'ansietat, de nervis. Dic, no, si ens ho podem estalviar tots, jo crec que anirem tots plegats molt millor.
1: Sí,
2: de
1: fet.
2: I així ha sigut, llavors, bueno, bé.
1: És com anar a buscar una mica el que no tens, no? Val més deixar-ho estar i fer la tercera, que anirà millor.
2: Sí. I, de fet, mira, perquè no, el dia 4, sempre coincideix l'Ironman amb la marxa dels Termes.
1: Cert, sí.
2: D'Arenys Amunt. I, clar, dic, i de fet, l'any passat, nosaltres, d'alguna manera, perquè quan vam anar i la primera lliga, la primera regata de la lliga. I sempre tenim problemes perquè, bueno, l'organització ens deixa passar per anar a buscar el remolc, perquè nosaltres també hem d'anar a buscar a port la barca, i sempre els quatre, el primer cap de setmana d'octubre és córrer, córrer, abans que ens salli la Nacional que ve l'Ironman. I no hi vam pensar quan ho vam demanar, perquè clar, d'un any per l'altre vés a saber què, i quan ens ho van dir, hòstia, és veritat. No. Però bueno, ho hem arreglat així i ja està. Canviarem la regata, havíem de fer una llarga, aquestes regates de 4.000 metres que fem, no?, de més de resistència, i muntarem un camp de regates de 4 carrils, que té, bueno, de la part aquesta que és més tècnica, és més ràpida la regata, hi ha en aquestes dues proves, no?, primer la classificatòria, no?, la cronometrada de 1.000 metres, anar i tornar, 500, bueno, 500 anar i 500 tornar amb una boia, i després els quatre carrils que hem d'anar a les quatre embarcacions un al costat de l'altre, que té un punt més de gràcia, poder, no? Mm. Des de terra, des de la platja, es veu molt més moviment.
1: Fantàstic.
2: Si vas a mirar la regata, doncs té un punt més delicient no fer d'espectador d'una regata d'aquest tipus, perquè és més ràpida, és més viva, hi ha més barca remant, ara una a l'altra, pam, pam, i és més xulo. Llavors, bueno, en aquest sentit hem sortit guanyant.
1: Perfecte. Recordo quan en parlàvem i em comentaves això, que si era de les dues primeres serien, doncs, aquestes regates de llarga distància. Clar, aquí veieu l'avantatge de que, bé, això era més fàcil de muntar, que tenia, doncs, això, aquesta facilitat. Ara hem de fer la tercera, teniu més complicacions per muntar, però teniu l'avantatge de que és més xuga. Per tant, diguem-ne que qui no es conforma és perquè no vol, no? Sempre hi ha un punt positiu.
2: Sí, però bueno, també hi ha una altra cosa que ens han assegurat la federació, perquè, de fet, els clubs... Bueno, la federació s'està trobant problemes amb clubs que demanin fer proves de regata, perquè muntar el camp de regates és una responsabilitat molt gran. I ja ens van dir, i així està seguint, que ens vindrien a muntar els camps. Mm-hmm. La qual cosa... No dic, però clar, jo l'anava preguntant, vaig parlar amb l'empresa aquesta, o amb els... Són companys de REM que tenen una empresa, alguna història així, vale, val. Però anava preguntant, bueno, i els morts, qui ens posa? I les barques? Diu, Dani, al final diu, mira, no et preocupis de res, nosaltres et muntem al camp, tu ocupa't de la part de terra, no?, d'atendre els socis, d'atendre les embarcacions, de muntar tota la parada a la terra, que tothom estigui bé, que si les aigües, que si mandarines, no? I diu, vale, perfecte.
1: Bé, home, és un suport interessant, clar.
2: Molt. Jo els hi vaig passar les coordenades de latitud i longitud, això ja fa dies que ho vaig fer, d'on normalment muntem el camp de regates, diu, mira, nosaltres el muntem aquí. I ells, bueno, doncs ja amb el nostre assessorament tècnic, evidentment, doncs ja el diuen, el dia que sigui, vindran, muntaran, i quan acabi recullen i marxen, pim-pam. Home, és una cosa amb això, agrair la federació.
1: Clar, és una facilitat, clar, que no ho hàgiu de fer els propis clubs, que ja teniu prou feina, com deies, a terra, diguem-ne, amb clar. Tot el que significa muntar una regata d'una lliga catalana com la de Llagut, que té, doncs, la seva logística, evidentment, important, amb clubs que venen de fora, que hi participen, diverses modalitats, categories, etc. Doncs perquè encara a sobre haver tingut la feinada d'haver muntat el camp de regates. Si això us ho faciliten, doncs molt millor.
2: Sí, no, i també hi ha una part de prestigi, no sé com dir-ho, perquè cada any ens passa que anem a algun petit algun lloc i alguna boia es mou. I tensa molt l'ambient, diguem-ho així, perquè clar, cada cop has de parar, tornar a col·locar les boies, el club organitzador, t'imagina't, a nosaltres no ens ha passat mai, però jo no m'ho vull ni imaginar, que a mitja regata haguem de tornar a recol·locar tot per la part de responsabilitat que implica, no? Que tothom està mirant i, hòstia, hem fallat una mica, no? I, evidentment, no hi ha voluntat. Sempre es fa el millor possible, però a vegades passen coses imprevistes i llavors s'allarga tot en el temps, llavors tothom comença a remugar i llavors, bueno, si alguna empresa contractada directament per la federació és qui es responsabilitza del camp de regata, si passa res, que espero que no passi res, doncs, no sé, doncs, el club no se'n sentirà tan responsable, saps? Perquè
1: sí.
2: És fàcil que es moguin. Bueno, hem de posar uns morts allà de 100 quilos com a mínim perquè no es mogui la boia. Clar. I moure tot allò no és fàcil.
1: Treu pressió, sens dubte, a l'entitat organitzadora et treu la pressió de dir, mira, si es mou una boia, doncs mira, culpa dels altres que no l'han posada bé, no culpa meva. Això també t'allibera.
2: Sí, vas més tranquil, saps que ho estan fent professionals, que ho saben fer, que aquesta gent, pel que jo sé, munten regates de vela i es dediquen també a aquestes coses, no? Llavors, tenen un bagatge muntant camps de regata que nosaltres no tenim, per tant, tots contents. No? I a més, també facilita que altres clubs, que a vegades no demanen fer regata per la por aquesta, precisament, de no saber muntar el camp, doncs que es llencin, no? I nosaltres també ens va bé, perquè, a veure, jo m'estimo molt tothom, evidentment, però si cada any anem als mateixos llocs, és un rotllo. Si podem anar alternant i ara avui anem aquí, doncs mira, ja que anem per Catalunya, per tota la costa, amb el llagut, el rens i el remolc i tot, doncs fem una mica de turisme.
1: I
2: avui anem a un poble, avui anem a una altra població, anem veient altres coses, anem coneguent els entorns dels diferents clubs, que també fa una mica de xarxa dintre de la comunitat del rem.
1: Clar,
2: llavors, és una facilitat que és interessant.
1: I ara pensava, doncs, això, amb clubs que, ho deies tu, que no ho han muntat mai perquè no s'hi han atrevit, potser perquè doncs, els hi fa por que ho puguin fer, això farà que vosaltres, com a competidors, diguem-ne, aneu en aquell municipi on no hi havíeu estat mai remant, que la gent d'aquell municipi vegi que s'està fent una prova allà de rem, que potser tampoc doncs, no ho havien vist mai, també que el rem sigui més conegut, diguem-ne que tot es retroalimenta i és un peix que es mossega la cua, també.
2: Correcte, sí, sí. Dic, tant com més gent coneix, no? El rem, més socis, també més rem, més barques, més moviment, i la família va creixent una miqueta, que ja està xulo. Ja està bé això. I d'una manera endreçada, que això també està bé, no? Sense patir, sense... No? Allò, la voluntat és molt guai, però de vegades quan s'acaba la voluntat, ara què fem?
1: No? Clar.
2: Llavors dic, bueno, doncs, si tenim una empresa que, no, que gràcies a la federació que ens organitza els camps i ens dona aquest punt de tranquil·litat, doncs anem, bueno, això, ens atrevim una mica més, hauries de convidar a casa que vingui la resta dels clubs de Catalunya.
1: I tant. Doncs dia 8 de novembre, per tant, només ens queda una cosa, que és saber quin temps farà, que es pugui fer la regata, perquè ja sabem que les tardors són una mica complicades, però això no ho podem saber a dia d'avui,
2: No, però bueno, també ens han dit que faran el possible, que en cas que no es pugui remar allà on toca, reservarà el canal olímpic. Allà a Castelldefels. Que és Castelldefels, clar, sempre és el mateix lloc, però sí, com a mínim podrem remar.
1: Sí.
2: També hi ha aquesta cosa de la federació que intentaran no anul·lar. Com a molt, canvi de lloc. Però bé, ja anirem veient.
1: Que no es perdin punts, ara, també. Clar.
2: Exacte. Ara, l'octubre, aquesta del 4, ens n'anirem a Lloret. I allà començarem.
1: Molt bé, clar, per tant s'ha canviat aquesta cosa. La que no es fa Arenys, evidentment, en algun lloc s'havia de fer, doncs serà Lloret.
2: Sí, hem canviat Lloret per Arenys.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs bé, la qüestió és que Arenys tindrà la seva regata també, no serà la primera per aquesta coincidència amb l'Ironman, que això, diguem-ne que logísticament ho desgavella una mica tot, per tant, serà el dia 8 de novembre, serà la tercera regata, i res, imagino que des del club, preparats amb ganes per la tercera, evidentment, però ja també de cara a aquesta primera, durant l'estiu no heu parat, per tant, ara que s'hi acosta, ja deveu tenir-ho entre sella i sella, això de començar.
2: Sí, ja estem allà. Veterans està entrenant moltíssim. Val? Veterans, el grup mixte, doncs, val, les vacances han fet una parada més, una mica més llargueta, val? Però a tope. Ja amb la idea molt clara d'anar a fer podi, com sempre.
1: I tant, doncs des d'aquest programa, des de l'Arenys en Joc, el que farem serà, com sempre, puntualment, cada setmana després que hi hagi competició, després que hi hagi regata, parlarem amb la gent del Club de Rem d'Arenys per saber com els ha anat i en cantarem molts de podis, segur, n'estic segur, Dani.
2: Això espero.
1: I tant que sí, doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona tarda.
2: Altres, adéu, bona tarda.
3: Escoltant Ràdio Arenys.
4: Vaig deixant un lloc afortunat.
3: Arenys en Joc, amb Oriol Leo.
4: La muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor. Vaig deixant un lloc en fa

Oh, Maresme, i tant, que és una sort. Moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat avui aquí en aquest programa. Us hem acompanyat Joan Bosch des del control tècnic i jo mateix, Oriol Leo, i tornarem dilluns vinent a les 8 i ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu. Estem escoltant els Tiets, amb aquesta cançó El Maresme, els Tiets, que per cert els podrem escoltar aquí, a la nostra comarca, a la Festa Major de Calella demà mateix, demà dimarts, després del pregó de Festa Major, en la primera nit de barraques. N'hi ha unes quantes més de barraques a la Festa Major de Calella i també a la Fira de Calella i al Maresme. Per tant, amb els Tiets i al Maresme acabem. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

Una terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

0: Ràdio Arenys. La primera en esports.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
2: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
1: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria en la línia del que marca la Unió.
3: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotundo a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, reunant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès al lliure.

0: els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.
1: Ràdio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change your mind.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Maneig.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys, la primera

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El ple del Tribunal Constitucional debat demà el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suport si la decisió no arribarà al ple fins al 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista. Dolors Bassa, per exemple. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Larena ja ha apuntat que si la sentència a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció, entre elles la de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, des de 2017. I el govern català ha anunciat un nou pla per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges que es troben en situació de degradació. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys i es vol centrar especialment en entorns vulnerables. Avui l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque Esparreguera.
3: Però a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
2: L'oficialitat del català a la Unió Europea torna demà a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar la incorporar aquesta qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'últim cop, el juliol de 2025. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns als Estats Units per fer un viatge oficial que el portarà a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, i a Boston, on té prevista una agenda de caràcter acadèmic. Dimecres serà el moment central de l'agenda del cap de l'executiu, ja que compartirà un acte amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, i intervindrà davant del ple de la ONU. Precisament aquesta tarda les paraules i la música de Pau Casals han ressonat al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge

0: lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants. Algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. La sexualitat en les persones amb diversitat funcional. Com gestionen aquesta sexualitat i com en gaudeixen. Després d'una recerca en la qual la sort i la bona voluntat de les entitats consultades que van accedir des del primer moment per facilitar el desenvolupament del reportatge radiofònic que tot seguit us oferim. El que hem preparat és una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures capdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. Es tracta, per una banda, de la Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga que treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets. També de l'Antonio Centeno, persona precisament amb diversitat funcional des dels 13 anys, que també treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitats i que ha promogut el web i plataforma assistenciasexual.org per facilitar l'accés a la seva sexualitat a persones que no poden per si mateixes. I finalment, a la Montse García. La Mont, com tothom del seu entorn la coneix, que és formadora i assistent sexual i que també lidera el projecte d'assistència sexual que va arrencar l'Antonio Centeno. I avui us presentem a la Gemma Deulofeu. La Gemma és psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets sexuals. Aboga per la no infantilització, per la prestació de suports i per la informació i garantir el benestar en salut sexual de les persones amb diversitat funcional. Hola, Gemma.
1: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Hola.
0: Moltíssimes gràcies a tu per venir al nostre programa, a la Línia Vermella. Aquesta petita introducció de la teva persona ha sortit d'internet. I crec que pot donar-nos una idea de qui ets, de quina és la teva professió i la teva tasca. Ens podries ampliar una mica la informació sobre aquesta tasca teva, sobre la teva missió com a psicòloga?
1: Bé, és una pregunta que dona per bastants vèrtexs, però m'han abogat, bueno, m'han gairebé obligat, no?, a treballar en l'especialització que tinc, perquè jo vaig començar a treballar en l'àmbit de la diversitat funcional gairebé accidentalment, i quan hi vaig entrar vaig veure la necessitat que hi havia de falta de recursos tant per professionals com per famílies com per persones amb diversitat funcional, sobretot a nivell intel·lectual, no? Que en aquell. I doncs a partir de l'entitat on estava a Badalona vaig crear un projecte i a partir d'allà va anar creixent a nivell autonòmic, no? Perquè a Catalunya no hi havia tampoc cap recurs ni especialització al respecte. I això ha fet que, bueno, que una de gran part de la meva feina sigui sobretot a nivell comunitari, de fer que els serveis siguin molt més inclusius a nivell de, doncs, d'habitatges que treballen amb persones amb discapacitat o de serveis d'atenció a violències o residències o escoles, no?, que sàpiguen treballar i incloure en matèria d'educació sexual en els seus centres o serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, també ha anat passant que, com a persona especialitzada en aquesta qüestió, doncs, he acabat sent docent de diversos màsters i postgraus que hi ha aquí a Catalunya, a Espanya i també a Llatinoamèrica. I també, a més, doncs, tot el que és fer tallers de divulgació, perquè educació sexual ens en falta a tothom, no?, bàsicament, a famílies, professionals i les pròpies persones amb diversitat funcional intel·lectual o discapacitat, que també els hi falta informació i això potser sortirà més endavant, també els fa més vulnerables, no?, i que puguin accedir a menys recursos. I després la consulta, no?, que aquest potser és l'espai més d'atenció a víctimes i sobretot també treballo amb homes agressors amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. A part també doncs, faig divulgació i he escrit alguns llibres i publicacions amb lectura fàcil, que és la forma accessible a nivell cognitiu de presentar els documents perquè els pugui entendre tothom.
0: Molt bé. Treballes a nivell particular o també a través de la sanitat pública?
1: Sí. Treballo amb l'administració pública i també amb serveis privats. Uh-huh. Em contracten des de molt diferents àrees. Sí, des de la diputacions, ajuntaments i universitats.
0: Hi ha molts professionals com tu dedicats a aquest àmbit?

0: No.
1: No, no, no gaires. Hi ha interès... Tampoc cal ser... O sigui, jo el que faig molt és, com diria la metàfora aquesta, ensenyar a pescar, no? Al final no es tracta de que tothom em contracti a mi, sinó jo també poder ajudar en aquesta tasca comunitària a ensenyar els serveis a que puguin incloure la sexualitat com una àrea més al desenvolupament de les persones. I llavors, bueno, sí que faig aquesta tasca més de... No? O que he fet més d'innovació i de capacitació, i potser per això doncs, no, se'm reconeix més. Però hi ha molts professionals interessats en treballar en qüestions de sexualitat dintre els serveis o recursos que hi ha. Cada vegada més. Jo crec que això s'està transformant, per sort.
0: Molt bé. Al començament parlava del terme diversitat funcional, que sembla que ha vingut a substituir altres termes menys assertius i amb connotacions d'exclusió. Quines discapacitats, si podem dir-ho així, hi ha incloses dintre de la diversitat funcional?
1: Clar, diversitat funcional és un terme paraigües que engloba qualsevol tipus de diversitat, no? En el funcionament del tipus que sigui, ja seria a nivell motriu, intel·lectual, sensorial o a nivell de neurodivergències. Què vol dir això? Doncs que és un terme paraigües. Si bé és cert que és un terme molt menys capacitista, és a dir, menys discriminatori, també és cert que hi ha altres persones que prefereixen utilitzar termes específics com discapacitat intel·lectual o altres o autisme, perquè quedi clar, no?, quina és doncs potser on rau la seva condició diferent. No? Per tant, sí que és un terme que s'utilitza de manera molt genèrica, però després potser hi ha persones que prefereixen un ús més particular de com discapacitat. El que sí que no s'utilitza ja tant el terme trastorn o persones que pateixen, no?, el patir, no?, com potser ja és un conjunt d'elements, no?, que fan que cada vegada siguem menys discriminatoris en l'ús del llenguatge.
0: Mm-hmm, correcte. Hi han discapacitats per les quals una persona pugui no tenir accés a la sexualitat? I tothom, absolutament tothom, disposa d'una sexualitat?
1: Jo diria que de sexualitat sí, i cert és que tantes sexualitats com persones. Jo crec que aquesta pregunta és molt bona per obrir una mica en què entenem per sexualitat, perquè certament, moltes vegades, si tu ara fas un programa i dius parlem de sexualitat, doncs el primer que vindrà moltes vegades a la idea al cap és coit, sexe, heterosexualitat, parella, una manera molt determinada, pràctiques sexuals, no? S'equipara molt ràpidament sexualitat amb sexe i no té per què veure. És a dir, és tantes sexualitats com persones perquè la sexualitat inclou els afectes, manera d'expressar-me, orientació, la identitat, el meu cos, no? I no sempre tothom pensa ser, no s'expressa o necessita el mateix. Llavors, sexualitats n'hi ha tantes com persones. I després entraríem en el que és les relacions sexuals o el sexe, que també es poden entendre de moltes maneres diferents. Tot i que hi ha una idea molt normativa de com s'han de tenir les relacions, doncs justament s'ha d'obrir més aquest espectre. Llavors sí que s'han de donar oportunitats i recursos perquè tothom, en la mesura del que necessiti i desitgi, pugui tenir accés a això. Ja sigui pràctiques sensuals, sensorials, amb el propi cos, a tenir un espai d'intimitat, a conèixer el meu propi... que m'expliquin com funciona el meu cos. És a dir, doncs, tot això sí que seria un dret. No el dret al sexe, però sí el dret a la sexualitat, que inclou molts elements transversals.
0: Jo crec que això aclareix bastants conceptes. A veure, hi ha un article de La Vanguardia del 23 de març de 2025, on apareixes tu, que es parla textualment sobre el debat pendent sobre la regulació de l'assistència sexual. I expliques que la falta d'educació sexual és un dels punts més crítics per les persones amb discapacitats perquè els fan més vulnerables. Per qui i per què aquesta vulnerabilitat?
1: Sí, el fet de l'educació sexual s'ha d'entendre com una forma de jo poder discriminar el que m'agrada del que no m'agrada. L'educació sexual té a veure amb parlar de consentiment, de respectar els límits dels altres, de poder expressar el que a mi em fa feliç, a tenir relacions sanes amb els altres, ja siguin d'amistat, de parella, familiars... És a dir, més enllà d'allò que dèiem, del sexe i del coit, sinó l'educació sexual ens dona habilitats de relació en conèixer el meu cos, a conèixer la menstruació, l'espermàrquia... És a dir, processos que viurem tota
0: l'espermàrquia. Has dit l'espermàrquia?
1: És la primera ejaculació masculina.
0: Ah. Sí, bueno, és bo perquè... paraula nova.
1: Sí, mira, podríem dir, no?, com en els cicles vitals, hi ha també molt de tabú. Es parla ara de la menarquia, que és la primera menstruació, no?, que abans no es parlava de la regla, no?, i era algo que ja portava molt de tabú. Ara, mica en mica, doncs ara sí que se'n parla molt, i és important perquè tu et puguis gestionar, o si sents dolors. És a dir, que la sexualitat té a veure amb conèixer el meu cos, té a veure amb la salut, perquè hi ha, per exemple, coses que tenen a veure amb les disfuncions sexuals, que són bloquejos a la resposta sexual d'adults, que tenen a veure amb problemes de salut física. Per exemple, una disfunció erèctil pot tenir problemes relacionats cardiovasculars o de cor o de circulació. Vull dir que parlar d'educació sexual no és parlar de sexe, sinó és parlar dels nostres cossos, de conèixer les nostres emocions, de poder entendre els altres i sobretot amb valors, no?, que seria una mica la... I poder discriminar, que és això, aquesta la part de la vulnerabilitat que preguntaves,
0: sí,
1: discriminar el que és un abús del que no és un abús. O poder detectar si aquesta persona m'està oferint, o si m'està fent un xantatge, o m'està manipulant, o entendre que si algú m'està pressionant masses vegades i acabo dient que sí, no és perquè jo vulgui, sinó que tota la prevenció dels abusos i les violències rau en l'educació sexual. Si ningú t'explica, doncs tens més dificultat per posar límits o entendre la dels altres.
0: I les administracions estan posant mitjans per millorar aquesta educació sexual?
1: S'han posat millores en matèria de promoure l'educació sexual, però és veritat que amb la pujada de les dretes és algo que ha fet un retrocés. D'altra banda, s'ha parlat de la llei perquè es pogués desplegar l'educació sexual, però no s'han posat recursos. És a dir, que han de ser els propis mestres o professionals de l'educació que han d'assumir aquestes tasques, i no tothom hi està d'acord en això, no?, perquè els suposa una dificultat. Sí que s'ha fet millores a nivell de feminismes per treballar i per començar a sensibilitzar, detectar, intervenir en violències masclistes. És a dir, sí que s'està fent un treball en aquesta qüestió, no?, important, i està arribant sobretot també a la diversitat funcional i intel·lectual, que era un tema que és on hi ha més abusos. És a dir, pateixen 4 vegades més abusos sexuals les persones amb discapacitat intel·lectual o física que la resta de la població. Vol dir que... Bueno, jo quan vaig a fer tallers d'educació sexual, no és algo que busqui intencionadament, però hi ha molts abusos, no? Llavors, t'expliquen situacions, no?, i dius, ostres, és que és un col·lectiu que necessiten més i millor explicació per poder entendre, no?, el que és un abús i poder posar o demanar ajuda.
0: A veure, en termes generals, creus que la pràctica sexual és necessària per dur a terme una vida normal o equilibrada? Vull dir, tant per les persones amb diversitats com per les persones que no tenen aquestes diversitats.
1: Sí, no sé si t'estàs referint al fet de tenir pràctiques sexuals. Clar, hi ha moltes maneres de tenir pràctiques sexuals, no?, perquè això també és com algo educatiu, no? Què vol dir una... No, no t'ho pregunto directament, no pateixis.
0: No. No, però sí, està bé, no? està bé. Aquest matís està molt bé.
1: No,
0: molt bé.
1: És a dir, què pensem que és el sexe? O què hauríem de pensar? Perquè hi ha... Bueno, de fet, ara, mira, estem amb confiança, però parlaven que algunes dones sentien més plaer amb homes amb discapacitat que quan la parella no tenia discapacitat. I això passava perquè moltes vegades no se centraven en pràctiques tan genitals, tan coitals o tan penetratives. És a dir, hi havia un altre tipus de sexualitat. I per això no fa falta que hi hagi una diversitat o no, sinó que realment entenem d'una manera poc diversa no, la trobada amb l'altre, no? I hi ha poca comunicació. O sigui que es repeteixen molts patrons. El que és cert, dit això, que hi ha moltes maneres de practicar sexe i que no per tothom és una necessitat. És a dir, hi ha persones asexuals, però també hi ha persones que per la càrrega que tenen de feina, de situació física, mental, o simplement és que no els avalleix, doncs no hi és aquesta necessitat. I al llarg de la vida, que esperem que sigui llarga, es pot donar molts moments, no? I com es viu amb molta culpabilitat moltes vegades això. I sembla que tothom, i això també passa a moltes famílies, de, ah, si jo tinc necessitats sexuals com a pare o mare, el meu fill també n'ha de tenir. I no és ben bé així. I a vegades ho projecten, no? Com que l'altre tampoc diu massa, diuen, ah, pobret, és que potser... I aquí s'ha de fer un treball de desidentificar el que jo necessito com a adult, com a pare, i el que pot necessitar el meu fill o filla. I la pràctica sexual, doncs, per algunes persones, doncs, com amb tothom, eh? Si la necessites, la busques, o t'agrada, o de manera consensuada, doncs que tothom tingui oportunitats i recursos per desplegar-la. És a dir, que no et puguin prohibir des del teu entorn, no? Com que tens una discapacitat, no tens dret a tenir parella o a tenir dret a intimitat o fer-te petons amb aquesta persona o altra, no? És per això que parlo de que s'han de defensar els drets de les persones amb discapacitat a nivell de drets sexuals i reproductius. No és tant de que tinguin sexe, sinó de poder tenir intimitat, educació sexual, protecció davant de l'abús, coneixement del propi cos, habilitats socials i oportunitats de socialitzar-se i de tenir oportunitats com la resta de la població. També per acotar el que són els drets sexuals i reproductius, perquè igual un pensa que té a veure només doncs emprendre anticonceptius o tenir sexe, no? I està molt allunyat d'això, realment. Per tant, qui vulgui i desitgi practicar sexe meravellosament bé, si és consensuat o amb el propi cos. No tothom sent això, però sí que hi ha una vulneració de drets molt més grans amb les persones amb discapacitat. No se'ls hi permet, no se'ls hi donen els suports igual que la resta. Per por, per prejudici, però les barreres no està la discapacitat, sinó l'entorn.
0: Quins mites hi ha al voltant de la sexualitat o el sexe amb les persones amb diversitats o amb discapacitats?
1: Doncs la veritat és que, clar, aquí podem sumar una doble volta, eh? Primer que hi ha molts mites relacionats amb la sexualitat, no? Perquè tenim una gran desinformació sobre els cossos, sobre la resposta sexual, sobre la intimitat, sobre la salut, molt. Si a més sumem que aquest desconeixement, que ningú ens clarifica, amb persones amb diversitat funcional hi ha molt la idea equivocada de que o bé són angelets, que no tenen cap tipus de necessitat, o que són com una mica diables, que no es poden controlar i que, per tant, no els oferim recursos o oportunitats, donat que no podran ser capaços de gestionar-se de manera adequada, no? Que és àngel-dimoni. Després, una altra qüestió que hi ha és que no són persones atractives i que potser doncs, ningú es fixarà en ells o elles i que no tenen dret a poder tenir parella o intimitat amb altres perquè no ho sabran gestionar, no? Sempre des d'aquesta incapacitat o des d'aquesta falta de control, no? I certament he de dir que és tot el contrari, perquè jo quan treballo amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual, a vegades els ofereixes recursos, oportunitats i molts moments perquè puguin tenir intimitat i estan tan acostumats a que els diguin això no, vigila, tingues cura, que hi ha un missatge molt poruc, no? Vull dir que al final també els entorns per protegir, jo ho entenc, a vegades acaben ofegant.
0: Yeah.
1: Però per això és important tant educar a les famílies com a les pròpies persones amb discapacitat perquè aquests mites també d'alguna forma no es vagin com clarificant que totes les persones són capaces fins que es demostra una mica el contrari. Vull dir que hem de confiar també, no? Que són persones que saben gestionar-se i escoltar-se.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
0: Esteu al 91.2 de la FM i això és la línia vermella. Abans has comentat, has posat un exemple, un cas d'una dona que va gaudir més el sexe amb una persona amb diversitat funcional que no pas amb la seva parella sense cap diversitat funcional. I això, bueno, em ve a preguntar-te, em dona peu a preguntar-te respecte a l'educació sexual, que potser també s'hauria d'introduir això, diguéssim, educar més aviat els homes, no? Perquè sembla que els homes som com menys empàtics en general. Tinc aquesta sensació i també una mica d'autocrítica. Creus que s'hauria d'educar millor a l'home?
1: Bueno, jo crec que ens han d'educar millor a tots perquè pensa que hi ha el que s'anomenen mandats socials o mandats de gènere. Quan tu neixes com a home o com a dona es posen no només unes expectatives de com ha de ser un home a nivell social, laboral, familiar, inclús a nivell d'intimitat sexual, que s'espera del rol de l'home. Que venen molts homes que em diuen és que jo no vull fer això, jo tampoc sóc d'aquest, no? Però com aquest mandat social de com han de ser si et llegeixen com a home o com a dona, no? I aquests mandats de gènere és algo que ens entra fins i tot en el punt de la intimitat, no? Doncs qui ha de ser el proveïdor de plaer, quin ha de ser l'objecte o el subjecte de plaer, com el comportament, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que sí que se'ns ha d'educar a tots, no? Hi ha una cosa que ens han d'educar molt millor i que potser hem de fer-nos responsables nosaltres i és d'aprendre'ns a comunicar-nos una miqueta millor. Perquè a vegades...
0: El dir nosaltres, a qui refereixes?
1: A les persones. Vale. Vull dir, tot em refereixo que costa... Vivim en una cultura del no comunicar els desitjos i preferències en la intimitat. Potser si portes un matrimoni, una relació de parella doncs més llarga, però inclús hi ha matrimonis i parelles que porten molts anys junts i aquest tipus de converses no les tenen. Uh-huh. No? És a dir, que sembla que tot ha d'anar i no parlar-ne, no sigui que... Llavors, jo crec que és important, perquè potser el consentiment és això, és preguntar, posar-te d'acord amb l'altre, negociar, pensar que el sexe o la sexualitat no són 2 o 3 centímetres que estan en els genitals de pell, sinó que hi ha tot el cos, no? Que hi ha moltes fantasies, jocs, maneres de compartir amb l'altre, petons, carícies, i crec que estem poc avesats en comunicar això. Inclús en la nostra cultura és com, ah, si parlem d'això, tallarà el rotllo, no? Amb aquesta idea romàntica que todo tiene que fluir de manera espontània. Dius, home, doncs hi ha vegades que no funciona exactament així. Mm-hmm.
0: Correcte. A veure, les persones en general som reticents a parlar de la nostra sexualitat per vergonya o... Normalment per vergonya, no? Per què som així, les persones?
1: Perquè hi ha aquest tabú encara, no? És a dir, se'n parla des de l'acudit, no? Per fer-ne broma, parlem de sexualitat, per fer-ne broma, o quan hi ha un problema greu. Però inclús penso que costa molt fins i tot demanar ajuda en qüestions de... Que parlava abans, les disfuncions sexuals, que és algo que ens passarà al llarg de la nostra vida, no? En variacions o bloquejos que podem tenir en el nostre cos, no? Per les càrregues familiars, per temes de salut, per medicacions, per estat anímic, no? I no se'ns educa i sembla que si tens un canvi és que tens un problema i realment es pot anar a l'especialista i molts problemes relacionats amb la sexualitat i el sexe són solucionables. Fa molta por parlar d'això, perquè és, sobretot en el mandat de gènere masculí, demanar ajuda per un tema sexual costa molt més... Costa molt més tema de salut, no? Que està demostrat científic, no? Amb evidència, perdó, que accedeixen molt menys als serveis de salut sexual i de salut mental, és a dir, com fer-se càrrecs ells mateixos, no? Però això també és com ens han educat, no? L'home sí. Ho ha de fer tot ell, s'ho ha de carregar tot ell, no? No demana ajuda. I llavors això passa moltes vegades també en que a l'home costa molt més que accedeixi a aquest tipus de converses, no? Perquè li fa molta més por, no sap què dir moltes vegades, no?
0: Yeah.
1: Hi ha més por i més inseguretat. Però després, quan parles amb tothom, crec que és algo molt necessari, perquè t'allibera una mica i dir, ah, bueno, doncs potser això que em passa no, també li passa a un altre, i hi ha solució, no? I això pot estar bé, no? Parlar-ne d'una manera com una part més de la salut.
0: Mm-hmm. Veus... En contrapartida, això, hi ha persones que són donades a manifestar-la, aquesta sexualitat, a parlar-ne, veu alta. Jo mateix m'incloc en aquest grup. Mm. Per què? Perquè hi ha gent així.
1: Són més descarats, no?
0: Sí, creus que és això?
1: Segurament perquè han tingut un entorn que no ha sigut tan restrictiu i que s'han pogut sentir. De fet, en clau d'homes s'ha permès molt més parlar de sexualitat i de ligues i també, no? És com amb la gent jove, quan un noi lliga molt i parla molt de noies i, no? I aquest machote i que bé. En canvi, una dona, quan m'agraden molts, he anat amb molts, potser la percepció no és exactament la mateixa.
0: Això absolutament cert.
1: Llavors, jo crec que les dones en parlen més entre elles, uh-huh. I a nivell públic potser en parlen més els homes perquè tenen més aquest privilegi d'ocupar aquests espais i que això estigui com més visibilitzat. Perquè a nivell social, que una dona ho pugui expressar, està més penalitzat.
0: Mm. Sí, però jo no em referia tant a parlar dels ligues i tal i Pasqual. No. Em referia a parlar de sexe en general. Mm. Som un grup de gent, i coincidit amb alguns, i amb algunes dones també, poques, i pocs també, que ens extrovertim molt en aquest sentit. Fins i tot he arribat a pensar que es tracta d'alguna patologia rara.
1: és sa parlar-ne i expressar els anhels, les pors, el que un viu. I és bo integrar-ho dintre de les converses. Inclús pot ser molt divertit poder compartir, no, els teus punts de vista. Jo crec que està molt bé, que és molt sa. No, lo patològic seria reprimir-ho, no? Potser en tot cas, o estar patint sobre aquest aspecte i no poder-ho expressar o no tenir espais o llocs per parlar-ne. O sigui que... Molt bon grup, no?
0: Gràcies, és tranquil·litzador. Ara passem a un tema menys amable. A veure, la pràctica totalitat en violència de gènere està clar que ve per part de l'home. Ens podries donar una explicació més o menys científica del per què? És una qüestió d'educació o és que l'home, el mascle, és dolent, violent per naturalesa? Perquè és que no sembla que la cosa vagi millor, malgrat haver avançat tant a nivell general com científic, tecnològic, ha avançat tot molt, però sembla que en aquest sentit l'home no ha avançat.
1: Aquí és un debat, bueno, és una realitat. No és ciència, no és ciència, és la societat. Vivim en una societat que potser algunes persones ja han escoltat bastant aquest terme, que és patriarcal, no? Significa que hi ha un predomini, no?, d'unes èlits sobre, o de determinats grups de poder, lobbies, sobre altres. Però això, en quant a les violències, vull dir que les violències n'hi han de molt tipus, val? Però si parlem més de les violències sexuals o les violències masclistes,
0: sí,
1: en aquest sentit que majoritàriament són violències exercides d'homes, no?, vers les dones, però també d'homes vers altres homes, no?, menys normatius, uh-huh, o més diversos, perquè molts homes amb diversitat funcional pateixen violències pels propis homes, també.
0: Yeah.
1: És a dir, llavors, potser no és científic, o sigui, les diferències que hi ha entre homes i dones, de fet, a l'últim estudi que em vaig llegir és que no n'hi ha cap, és això que ens deien de l'hombre de Marte i la mujer de Venus, jo em vaig llegir un llibre fa molts anys.
0: Sí, el conec.
1: Sí? Sí, vale. Sí. Jo pensava, sí, no?, aquesta la diferenciació, no?, des de la neurociència, no?, de mascles i femelles, i l'únic que es va trobar és que realment les dones, o sigui, persones amb vulva, demostraven més capacitat per comunicació social. La resta és après.
0: Yeah.
1: És a dir, que no hi ha unes bases científiques ni naturals en això. Per tant, científicament està demostrat que la violència no és quelcom biològic. El que sí que hem d'explicar és la diferència entre agressivitat i violència. Agressius, de manera natural, en som tots, perquè és un mecanisme per sobreviure davant d'una dificultat física. Veus un lleó o veus un perill a l'oficina, no? Et poses en alerta i et pots posar agressiu per defensar el teu principi de supervivència. Per tant, l'agressivitat és algo puntual i molt vinculat a la pròpia supervivència, per tant, és necessari. Quan parlem de violència i violència masclista, estem parlant de... no és quelcom puntual, sinó és algo estructural del nostre sistema, no? De dominació de poder. En aquest cas, no? Del poder en general masculí, sobre a nivell d'espais, a nivell de diagnòstic, és a dir, com estan elaborats els diagnòstics, és a dir, no només és algo d'homes, no és algo que va d'homes i dones, sinó que és una estructura de la nostra pròpia societat, no?, de com està muntada. Llavors, en aquest cas, afecta les relacions personals, i les violències sexuals no són violències que tenen a veure amb tenir un desig sexual, sinó que les violències sexuals tenen a veure amb un mecanisme de poder, a través del sexe, de dominar l'altre. Sí, a vegades m'han dit, home, hi ha agressors sexuals perquè hi ha un tema no resolt de sexe. No és veritat. Jo treballo amb agressors sexuals, i els agressors sexuals no és una qüestió de tenir més o menys libido resolta, sinó que té a veure amb dominant a l'altre, a través del cos o a través... Però és un mecanisme de poder sobre l'altre, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, tot el tema de les violències és bastant extens, però la violència, no l'agressivitat, la violència és quelcom après. És a dir, a nivell social ens predisposen, no?, i ens donen uns aprenentatges. Segurament, si tu, com a dona, tota la teva vida estàs cuidant o et toca el rol de cuidadora, tindràs més empatia.
0: Uh-huh.
1: Però no vol dir que biològicament, a nivell de còrtex, no, o de lòbuls, tinguin les dones més empatia, sinó que a nivell d'aprenentatge social, degut al seu rol o als seus aprenentatges, acaben desenvolupant més empatia, perquè és la tasca que està més assignada, no?, sobretot a les dones. Vull dir que l'empatia és quelcom que es pot desenvolupar més i és algo que es pot anar aprenent. Però, certament, el tema de la violència no és una qüestió només dels homes, sinó és a nivell d'estructura patriarcal i social, i cal un canvi, per tant, no només a nivell de creences particulars, sinó a nivell de sistemes polítics, econòmics, socials, educatius, i cada vegada anem més enrere perquè, clar, les polítiques que hi ha no van a favor d'això,
0: yeah,
1: de la millora. És a dir que, bueno... sí que és algo que pràcticament ara se'n parla molt sovint, no?, perquè són molt més sensibles, però també és veritat que en el cas dels homes hi ha una cosa bonica que està passant, també, que s'estan fent com cercles d'homes. No sé si coneixes qüestió. Sempre s'han fet com diferents trobades més de dones, de cercles per parlar de temes més de dones, de cercles d'ajuda mútua, per parlar de diferents temes, des de la maternitat, la sexualitat, l'amistat, la menstruació, etc. Per tant, les dones, d'alguna manera, encara que hagi sigut més a nivell particular, han creat aquest espais d'ajuda mútua, no? Mm-hmm. En canvi, els homes, per allò que parlàvem abans de la socialització, s'han quedat més aïllats. I dius, val, jo vull canviar, no? No? Vull revisar coses. Bueno, doncs, potser falten referents, també. Perquè, clar, voler canviar, però si no tens uns referents o un cercle on tu, com a home, puguis comunicar o adonar-te'n d'alguns privilegis que tens perquè t'han educat com a home, o... doncs ara cada vegada més hi ha cercles de masculinitats, de pares, també, d'homes, no? És a dir, que tot això també ajuda, no?, que entre els homes puguin revisar-se i també, doncs, aprendre els uns dels altres, no?, a fer i a pensar les coses d'una manera diferent, més enllà de la violència, no?, que és la... o de l'agressivitat, potser, diríem, també.
0: Sí, perquè aquests cercles, que és a nivell de col·legis, a petit comitè, o són...
1: No, tenen un tarannà més aviat de tipus terapèutic. És a dir, han nascut molt, potser, d'homes que han anat a consulta a demanar ajuda, a dir, ostres, doncs estic tenint una conducta molt violenta, o m'estic adonant que estic, no?, la meva manera d'expressar-me o la meva manera de relacionar-me amb les dones és nociva, no?, i necessito algú que m'ajudi, no? I a nivell particular, doncs, hi ha hagut una demanda, però, a més, a nivell de grups... Pues, homes adults, eh? I ja no parlo com a pare, sinó com a homes.
0: Mm-hmm, sí.
1: On són els homes? Hi havia un documental que va sortir ara fa un temps, a TV3, diu On són els homes? No? I parlava d'aquesta dificultat, a vegades, en trobar referents i en espais de comunicació entre homes. No d'una manera bonica, protegida, no des de la crítica, sinó de la revisió, de dir, bueno, quines són aquestes creences que fan que a vegades els homes puguin exercir violències, no? I no en són conscients o intencionadament. Espais per una revisió. Mm-hmm. Però... ve més des de l'espai post-terapèutic o d'acompanyaria, no?, entre homes, però és algo que és recent, per dir-ho d'alguna manera, però que cada vegada hi ha més homes doncs en aquests grups que també se senten com amb la seva petita tribu, no?, per poder-se revisar les coses d'una manera també amable. Doncs també hem d'entendre que dintre del que són violències masclistes, que n'hi ha de molts tipus, també hi ha la violència LGTB-fòbica, és a dir, per raó de gènere, d'orientació, d'expressió sexual. Aquesta també és una violència masclista, vull dir que a vegades es pensa que és la de l'home vers la dona, sinó és vers la diversitat, no?, sobre de gènere, d'orientació... que també està contemplada com a violència masclista. I això també perquè l'estructura aquesta que estem comentant, no, tipus patriarcal, és que tot allò que són minories, tot allò que se surt de la norma, no, doncs rep moltes més violències, no, i discriminacions.
0: Diuen que això és per por, que aquest tipus de violències, justament aquesta, la LGTB-fòbica, és per por, per desconeixement. Verdaderament, per què? Ostres, per què algú... una persona doncs, que va pel carrer... Hòstia, un grup... agafen un nano i foten un joc d'hòsties, així parlant clar. Què passa pel cap d'aquesta gent?
1: En aquests mandats que parlàvem, del que és ser masculí o de la masculinitat, s'ha d'allunyar de tot el que és ser una dona... ser un infant o ser una persona amb una orientació sexual diversa. És a dir, aquests mandats que a vegades, no, un ha de ser conscient, per tant, rebutjar això és ser més home. No? Yo te meto d'esto porque estoy por encima tú. I tornem al mateix, és una forma de dominació vers l'altre. És a dir, por, inseguretat, voler complir uns cànons, no?, que et converteixen en una persona violenta i que agredeix als altres. Una forma de mantenir un estatus, aquest privilegi de poder. No? Si jo et faig això, estic per sobre teu. No? És una dominació física, literal, no? Quan és una violència física, però també pot ser psicològica, perquè t'insulten o humillacions o psicològica. Sí. Les violències és quelcom que està en el nostre sistema d'una manera molt, molt, molt normalitzat. De fet, violències masclistes, per exemple, ara parlàvem de LGTB-fòbica, però també amb el jovent quan faig xerrades, entendre això que dèiem, quan t'estan fent xantatge emocional o quan et pressionen per tenir relacions íntimes, va, vinga, va, tal, insistir, encara que sigui des d'un to amable, no deixa ser una forma de pressió i al final també és una violència masclista. Actualment, dir piropos pel carrer també està penalitzat cosa que abans no estava. I dius, és que ara ja no es pot dir res. Dius, bueno, és que potser abans no es parlava de consentiment i ara sí, no? Yeah. A mi em pot encantar que persones que jo estimo em diguin alguna cosa bonic, però una persona que va pel carrer i em diu qualsevol cosa, doncs a mi m'incomoda, no? Yeah. I s'ha de poder reconèixer. Vull dir que les violències també han agafat molts matisos i està molt bé perquè s'han visibilitzat algunes que abans no hi eren. L'LGTB-fòbica o l'assetjament a callejero... o d'altres formes de pressions de violència.
0: O la feina.
1: O vicària, sí, sí. No? És la violència cap als fills, que també agredeix a la dona. És a dir, jo no sóc experta, però sí que és veritat que hi ha molts tipus de violències, no? Que abans no se'n parlava.
0: No, hi ha... Jo crec que tot plegat va una mica lligat, i abans de començar el programa que hem xerrat una estoneta, comentaves que tot, actualment, tot està com molt més... sexualitzat, que és són per interessos econòmics, comercials, per què? Per què està tot més sexualitzat?
1: Sí, hi ha una tendència a la hipersexualització dels cossos, bueno, d'uns cossos normatius, també. Sí, interessa, sobretot des del capitalisme, no? Perquè compris determinats productes, perquè et cuidis de determinada manera... Uh-huh. Sí que el sexe com a tal hi ha un benefici econòmic molt gran, per tant interessa per vendre xampús, per vendre detergents o menjar, és a dir que hi ha molta sexualització i sobretot a les dones, no? Com objectes sexuals amb pràcticament quasi tots els anuncis, potser de perfums o de cosmètica. També ha anat canviant, tot plegat, sí. Però, si per exemple, no, doncs, però no veure sempre la dona com un objecte sexual o de desig, però hipersexualització. Hi ha molta pressió estètica. De fet, les dones, en general, pateixen molt més violència estètica per estar primes, per estar semblar joves, no? Sí. Hi ha tota una pressió que potser els homes tenen, no? Aquest privilegi de no patir d'aquesta manera, no? Surt una cana, un senyor una mica més de panxeta i segur que no ho viu amb la mateixa pressió. Per tant, hi ha una hipersexualització, sí, i a més, menys educació sexual. Per tant, aquí falta feina per fer.
0: Sí.
3: Dius menys educació, que és que n'hi havia hagut? Ha sorprès el menys,
1: Mira, jo crec que ara hi ha molta desinformació a nivell de sexualitat, perquè ara les xarxes socials, tothom pot parlar de sexualitat, en sàpigues o no tinguis una base científica, perquè hi ha gent que parla de, no, com si fos un gurú, i dius, però quina base hi ha amb evidència d'això? I són gent que els segueixen moltíssim. Vull dir que... Ara, amb les xarxes socials, tothom té accés, però no a fons, sempre basades en l'evidència.
0: Sí, els influencers, no? Qualsevol pot ser influencer.
1: I coses.
0: I hi ha gent que són autèntics, com dius tu, gurús, no sé, l'Ibai o el Rubius, aquests que són els que em venen al cap, són gent que són milionaris. I no sé quina base... En general, ja no a nivell sexual,
1: Vull dir, no se'ls demana.
0: Són, no, i donen informació i, escolta, tothom se'ls creu i... no sé.
1: Sí, però justament aquests referents també són, molts d'ells, són persones amb un discurs molt violent a nivell de violències masclistes, no? I a molts nivells, i ningú ho talla. És a dir, que diuen verdaderes qüestions, bueno, vulneracions de drets en molts aspectes, i com que són persones que no són influencers, no se'ls penalitza. De fet, va haver un influencer que va comentar que s'havia tret el preservatiu a meitat de la relació sexual, com un acte heroic, no? Diu, no ho he dit i mira què he fet, no? I llavors, clar, això és una agressió sexual. O sigui, tu treure't el preservatiu durant una relació sexual sense consensuar amb la persona amb la que estàs és una agressió sexual. I llavors... És que ho va dir-ho tan tranquil perquè moltes vegades les agressions sexuals estan permeses per l'entorn, és a dir, no estan mal vistes. I llavors, vull dir que no sempre hi ha conseqüències. I les xarxes, és veritat que a nivell de referents, sobretot amb nois joves, tot el tema de les violències masclistes està en augment perquè hi ha uns referents molt negatius en aquest sentit.
0: Sí, bueno, sense anar més lluny, ahir a les notícies sortia la notícia de que un influencer... a no sé quina xarxa d'aquestes tipus Twitch, havia mort, estomacat, perquè, bueno, perquè com una espècie de repte, un tio que estava forrat, però el seu rol era que l'estomaquessin, i ell cobrava perquè l'estomaquessin. Doncs ahir, a França va ser, es va morir, es va, bueno, el van matar.
1: En directe.
0: En directe, sí, sí, sí, sí, sí. En fi,
1: per fer un apunt final,
0: sí.
1: Que també és, moltes vegades és veritat que la sexualitat la vinculem amb tot el tema de les violències i dels abusos, però també és important l'educació sexual o parlar de sexualitats també per parlar del plaer i del gaudi. Vull dir, des d'aquesta perspectiva de cuidar-se i de cuidar l'altre, no només amb clau d'abusos, sinó quan l'educació sexual també és important per tenir una bona qualitat de vida, en el sentit de que la persona necessiti i vulgui. Però que crec que és important no només per evitar abusos, sinó perquè també les persones, entre dintre del que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, no? Uh-huh. Els drets sexuals i reproductius tenen a veure amb la qualitat de vida de cadascú, no? Vull dir que tant per patir menys problemes, però també per tenir més oportunitats pel gaudi, és necessari aquest acompanyament en sexualitats.
0: Ha quedat clar. Bueno, i sí, i ara ja per acabar, cap on creus que anem en matèria... Encara que ja, bueno, ja més o menys s'ha dit, eh? Cap on creus que anem en matèria de sexualitat, tant el que dèiem de l'assetjament com la violència física? Anem a millor?
1: Anem a millor, i casos que, per exemple, abans no eren denunciats, serà cada vegada més sí. Per exemple, tot el que va haver amb els futbolistes, no? El tema d'agressions, o amb la manada, és a dir, a través inclús de les pròpies víctimes que han denunciat i han posat visibilitzat, s'han fet canvis a la llei. O sigui, la llei ha vingut després, vull dir que hi ha hagut un canvi en la sensibilització i la identificació, inclús de judicis que s'han posat, no? Que on s'ha donat de les actituds masclistes que tenien alguns jutges respecte a les violències, que sobre els hi donava la culpa a la víctima.
0: Sí.
1: És a dir, que a nivell legal, a nivell social sí que hi ha canvis, evidentment ens en falten molts, però sóc optimista en el sentit de que veig que hi ha molts bons professionals i cada vegada millor acompanyament en aquesta matèria.
0: Bueno, doncs genial. Doncs t'agraïm que hagis donat aquest to d'optimisme a tot això i t'agraïm la teva presència a la línia vermella i bueno, i potser fins la propera.
1: Bueno, doncs un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-me. He estat molt a gust, així que fins quan vulgueu, fins aviat.
0: Gràcies. Gràcies. Li hem demanat a la nostra convidada que ens suggerís una cançó per tancar el programa i ens ha recomanat la cançó Hideaway del grup estadounidenc d'indie rock Cigarettes After Sex. I amb ella acomiadem la línia vermella. Gaudiu-la.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís, per una banda, i per els marrecs de sal, per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí, s'inspira en el que va passar aquell dia.

Hem començat avui aquest estrenes amb el més nou de Els Amics de les Arts. Aquesta és la cançó Encara som aquí. I seguim, ara sí, obrim fronteres i ens n'anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el duet nord-americà de pop alternatiu anomenat Hout and Freddy. I amb una cançó que ens porten, que es diu Touch Touch, que ens parla del desig i la necessitat de connexió física, de les relacions tòxiques i de la dependència, i també del contrast entre el dolor i el plaer. Touch Touch amb Hout and Freddy, una altra de les novetats de la setmana.

0: Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Holt and Freddy, aquest duet nord-americà de música synthpop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorraneta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa. Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona, i el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que, bé, explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part, i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva. Una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

0: dins de mi.
1: Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop-rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu L'Equilibrista, que gira al voltant de la introspecció i l'aïllament social. Així sona Pols.

Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.

És una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen The Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

Els Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquest estrenes. Seguim endavant. Es diu Carl Clarks. És un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

0: Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us, i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya, amb Cederland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó, que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última, amb els Cederland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó, que es diu L'última, i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana, que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda. És una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies, i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

El ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic. Per això es diu en acústic el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig, posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Present your case.

eyes so hard to beat.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: d'un ser bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Us presentem el còctel definitiu.
1: Dos parts de coach.
0: Un toc d'influencer de PowerPoint.
1: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
0: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu
1: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
2: Me llamo Obon, Xavi Obon.
1: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
0: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
1: O no?
3: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
1: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
0: Coaching Tònic.
1: Jo ja us he avisat.
4: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un programa pensat per David Herrero, que posa sobre la taula aquells temes que sovint queden al marge de les converses. Les emocions, les relacions, els rols que hem heretat i totes aquelles qüestions que ens ajuden a entendre millor qui som. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada, més conscient, més lliure i més connectada amb les persones que volem ser. Homes, cada dilluns a les 11 del matí.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.
1: Signore, signore, ascolta.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals. Make contact.

0: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.